0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari.

Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical, el Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
3: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:45 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977-69-44-44. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
1: A Tres Sardines i un Bacallà... Rock, punk i el so més radical de la música dels 70, 80 i 90 obren la caixa dels drons amb els enginyosos comentaris del seu presentador, Joan Carles Calvet. Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit a Calafell Ràdio. Tres sardines i un bacallà. Al límit fins al final. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Així sonen les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
3: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu.

0: Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
1: A tres sardines i un bacallà... Rock, punk i el so més radical de la música dels 70, 80 i 90 obren la caixa dels drons amb els enginyosos comentaris del seu presentador, Joan Carles Calvet. Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit a Calafell Ràdio. Tres sardines i un bacallà. El límit fins al final. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Així sonen els èxits a les tardes de Calafell Ràdio.

Totes les novetats i els èxits més recents els trobaràs al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició.

0: A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.
1: Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà d'Eduard Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues. Cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents. Mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio. L'Hora del Jazz, un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari. Recorda.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu.
0: Aquesta temporada tens tota la informació esportiva de Calafell en els blocs d'esports dels informatius de Calafell Ràdio. I en el Calafell Esportiu, els divendres a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda en repetició, amb el més destacat de la setmana i la prèvia del cap de setmana.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
0: Tots els esports, tots els protagonistes, tot l'esport calafellenc es viu a Calafell Ràdio.
3: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes en BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
4: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44. Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari.

Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical, el Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
3: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44. De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.

0: els diumenges d'11 a 12 del matí al Maletí Musical amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí amb Israel Ríos.
1: Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage, un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calpill Ràdio, amb Samuel Baus.
2: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

és els que escoltem Calafell Ràdio. I tu, ja ens coneixes? Calafell Ràdio. Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Avui ens despertem amb 16 graus a Sant Pere de Ribes, 7 a Viella i 10 a Fornells de la Selva. Nou capítol en les eternes negociacions entre els Estats Units i l'Iran. Ara Donald Trump ja afirma que s'ha arribat en un principi d'acord, que es podria firmar demà, diu, o demà passat.
1: It'll be soon. Maybe this weekend.
2: And has the Supreme Leader approved this deal, sir?
1: I understand the answer is yes.
0: I quan li han preguntat per si el règim iraní a la bala, Trump ha respost, entenc que sí. El problema és que Teheran desmenteix que el pacte sigui un fet. El portaveu de l'exterior sí que admet les negociacions, però nega cap acord. De fet, l'exèrcit nord-americà assegura que ha batut aquesta matinada dos drons iranians. I els que sí que confien en l'acord són els mercats, perquè les borses asiàtiques pugen amb força aquest matí i el barril de Brent ha caigut 5 dòlars. A Belfast, Irlanda del Nord, després de dues nits d'aldarulls, aquesta matinada ha estat tranquil·la. Analitzarem també la revolta dels grups d'extrema dreta contra la immigració d'aquesta setmana amb l'assessor de migracions del govern britànic, Sergi Pardos, a partir de les 9 del matí. I parlant d'immigrants...
3: Europa, que no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sin cementerios, sin lápidas.
0: Amb Alberto en farem balanç de les 5 coses que ens deixa la visita del Papa, que acaba avui el seu viatge oficial a Tenerife, amb aquesta crítica a la passivitat contra les morts al Mediterrani. Amb l'Oriol Ferrés i la Sílvia Còpula parlarem també d'acollida i d'identitat. I això just avui que entra en vigor aquesta nova regulació europea que endureix la política migratòria, incloent-hi la possibilitat de crear centres d'internament fora de les fronteres comunitàries. Avui en parlarem a partir de les 9. I a partir de les 10... Ja que aquesta setmana ha sigut la setmana de la selectivitat, ens plantejarem un nou dilema amb Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda. Avui, en funció de què hem d'escollir què estudiar, de les oportunitats laborals, dels diners o del que ens apassiona. A partir de les 10 ens compartiran les seves experiències Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda. I a les 11...
4: Veus a la sorra i al mar, jo amb un mojito de fons, mama duixa sonant...
0: Entrevistarem a Joan Dausà, que avui estrena aquest tema que sentim. Papi, posa-la al disc en col·laboració amb Mamaduixa.

0: benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: Valentina, porta l'UQL.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara fem un cop d'ull a la matinada. Pol Forada, bon dia.
3: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
3: Llegim al periòdico que la Conselleria de Salut ha expedientat i sancionat diversos centres sanitaris pel cas del nadó maltractat. El departament considera que no van actuar a temps. S'ha multat amb 6.000 euros l'Hospital Vall d'Hebron, on el nadó va acabar ingressat a l'UCI, però també els centres on prèviament s'havia visitat el nen, Sant Pau, Sant Joan de Déu i el CAP Roger de Flor.
0: I a Brussel·les.
3: A París, França organitza una conferència amb representants de la societat civil d'Israel i de Palestina que defensen la solució dels dos estats. Se celebra coincidint amb el primer aniversari del reconeixement de l'estat de Palestina per part de 10 països europeus.
0: I hem quedat a dormir als Estats Units.
3: Doncs més enllà de l'Orient Mitjà, l'administració Trump ha presentat un recurs contra l'ordre judicial que exigia retirar el nom de Trump del Kennedy Center. Es considera que per posar-lo ho hauria hagut d'autoritzar el Congrés. Des del retorn del president a la Casa Blanca, recordem, aquest centre artístic ha estat en el punt de mira dels intents de Trump per controlar-lo.
0: I amb què dinaran, mentrestant, a la Xina?
3: A Corea del Sud, la justícia ha condemnat a 30 anys de presó l'expresident Yoon Suk-yeol per haver ordenat el 2024 la llei marcial que retallava els drets civils als ciutadans i donava poders extra als militars. Tot plegat per contrarrestar el partit opositor, que aleshores tenia majoria al Parlament i que el president considerava que estava al servei de Corea del Nord.
4: Avui és divendres 12 de juny, fa fresca encara aquesta hora. Tenim 4 graus a Esterri d'Àneu, 12 graus a l'Espluga de Francolí i sí que hi ha una tramuntana una mica reescalfada que bufa a l'Empordà, ha fet pujar la temperatura fins als 21 graus a Llançà. Avui hi ha 4 núvols al voltant del Camp de Tarragona, desapareixeran ràpid, avui s'imposarà el sol a tot arreu i la temperatura ja pujarà. S'arribarà a valors de 30-34 graus a la majoria de comarques de l'interior, encara 26-27 a la costa. Demà també sol a tot arreu, màximes de 30-35 graus a gairebé tot arreu, una miqueta més fins i tot a les comarques Marques de Ponent. Diumenge continua pujant la temperatura amb algun ruixet de tarda al Pirineu.
0: Avui a la hora del matí, a partir de 8:45, Ferran Espada, Milagros Pérez d'Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Però abans, Francesc Soler, Silvia Solanes, bon dia!
5: Bon dia!
0: Com esteu?
5: Bé.
6: Divendres.
0: Bona energia pel divendres.
5: Sí.
0: Cap de setmana cap allà dalt?
5: Sí.
0: Ah, mira.
5: Farà bon temps.
0: Estàs per aquí, tu, Sílvia?
6: Jo cap allà baix.
0: Allà baix. Mm. Els nens, allà.
6: País Valencià, País Valencià.
0: Al País Valencià vas?
6: Sí, sí.
0: On vas?
6: Un poble que es diu Benasau.
0: Benasau? I què hi ha a Benasau?
6: Doncs la meva família política.
0: Ah, ja. No sé si dir-te de poc cap de setmana o que passi ràpid. Això depèn de la família.
6: Ah, bé, bé.
0: Després, però, d'antena ja m'ho acabaràs d'explicar, doncs. Els Estats Units suspenen la nova onada d'atacs contra l'Iran, que tenien prevista i anuncien que s'està a punt de firmar un acord de pau.
7: Les autoritats de Teheran asseguren que encara no han pactat cap text, però Donald Trump dona la guerra per acabada i diu que podrien firmar l'acord en els pròxims dies.
0: Washington, Oriol Serra.
8: El fet que Donald Trump hagi anunciat que molt aviat es donaran a conèixer els detalls de la signatura d'un acord amb l'Iran per posar fi a la guerra seria paper mullat si tenim en compte que des del règim iranià neguen que s'hagi arribat a cap acord. Amb tot, Trump hi ha insistit.
9: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
8: El president dels Estats Units assegura que darrere del gran acord hi ha tots els països productors de petroli del Golf Pèrsic, juntament amb Egipte, Turquia, el Pakistan i Jordània, entre d'altres. També adverteix que els Estats Units mantindran el bloqueig de l'estret d'Hormuz mentre així ho considerin. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Els mercats han reaccionat amb optimisme davant la decisió de Donald Trump de suspendre l'atac a l'Iran.
10: Wall Street va rebotar amb força en el tram final de la sessió d'ahir al vespre, després que el dirigent nord-americà avancés la possibilitat d'un acord imminent entre Washington i Teheran. Les borses asiàtiques han arrencat amb guanys clars aquesta matinada i el preu del petroli es desploma. El barril de cru Brent, el de referència a Europa, es paga aquesta hora al voltant dels $89, gairebé $5 menys que abans que Trump anunciés que cancel·lés l'operació militar a l'Orient Mitjà.
0: I el Banc Central Europeu Europeu apuja tensió als tipus d'interès per primer cop en gairebé 3 anys.
7: Ho ha fet un quart de punt fins al 2,25%. L'objectiu és rebaixar la inflació provocada per la guerra a l'Orient Mitjà, tal com ha defensat la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
11: La decisió correcta era apujar els tipus d'interès, perquè si deixes que la inflació es descontroli, després és molt més difícil fer que torni a baixar.
0: Els experts creuen que la baixada dels tipus d'interès acordada amb el Banc Central Europeu marca un canvi de tendència.
10: I adverteixen que n'hi haurà més. Robert Casajoan és el director acadèmic de l'Institut Superior d'Empresa i Finances.
12: Jo no crec que entrem en un període de pujades persistents i continuades de tipus d'interès per part del Banc Central Europeu. Jo crec que ja tindrem una pujada dues i si el conflicte bèl·lic s'acaba solucionant, que esperem que així, probablement tornarem a una política neutra.
10: Per això hi ha qui considera que la pujada de tipus no és la política monetària adequada. Josep Soler és el conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
13: Aquesta pujada de tipus, aquesta i les que puguin venir, pot tenir més efectes negatius amb un fre a l'activitat econòmica que frenar la inflació, que és una inflació, per altra banda, la que tenim, que ens ve de fora. Ens ve d'una pujada dels preus energètics.
10: El mateix BCE ha empitjorat avui la seva previsió d'inflació per la zona euro i l'ha situat al 3% per aquest any.
0: Avui en parlem també en temps d'agora. A partir de les 9 ens acompanyarà Montserrat Guillén, catedràtica d'Economia de la UB. I avui entren en vigor les noves lleis que endureixen la política migratòria de la Unió Europea.
7: Es reforçarà el control fronterer i s'agilitzaran les expulsions d'immigrants. S'ha acordat que els països que així ho desitgin també puguin construir a l'estranger centres de deportació.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
14: Les noves normes també endureixen les condicions per accedir a l'estatus de refugiat. S'introdueix el concepte de països segurs perquè sigui més fàcil denegar l'asil polític a tothom que vingui de llocs com, per exemple, l'Índia, Colòmbia, Bangladesh o fins i tot estats amb règims autoritaris com el Marroc o Egipte. Es crearà un registre facial per als migrants que arribin a la frontera europea i es rebaixa dels 14 als 6 anys l'edat mínima per recollir dades biomètriques. La normativa preveu repartir entre tots els països comunitaris l'acollida dels refugiats. Els governs podran triar entre acceptar-los dins del seu territori o bé pagar una compensació de 20.000 euros per cada refugiat que rebutgin, per ajudar els països del sud d'Europa que reben més migrants. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Les entitats socials reclamen ampliar com a mínim 3 setmanes més el procés de regularització extraordinària de migrants, que s'acaba el 30 de juny.
10: Alerten que hi ha col·lectius vulnerables que en podrien quedar fora tot i tenir-hi dret. Natàlia Valenzuela és la presidenta de la taula del tercer sector.
15: Demanem l'ampliació del termini més enllà del 30 de juny, perquè aquests col·lectius més vulnerables necessitem que estiguin dins d'aquest procés. Parlem de persones extutelades, persones amb discapacitat.
10: Les entitats també al·leguen que el sistema informàtic per fer els tràmits presenta molts problemes. A més, diuen, la bretxa digital i les barreres lingüístiques alenteixen el procediment. Com a nota positiva, des de la taula posen en valor la feina que estan fent les entitats sense cap tipus de suport econòmic de les administracions.
0: I el Papa Lleó XIV reclama, des de Gran Canària, vies segures per afrontar la tragèdia migratòria.
7: Des d'una de les fronteres més dramàtiques d'Europa, el pontífex ha fet una crítica contundent a la gestió que fan els governs de la crisi.
16: No basta gestionar llegades, distribuir xifres, reforçar fronteres o lamentar les muertes cuando ya han ocurrido.
7: El Papa també ha reivindicat el dret de les persones a poder viure amb dignitat als seus països d'origen perquè la dignitat humana, diu, no té passaport.
17: Sin que la tierra se vuelva inhabitable, sin que la corrupción robe el pan de los pobres, sin que las armas destruyan el futuro de los niños.
7: Lleó XIV ha oficiat una missa multitudinària a l'estadi de Gran Canària davant de 50.000 fidels.
0: I per primera vegada en una dècada baixa el nombre global de desplaçats al món. Durant el 2025 van ser 117 milions de persones, un 4% menys que el 2024.
10: L'informe anual de l'ACNUR, l'Agència de l'ONU per als Refugiats, també destaca una baixada del 3% del nombre de refugiats. Ara n'hi ha 41 milions arreu del món. Un descens que s'explicaria per l'augment dels que van decidir tornar a casa, a algunes zones on el conflicte continua, com el Congo, Síria o l'Afganistan. Paula Barratxina, portaveu de l'entitat, adverteix que per molts tornen perquè el país on han anat a parar estaven encara pitjor.
18: Hi ha vegades que les condicions al país d'acollida es tornen tan i tan difícils que la gent sent que no té una altra opció que tornar, no?
10: L'entitat avisa que encara no s'han comptabilitzat alguns esdeveniments d'aquest any que poden haver implicat el desplaçament, entre d'altres, 1 milió de libanesos o 3 milions d'iranians.
0: I nit tranquil·la, Belfast, després de 2 dies de violència instigada per l'extrema dreta arran de l'intent d'assassinat d'un home blanc per part d'un refugiat sudanès.
7: Diversos grups de persones es van reunir ahir a la nit a la capital d'Irlanda del Nord, però es van acabar dispersant sense problemes. La policia havia reforçat expressament el seu desplegament sobre el terreny.
0: Enviat especial a Belfast, Quim Olivares.
19: Han arribat reforços policials des d'Anglaterra per intentar sufocar els aldarulls aquí a Belfast. El centre de la ciutat era ahir a la nit pràcticament desèrtic. La policia ha detingut 16 persones i ha promès enxampar-ne més.
20: Si penseu crear aldarull, sapigueu que us la jugueu. Us portarem davant la justícia. I sé que el poder judicial a Irlanda del Nord està preparat per imposar condemnes llargues als que creen desordre als nostres carrers.
19: La primera ministra nord-irlandesa, la republicana Michelle O'Neill, ha parlat d'actors malintencionats que orquestren l'odi i la por per portar violència a Belfast i ha recordat que molts dels atacs van passar en àrees unionistes però britàniques. Quim Olivares des de Belfast pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I les joies trobades en una caixa forta en aquell despatx de José Luis Rodríguez Zapatero tenen, atenció, un valor d'1.300.000 euros.
10: És la taxació que ha fet la joieria en Sorena a petició del jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que investiga el cas Plus Ultra. L'anàlisi de la joia s'ha fet en col·laboració amb l'Institut Gemològic Espanyol.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
21: Es tracta d'un centenar de joies que, segons la taxació, tenen un valor d'1.300.000 euros, una valoració molt superior de la que en va fer Luis Arroyo, portaveu autoritzat de Zapatero, que va assegurar que estarien entre 30.000 i 50.000 euros. Les joies van ser localitzades durant l'escorcoll que la UDEF va fer del despatx de Zapatero el 19 de maig passat, i la secretària de l'exlíder socialista en va atribuir l'origen a l'herència familiar de la dona de l'expresident espanyol Sonsoles Espinosa i a regals de viatges. El jutge va ordenar l'anàlisi de les joies per determinar la seva naturalesa, autenticitat i valor econòmic de reposició, també per saber el fabricant, el segell o la marca del joier i la data aproximada de fabricació. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I les causes judicials al voltant del PSOE li passen factura electoral.
7: Això és el que recull l'últim baròmetre del CIS, que dona la pitjor estimació de vot pels socialistes des del juliol del 2025.
22: Segons el centre d'estudis, els de Pedro Sánchez guanyarien les eleccions, però ho farien amb un 31% dels vots. Són 5 punts menys que el maig i la dada més baixa des de l'estiu passat, quan va esclatar el cas Santos Cerdán. Entre això i el salt endavant del PP, els populars es quedarien a 4 punts del PSOE, una distància que en l'últim baròmetre superava els 11. Per sota, l'enquesta manté a Vox a la tercera posició amb una lleugera reculada i Sumar a la quarta. També recull que Esquerra baixa gairebé un punt i que Junts esgarrapa 2 dècimes. En paral·lel, Sánchez continua sent el preferit com a president i l'habitatge la màxima preocupació dels ciutadans. Àlex Giral, Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: D'aquí a 20 segons seran les 6 i 16. Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i Sara Riera. Bon dia.
23: Bon dia.
0: La Conselleria de Salut ha expedientat, ha sancionat també diversos centres sanitaris pel cas del nadó suposadament maltractat pels seus pares. Ho detalla en aquest cas el periòdico. El departament considera que no van actuar a temps.
24: S'ha multat amb 6.000 euros l'Hospital Vall d'Hebron, on el nadó va acabar ingressant a l'UCI, però també als altres centres que l'havien visitat, el CAP Roger de Flor, Sant Pau i Sant Joan de Déu, que va activar el protocol per violència infantil. La Vall d'Hebron i Sant Joan de Déu han presentat al·legacions. Tot plegat coincideix amb la declaració dels metges de l'Hospital Vall d'Hebron, que no havien vist mai lesions tan greus en una criatura tan petita. Ahir van comparèixer davant del jutge que investiga el cas i van confirmar que els traumatismes que tenia el nadó havien estat causats de forma violenta. Avui han de comparèixer el pare i la mare de la criatura. El pare està en presó preventiva i la mare en llibertat.
0: I el govern de la Generalitat proposa un canvi legislatiu en què la tinença il·legal d'armes de foc comporti penes de presó de fins a 5 anys.
25: La proposta de reforma del Codi Penal, si aplega els suports necessaris, també inclouria un increment de penes per als responsables de grans plantacions de marihuana amb penes que poden arribar als 9 anys.
26: El Departament d'Interior creu que la laxitud del Codi Penal espanyol influeix en la implantació de narcotraficants a Catalunya. Núria Parlon diu que l'objectiu seria harmonitzar les penes a l'estat espanyol amb la dels països del nostre entorn.
27: Dibuixar un escenari d'alguns canvis legislatius que han d'anar en la línia d'endurir les penes en les armes il·lícites, la tinença i l'exhibició d'armes de foc per equiparar-nos a la legislació europea i, per tant, dissuadir amb millors eines doncs, tot el que té a veure amb aquesta lateralitat il·legalitat de l'ús de l'arma de foc vinculada majoritàriament al negoci de la marihuana i del narcotràfic.
26: Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: La llei catalana per a reduir les traves judicials a l'eutanàsia comença a tramitar-se al Congrés.
25: Només el PP i Vox han votat en contra de la norma que va sortir del Parlament de Catalunya i limitarà els recursos judicials de familiars o entitats ultraconservadores.
1: La majoria de la investidura ha votat a favor d'evitar casos com el de Noelia Castillo, que va tardar 2 anys a rebre l'eutanàsia pels recursos del seu pare. El que es proposa és que només es puguin presentar davant la màxima instància de cada comunitat. La seva sentència serà ferma i s'haurà de saber en menys d'un mes. Ho han defensat els diputats del Parlament, Jordi Fàbrega de Junts, Juli Fernández d'Esquerra i Sara Jarrieta del PSC.
2: Retardar la resposta judicial té conseqüències humanes.
3: Aquí el que perseguim és que hi hagi certesa.
4: La darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
1: PP i Vox consideren que així s'eliminin garanties a persones que el que necessiten, diuen, és ajuda. Des de Madrid, Dani Sánchez Viaja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I les denúncies per maltractaments a persones de més de 65 anys han augmentat un 50% en els últims 5 anys.
24: L'any passat els Mossos d'Esquadra van rebre pràcticament 5 denúncies al dia. A més, hi va haver 7 persones assassinades en casos de violència domèstica.
25: Els Mossos van registrar l'any passat més de 1.760 denúncies. Es tracta d'una xacra greu perquè és molt difícil de detectar i s'accentua quan es tracta de persones amb algun tipus de demència. El perfil de víctima és majoritàriament d'una dona d'uns 83 anys de mitjana. Laura Nadon és psicòloga forense a Alzheimer Catalunya.
5: El maltractament no sempre deixa marques físiques, sinó que sovint es manifesta a través de control, de negligència, de pressió emocional, d'abús econòmic o de maltractament psicològic. I qui exerceix el maltractament és una persona de confiança o fins i tot el cuidador principal.
25: De fet, la meitat dels agressors són els fills. Segons els Mossos, l'aïllament social i la soledat no volguda són factors que afavoreixen que els maltractaments persisteixin. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 10 minuts seran 6:45 del matí. S'acaba la selectivitat després de 3 dies d'exàmens. Les notes el 23 de juny.
25: No hi ha hagut incidències, segons el Departament d'Universitats, ni tampoc s'han trobat dispositius per copiar en els controls aleatoris que s'han fet aquests dies. Ahir els estudiants van fer l'examen de llengua catalana i literatura, entre d'altres. Els van fer analitzar un fragment del conte L'arbre domèstic, de Pere Calders, identificar varietats dialectals del català i respondre a preguntes d'un text sobre microplàstics. De moment, s'han tret un pes de sobre.
6: Tothom juga molt, però amb tranquil·litat jo crec que es pot treure tot molt bé.
9: Tu què volies fer?
6: ADE.
9: Jo també vull fer ADE i entro segur, però sí que és veritat que la CEL me l'esperava més complicada.
23: Jo vull fer farmàcia i nutrició i és una nota, jo crec que assequible en el meu cas, perquè he tret molt bona nota a batxillerat.
0: I avui l'empresa SpaceX, del magnat Elon Musk, protagonitzarà el debut borsari més gran de la història, Jordi Canal.
28: És una operació d'uns 75.000 milions de dòlars, tot i que només surt a borsa un 5% de les accions de la companyia, que barreja coets, satèl·lits o intel·ligència artificial. Això li dona un valor total d'1,75 bilions. Hi ha experts i analistes que consideren que la valoració és massa elevada perquè el gruix dels negocis de SpaceX són deficitaris, però compta amb la figura de Musk i dels seus projectes de viatges i transport espacial, de colonitzar Mart o d'instal·lar centres de dades a l'espai com atractius que han disparat la demanda d'accions. Jaume Puig, director general de GVC Gaesco.
29: És una compra per conceptes, una compra no sotmesa a valoració i, per tant, qui estigui aquí està comprant el concepte Elon Musk.
0: Jordi Canal, pel matí de Catalunya Ràdio. I, finalment, la plantilla de Nissan a Catalunya votarà avui la proposta sobre els acomiadaments de la companyia.
25: El referèndum s'havia de votar ahir, però s'ha ajornat perquè els sindicats tinguin més temps per resoldre dubtes sobre l'expedient de regulació d'ocupació. En l'última proposta d'acomiadaments, Nissan va baixar l'ERO a Catalunya fins als 195 afectats, 16 menys dels inicials. La companyia japonesa també ha elevat les indemnitzacions de 50 dies per any treballat sense topall de mensualitat.
0: I l'empresa de videojocs Ubisoft planteja un ERO que afecti a 51 treballadors de Barcelona, el 28% de la plantilla.
24: Aquesta multinacional d'origen francès és la responsable de la popular saga de videojocs Assassin's Creed, entre d'altres. Fonts de dins de l'empresa expliquen que la companyia vol reduir costos i concentrar recursos en el que considera prioritats estratègiques per enfortir el negoci a llarg termini. Els sindicats indiquen que les negociacions començaran a partir de la setmana que ve.
0: Ara són les 6:21, tres cançons, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
25: Què tal, bon dia?
0: La primera.

0: arrenca el Cabró Rock a Vic. Aquest cap de setmana s'esperen 58.000 persones en l'edició, que serà la més multitudinària, entre els artistes La Gossa Sorda, Joan Dausà o Oques Gràcies, que faran el seu últim concert a casa, a Osona.
1: La segona.
0: Ariana Grande carrega contra la Casa Blanca per utilitzar un fragment de la seva cançó Bye, adeu, en un vídeo TikTok. En la publicació es veu com agents d'immigració de l'ICE detenen diverses persones. Ella ha demanat que no s'utilitzi la seva música contra aquesta, ha dit, bàrbara i humana tonteria, mentre que la Casa Blanca diu que el que és inhumà és que immigrants il·legals matin americans innocents.
1: I la tercera.

0: Olivia Rodrigo publica avui el disc, és el tercer àlbum de l'artista, segons la crítica, el més madur fins ara. Algunes de les cançons ja les va avançar la setmana passada al Primavera Sound a Barcelona, on, recordem, va actuar per sorpresa.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
1: Un èxit debut amb victòria al Mundial a casa seva.
2: D'aquesta manera celebraven la victòria els aficionats mexicans, 2-0 davant Sud-àfrica, en una cerimònia inaugural discreta. No hi ha hagut caps d'estat dels tres països organitzadors. Shakira, l'actriu Salma Hayek i el grup Mara han posat color a la festa inicial. No sabes cómo debe ser. No sabes cómo te soñar. Hi ha hagut protestes a la rodalia de l'estadi Azteca per reclamar al govern mesures pels 133.000 mexicans desapareguts. Però l'ambient dins l'estadi ha estat festiu. Javier Aguirre, seleccionador mexicà.
3: Es un estado emocional muy fuerte ponerte ahí, ver para arriba, equivocarte pases fáciles, habla de que les pesó un poquito la, no a todos, les pesó un poquito el escenario.
2: S'ha acabat fa uns instants, Corea del Sud 2, Txèquia 1, Canadà, Bòsnia a les 9 de la nit, Estats Units, Paraguai a les 3 de la matinada, són els partits de la jornada d'avui.
1: I el Barça, una victòria de classificar-se per la final de la Lliga de Bàsquet.
2: Dominen 2-0 la semifinal davant el Tenerife, amb una nova victòria per 97-89, el Joventut juga a València a les 8, segon partit de la semifinal després de perdre el primer. El partit el podreu seguir a l'app i al web de Catalunya Ràdio i el 3CAT, mentre que l'Atlètic Barceloneta jugarà la final de la Champions masculina de waterpolo.
1: Avui a partir de les 11 ens acompanyarà Joan Dausà, que avui estrena el tema Papi, posa-la al disc. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
4: Bon dia. Avui, si no trobeu en l'arribada del cap de setmana motiu suficient per encarar el divendres, us proposo com a motiu per llevar-vos celebrar un dia internacional. Ja sabeu que hi ha un dia internacional per cada cosa i avui, 12 de juny, resulta que és el Dia Mundial contra el Treball Infantil. Per iniciativa de l'Organització Internacional del Treball, s'assenyala aquesta data per denunciar l'explotació laboral que encara pateixen milions de nens arreu del món i exigir el seu dret a l'educació, a la salut i a una infància digna. I què podem fer per commemorar aquest dia des de la nostra petita i humil vida privilegiada? Doncs, per exemple, prenent la decisió ferma de no comprar mai més cap producte de cap empresa que tingui denúncies per treball infantil per no controlar correctament la seva cadena de subministre, que, per cert, són bastantes i bastant grans i bastant fàcils de trobar. Decathlon, Inditex o Nestlé, per exemple, són tres de les més citades per Amnistia Internacional.
5: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
6: El meu amor dins el puny floreix al maig fins a juny.
7: Ei, sóc la Chloe Riambau i aquest és el meu primer disc, Equilibri sense xarxa, i em faria molta il·lusió que l'escoltéssim. Una abraçada.

0: Inglés i aconsegueix fins a 300 euros de descompte. I amb la targeta El Corte Inglés ho pots finançar fins en 12 mesos. Amb TAE 0% sense interessos. Fins al 30 de juny per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per financiar El Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions a viajeselcorteinglés.es. Reserva el teu creuer amb Viatges al Corte Inglés.
1: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
2: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
3: Un món on tothom està de vacances.
4: En creure un món.
3: I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
5: Bateria, escenògraf i il·luminador. Marc Salicru, l'home que ho fa tot a Catalunya.
6: Quin és el teu superpoder?
7: Sí, deu ser la meva pitjor desgràcia, que és aquesta mena de poder pensar en diverses coses a la vegada. Però això també és el que em matarà algun dia, segur.
8: L'altre barri, amb Blai Mercè.
2: Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Hi ha 8 cançons d'artistes que han caigut de l'escenari.
1: Sí, perquè avui que ens visita Joan Dausà, que recordem que va patir un accident quan es va llançar al públic durant un concert i ningú el va agafar, repassem alguns artistes a qui l'escenari els hi ha jugat una mala passada, com per exemple Joaquín Sabina. Va tenir una greu caiguda el 12 de febrer del 2020 al Within Center de Madrid. El músic es va precipitar al fossat des d'una alçada de gairebé 2 metres just el dia del seu 71è aniversari durant un concert conjunt amb Joan Manuel Serrat.
2: Me da igual, me encanta, me da igual.
0: En Vaquerizo també va caure, no?
1: Home, va caure. De fet, jo crec que és una de les més recents. Evidentment, el cantant de Nancy's Rubias va caure de l'escenari, segur que recordeu les imatges, mentre actuava en una plataforma giratòria al Festival Hortelària, celebrat a Càceres. L'accident va provocar que se suspengués el concert i Vaquerizo va estar recuperant-se durant moltes setmanes.

La megaestrella del pop Lady Gaga també va caure de l'escenari. De fet, no ho va fer sola. El 17 d'octubre a Las Vegas, la cantant va fer pujar a l'escenari un seguidor anomenat Jack. En un moment d'eufòria, el jove la va aixecar, va perdre l'equilibri i tots dos van caure de l'escenari cap al públic. Afortunadament, no hi va haver ferits greus. Lady Gaga va continuar el concert amb normalitat i es va prendre la situació amb humor.

0: Són 6:45. Repassem els titulars d'aquest divendres amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. El president dels Estats Units, Donald Trump, dona per acabada la guerra a l'Orient Mitjà.
1: Assegura que ha arribat a un gran acord amb l'Iran i anticipa que es firmarà a Europa molt aviat.
2: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
1: Teheran avisa, però, que no ha pactat cap text amb Washington.
0: I els mercats han reaccionat amb optimisme davant la decisió de Trump de suspendre l'atac de l'Iran.
3: Wall Street va rebotar amb força en el tram final de la sessió d'ahir al vespre. Les borses asiàtiques han arrencat amb guanys clars aquesta matinada i el preu del petroli es desploma.
0: El pacte europeu que endureix la política migratòria entra avui en vigor.
1: S'acceleren les expulsions d'immigrants i els redueixen les garanties d'asil. A partir d'ara, també els estats europeus estaran emparats per construir a l'estranger centres de deportació.
0: Justament des de les Canàries, el papa demana a la Unió Europea...
4: No basta gestionar llegades, distribuir cifres, reforzar fronteras o lamentar las muertes cuando ya han ocurrido.
3: El Papa Lleó XIV avui serà a Tenerife, la darrera etapa del seu viatge a Espanya, i mantindrà una trobada amb migrants.
0: I nit tranquil·la a Belfast, després de 2 dies de violència racista instigada per l'extrema dreta.
1: La policia havia reforçat el seu desplegament sobre el terreny. Ryan Henderson, sotscap de policia.
5: El meu missatge pels que han participat en actes violents és clar. Si penseu crear el darull, sapigueu que us la jugueu. Us portarem davant la justícia. I sé que el poder judicial a Irlanda del Nord està preparat per imposar condemnes llargues als que creen desordre als nostres carrers.
0: Ho analitzarem avui a l'Àgora amb l'enviat especial de Catalunya Ràdio a Belfast, Quim Olivares, i també amb Sergi Pardos, que és membre del Comitè Assessor de Migracions del Regne Unit. I les joies confiscades a Zapatero durant l'escorcoll tenen un valor d'1,3 milions d'euros.
3: La causa que afecta l'expresident espanyol i el cas Leire passa en factura, mentrestant els socialistes, segons l'últim baròmetre del CIS.
0: La Conselleria de Salut ha expedientat i sancionat diversos centres sanitaris pel cas del nadó suposadament maltractat pels seus pares.
1: Ho detalla aquest matí el periòdic. El departament considera que no van actuar a temps.
0: I el govern proposa incrementar fins a 5 anys de presó la tinença il·lícita d'armes i fins a 9 el cultiu de marihuana.
3: L'executiu treballa amb el Ministeri de l'Interior en una reforma del Codi Penal que inclogui penes més dures.
0: SpaceX Elon Musk debuta avui a la borsa amb una valoració rècord.
1: Vol recaptar 75.000 milions de dòlars, que és més del que valen totes les empreses de l'IBEX juntes, per continuar invertint en viatges a l'espai, connectivitat i intel·ligència artificial.
0: I el Cabró Rock torna aquest cap de setmana a Vic amb 24 artistes del panorama musical català.
3: Oques Grasses, La Gossa Sorda o Joan Dausà actuaran al festival que aquest any espera gairebé 60.000 persones.
0: Ara repassem les portades de la premsa del dia d'avui. Avui, per primer cop en molts dies, amb molts més noms propis que no només el nom del Papa Lleó.
6: Sí, comparteix protagonisme amb el Banc Central Europeu, Zapatero i l'obertura del Mundial de Futbol. El Pontífex, però, és el tema d'obertura de La Vanguardia, que explica que ha reprès amb duresa Europa pel tracte als migrants, i Talara, que recull les paraules "la dignitat humana no té passaport". També treu el cap a la resta de diaris, menys El País, que no es fa ressò en portada de la visita de Lleó XIV a les Canàries. El que sí que veiem a tot arreu és la pujada d'un quart de punt dels tipus d'interès. Per primer cop en 3 anys, remarca El Periódico, un augment que asfixia serà les famílies per l'energia i els aliments, subratlla El Mundo. Altres temes de portada: les joies de Zapatero, valorades en 1,3 milions d'euros, i encara en pàgina judicial el jutge que ha autoritzat l'UCO a rastrejar els comptes al nòvio d'Isabel Díaz Ayuso. Ho llegim a El País. I El Periódico explica que Salut expedienta a l'Hospital Vall d'Hebron pel cas del nadó maltractat. I per acabar, el rei de les portades d'avui és el Mundial de Futbol. Foto de la inauguració a Mèxic amb molt de color i de foc. A La Vanguardia i El País, instantània de Shakira a L'Ara i El Mundo.
0: Avui a la Guardiola de Berguedà es desperten amb 8 graus, al migdia arribaran als 27, i a Cabanes, a l'Alt Empordà, en tenen 20, amb màxima prevista de 33. I és que a partir d'avui ja tindrem una altra vegada les temperatures d'estiu. Eloi Cordomí, bon dia.
7: Bon dia. Sí, avui ja passarem dels 30 graus a moltes comarques de l'interior i es podria arribar als 33 a Ponent, a l'interior de l'Ebre i fins i tot a l'Empordà. Aquí a l'Empordà està bufant una tramuntana una mica reescalfada, i els 4 bancs de núvols baixos que hi ha ara mateix es desfaran ràpid. Per tant, tant avui com demà s'imposarà el sol a tot arreu. Diumenge, com a molt, hi haurà algun ruixat de tarda al Pirineu.
0: I després que es fes oficial el fitxatge de Mourinho com a entrenador del Real Madrid, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
8: Bon dia, Catalunya. Torna José Mourinho i torna a la festa. Els culers estem d'enhorabona, perquè el nostre gran rival pateix una barcelonitis aguda que espanta. A falta d'un projecte esportiu engrescador, Florentino Pérez ha decidit que per sobreviure ha de fitxar tots els jugadors que interessin al Barça. Paral·lelament, el president del Madrid ha repescat un home que va expulsar del club fa només 10 anys i que té l'estrany mèrit d'haver aconseguit menys títols que la majoria dels seus antecessors. Torna Mourinho i, evidentment, els merengues es passaran el dia parlant dels àrbitres, cosa que només fan quan perden. Davant la calma racionalista del nostre Hansi Flick, Mourinho aportarà l'espectacle, les llàgrimes i, com que segones parts mai foren bones, les derrotes.

0: aquests dies repassem cançons del Mundial, avui amb aquest We Are The Champions, un clàssic en moltes celebracions d'èxits esportius. Robert Prats.
1: De fet, el We Are The Champions va esdevenir en un himne icònic arran del Mundial de Futbol del 1994 que es va disputar als Estats Units. A partir d'aquí es va convertir en un himne generacional just després de ser adoptat com la cançó del Mundial del 94, tot i que la cançó oficial era Glory Land de Dario Hall. El We Are The Champions era fins aleshores una cançó que Freddie Mercury havia fet el 1977 per recrear l'ambient als estadis de futbol i l'ha fet pensant en el Manchester United. Va ser la cançó de l'únic Mundial de Futbol que s'ha disputat fins ara als Estats Units. Va servir perquè el soccer masculí comencés a ser seguit pels Yankees. Al Mundial del 94, Brasil va acabar sent campiona del món per quart cop després de guanyar Itàlia els penals. Roberto Baggio, amb un penal llançat als núvols, va ser una de les imatges d'aquell Mundial.

0: què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio.
1: Ui, doncs he de dir-te que hem tingut alguns problemes amb la Sílvia Solanes a l'hora de llegir la premsa digital. Amb la Sílvia repassem la premsa digital i, coincidint amb la visita del papa, qui s'ha fet l'espavilat?
2: Doncs bé, això és el que us vam explicar ahir de...
1: No ho sé?
2: Sí, correcte.
1: A veure,
2: sí, sí.
1: On són Solanes? Explica-m'ho. Expliquem-ho, no passa res. Qui? Ui, ara, espera, que ara això és la ràdio en directe. A mi això m'encanta, no us preocupeu, que jo ho busco. Estic entrant a l'ordinador. Noi, és que, a veure, premsa digital, ara... Qui se l'ha jugat?
2: Ara
1: sí?
2: Ara sí. Doncs un poble de Badajoz.
1: T'estàs agafant el micro?
2: T'estic agafant el micro.
1: Posa't el teu, no et preocupis.
3: Torna el teu.
1: Ah, ho has de veure.
2: És que si no, no ho veig. Gana,
1: avui una premsa digital compartida amb les Solanes, que sempre és un plaer. Sí, I tant. La ràdio, això, té aquestes coses.
0: I avui on són festes?
1: Doncs mira, comença la festa major de la Marina a Barcelona. Home. A les 6 de la tarda hi haurà la tabalada amb els Diables.
0: Sí.
1: I qui més? I saps què hi haurà, també?
0: No ho sé.
1: Una gaspatxada popular. Ah, a tu t'agrada el gaspatxo.
0: Jo avui aniré al pregó de Badia.

0: problemes amb la Miana, allà va dir, pobra, sí, que porta molts anys amb aquest problema.
1: La ciutat que l'han aixecat als barris, hi ha una força veïnal brutal.
0: Això sí.
1: És un exemple, és un exemple. I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
2: Doncs Rosalía, que ha reaparegut a Boston després de la cancel·lació dels concerts de Miami i Orlando per una emergència familiar. Ha sortit a l'escenari a donar les gràcies als fans per entendre-la, però que les persones estimades ha dit són les primeres. Ha afegit que quan passa alguna cosa inesperada i dolorosa pot ser difícil seguir endavant, però que creu de veritat que fer això, que prioritzar els éssers estimats, és el que realment val la pena.
3: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
4: Avui hem rebut el missatge de Lluís Martínez. El seu gendre és brasiler i després de 7 mesos ha pogut obtenir un número d'identificació d'estranger, un NIE. Ara, per disposar de la targeta física, ha d'anar a una comissaria perquè quedi constància de les seves empremtes dactilars, però li està resultant impossible trobar alguna hora disponible. El Lluís assegura que no en troben enlloc i lamenta que aquest greuge se suma al fet d'haver estat més de mig any esperant per poder regularitzar la seva situació administrativa.
5: No hi ha hores, ni dates, ni res, absolutament. Però això sí, el que sí que ens trobem arreu són contactes d'empreses que ens hem de pagar perquè tinguin hores de visita. Ells sí tenen hores de visita pagant, però a l'usuari de peu no.
3: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
6: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
2: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Avui hem de començar destacant la baixada del preu del petroli després que ahir Donald Trump donés per acabada la guerra a l'Iran. Aquesta hora el barril de Brent, el cru de referència a Europa, se situa en 89 euros, 5 dòlars menys que abans que Trump aturés els atacs. El cost del West Texas Intermediate, el petroli extret dels Estats Units, baixa un 3%. A l'espera de la resposta de l'Iran, els mercats reaccionen amb optimisme. A l'Àsia, els parquets creixen amb força. A Seul, la borsa puja més d'un 8%, a Tòquio un 4% i a Hong Kong i Xangai un 2%. Als Estats Units ahir el Nasdaq i el Dow Jones van créixer un 3 i un 2% respectivament, i a Europa i les borses van tancar abans de l'anunci, però van fer-ho en verd. L'IBEX va guanyar un 0,80% i frega els 18.300 punts. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
7: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
8: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
9: El Matí de Catalunya Ràdio.
10: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
3: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
10: Novetat de les últimes hores, els Estats Units asseguren que estan a punt de firmar un acord de pau amb l'Iran.
11: I per això diuen han suspès l'onada d'atacs que tenien prevista. Ara bé, les autoritats de Teheran asseguren que encara no han pactat cap text. De fet, Donald Trump, però, dona la guerra per acabada i diu que podrien firmar l'acord en els pròxims dies.
12: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
11: I ha afegit que l'acord de pau amb l'Iran s'està treballant amb els països àrabs i musulmans i també n'és coneixedor Israel. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha afirmat que l'acord inclou eliminar l'urani enriquit per l'Iran, limitar la producció de míssils balístics i el final del suport a grups armats a la regió de l'Orient Mitjà.
10: Avui han entrat en vigor les noves lleis que endureixen la política migratòria de la Unió Europea.
11: Es reforçarà el control de fronteres i s'agilitzaran les expulsions d'immigrants. S'ha acordat també que els països que ho desitgin puguin construir a l'estranger centres de deportació. També endureixen les condicions per aconseguir l'estatus de refugiats. En aquest sentit, s'introdueix el concepte de països segurs, perquè sigui més fàcil denegar l'asil a persones, per exemple, de l'Índia, Colòmbia o el Marroc. La normativa preveu també repartir l'acollida entre tots els països comunitaris, però si un país no ho accepta, haurà de pagar 20.000 euros per persona que rebutgi, uns diners que aniran a ajudar els països del sud d'Europa que reben més migrants.
10: Justament hem sabut que per primera vegada en una dècada baixa el nombre global de desplaçats al món.
11: Durant el 2025 van ser 117 milions de persones. Això és un 4% menys que el 2024, ho diu l'informe anual de l'ACNUR, l'Agència de l'ONU per als Refugiats, que també destaca una baixada del 3% del nombre de refugiats. Ara n'hi ha 41 milions arreu del món, un descens que s'explica sobretot per l'augment dels que van decidir tornar a casa, alguns en zones fins i tot de conflicte, com el Congo, Síria o l'Afganistan, perquè diuen el país on han anat a parar encara estaven pitjor.

0: entitats socials reclamen ampliar com a mínim 3 setmanes més el procés de regularització extraordinària de migrants.
1: Un procés que s'acaba el 30 de juny. Alerten que hi ha col·lectius vulnerables que en podrien quedar fora, tot i tenir-hi dret. Natàlia Valenzuela és la vicepresidenta de la taula del tercer sector.
2: Demanem l'ampliació del termini més enllà del 30 de juny, perquè aquests col·lectius més vulnerables necessitem que estiguin dins d'aquest procés. Parlem de persones extutelades, persones amb discapacitat.
1: Les entitats també aleguen que el sistema informàtic per fer els tràmits presenta molts problemes i que la bretxa digital i les barreres lingüístiques alenteixen el procés.
0: A tot plegat s'hi ha referit el Papa Lleó XIV en la seva parada a Gran Canària.
1: El Papa ha reclamat vies segures per afrontar la tragèdia migratòria. Des d'una de les fronteres més dramàtiques d'Europa ha fet una crida contundent a la gestió que fan els governs d'aquesta crisi.
3: No basta gestionar llegades, distribuir xifres, reforçar fronteres o lamentar les muertes cuando ya han ocurrido.
0: D'altra banda, ja se sap el valor de les joies trobades en una caixa forta del despatx de José Luis Rodríguez Zapatero.
1: Tenen un valor d'1.300.000 euros. És la taxació que ha fet la joieria ensonera a petició del jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que investiga el cas Plus Ultra. L'anàlisi de la joia s'ha fet en col·laboració amb l'Institut Gemològic Espanyol. Són un centenar de joies i es van localitzar al despatx des del Zapatero després de l'escorcoll de l'UDEF. La seva secretària en va atribuir l'origen a regals de viatge i també herències de la seva dona.
0: Més notícies, una vintena d'experts internacionals en salut i canvi climàtic alerten la FIFA dels perills que pot comportar per als futbolistes les altes temperatures amb què es jugaran alguns partits del Mundial, Montse Poblet.
4: Els protocols de la FIFA només contemplen fer pauses o suspendre els partits quan l'índex que avalua l'estrès tèrmic arribi a 32, perquè ens entenguem, termòmetres a 45 graus i una humitat de com a mínim el 20%. La investigadora de l'IS Global, Ivana Sivajanovic, és una de les expertes que ha firmat la carta enviada a la Federació Internacional de Futbol perquè ho reconsideri.
5: Si l'índex de risc se situa a 32 i els fan córrer, els posaran en un risc extrem. M'impactarà molt si la FIFA ho permet.
4: Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Continuen sense trobar el menor que va desaparèixer ahir al vespre a Roses, quan anava amb una moto d'aigua en una excursió amb uns companys i no va tornar amb ells.
1: El vehicle s'ha trobat aquest dijous a la tarda bolcat en una platja de Pals, al Baix Empordà. Des que es va comunicar la desaparició, es va activar un intens dispositiu de recerca.
0: Girona, Maria Rovira.
6: La moto aquàtica la va localitzar la policia local de Pals, bolcada en una platja entre Sarriera i l'Estartit, a una trentena de quilòmetres d'on s'havia vist el noi per última vegada, a Roses. La recerca es va fer durant tot el dia en un intens dispositiu per terra, mar i aire, i es van anar ampliant la zona. A més de salvament marítim i els bombers, també van participar efectius de les policies locals, Mossos, agents rurals i la Creu Roja. El noi de 16 anys participava en una sortida en un grup amb motos d'aigua i els responsables de l'empresa van alertar dimecres cap a 3:15 de la nit que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida de Roses. La investigació la porta ara la policia judicial de la Guàrdia Civil de Girona, que intenta aclarir les circumstàncies que envolten la desaparició del menor. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I arxivada la causa per la mort de 3 geòlegs a la mina de Súria l'any 2023.
1: El jutjat de Manresa no veu indicis de delicte i atribueix la tragèdia a un despreniment sobtat i imprevisible.
0: Corresponsal al Bages, Nàtia Dell.
7: La jutgessa no veu indicis de criminalitat ni tampoc d'incompliment de normativa. Els informes tècnics que s'han tingut en compte descarten errors de seguretat. La decisió judicial que es pot recórrer és de finals de l'any passat, però s'ha fet pública ara. La tragèdia es va produir mentre els 3 geòlegs d'una trentena d'anys estaven fent una inspecció rutinària en una galeria de la mina de Cabanasses, a 900 metres de profunditat, quan una paret del sostre els va caure al damunt. La causa es va obrir per aclarir si s'havia produït alguna negligència o alguna omissió greu de la normativa de prevenció de riscos laborals que hagués pogut contribuir a aquest trist desenllaç. Però el jutjat d'instrucció número 6 de Manresa ha decidit arxivar la causa per falta d'indicis. Des de Súria, Nàtia Dell, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I cultural, pintor mallorquí Miquel Barceló exhibeix per primera vegada els gravats que ha fet a Barcelona en els últims 15 anys.
8: La mostra s'ha estrenat aquest dijous a la Galeria Barcelonina Artur Ramon Art, que reuneix una trentena de gravats amb motius molt variats, des de criatures mariners fins a paisatges africans i fins i tot un autorretrat. Per Barceló, el gravat és una taula de proves, diu.
9: Aquesta lletra ferida són xilografies però brutals, xilografies fa ratllant com el dinòdio, no? I aquí està fent una serra mecànica com la de la Matanza de Texas. retrats que fent retrats així és quasi un miracle que no es fes mal a ningú. I altres és àcid directe, que és amb àcid sulfúric directament damunt les planxes, que també és com controlar lo incontrolable. Bueno, hi ha molts invents i molts experiments.
8: Miquel Barceló no exposava en una galeria de Barcelona des dels anys 90. L'Artur Ramon ho farà fins a l'octubre.
0: El cantant sevillà Francisco Javier Álvarez, conegut com a Beret, ha estat detingut avui a Sevilla per una suposada agressió sexual.
8: El cantant va actuar dimarts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys a Barcelona, on va interpretar el tema Lo siento al costat d'un cor infantil. De moment no han transcendit detalls sobre els fets que afecten el cantant, que va començar la carrera musical publicant cançons en plataformes digitals el 2013.
0: I qui ha quedat en llibertat amb mesures cautelars és el productor de cinema Xavier Atance, detingut ahir pels Mossos d'Esquadra.
8: El productor responsable de BNC Produccions havia estat denunciat per tres dones, una per violació i les altres dues per maltractament psicològic, abús de poder i assetjament sexual. La magistrada, un cop practicades les diligències, ha acordat la seva llibertat amb mesures cautelars com l'allunyament, la prohibició de comunicar-se amb les víctimes i la retirada de passaport.
0: Més de 3 milions de persones ja han vist l'especial La Torre del Cel de TV3, la transmissió de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família a l'estil Super Bowl.
8: A la plataforma 3CAT, l'especial ja és la segona emissió més vista de la temporada i en l'especial de Catalunya Ràdio s'hi van connectar més de 17.000 oients. Igor Cortadellas és creador de l'espectacle i ha explicat com 3CAT va fer servir per primera vegada a Europa la tecnologia Cinema Live en directe a la televisió per la producció del senyal internacional.
10: Per mi són moltes tècniques, però al final és un únic relat. O sigui, és alquímia, tens pirotècnia, tens drons, tens il·luminació, tens una magnífica realització, tot és la mateixa maionesa i al final és trobar l'equilibri i el balanç sabent que el clímax és que ens anem una creu.
0: I parlem de teatre, en concret del Jove Teatre Regina, referent dels espectacles per al públic infantil i juvenil des del 1988.
8: Sí, perquè baixa el teló després que la propietat de l'edifici del carrer Seneca de Barcelona hagi decidit vendre'l.
0: Marta Vives.
11: La companyia La Trep ha anunciat el tancament definitiu el 15 de juliol d'aquest teatre mític del carrer Seneca de Barcelona, que durant prop de 40 anys ha estat un dels motors del teatre familiar de la ciutat i el país. Mariona Campos n'és la directora.
12: Tanquem obligats i sense haver pogut tenir cap marge de maniobra. El que passa avui en aquesta sala és una mica el reflex de que li està passant a poc però sense deturador a la ciutat i a la societat.
11: Expliquen que les relacions amb els propietaris són nul·les i que no saben com estan les negociacions amb el Mago Pop, que s'havia interessat per comprar el teatre. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I els esports, Robert Prat.
13: Mèxic guanya 2-0 a Sud-àfrica, inauguració del Mundial de Futbol. El Barça només una victòria de classificar-se per la final de la Lliga de Bàsquet després de guanyar el Tenerife, mentre que el Joventut juga avui a València. José Mourinho firma pel Madrid per les tres pròximes temporades.
0: Ara el comentari esportiu amb Marta García.
14: No acapararan portades ni massa línies en els mitjans perquè elles no són en els Estats Units disputant cap mundial. Però la selecció femenina afganesa de futbol torna a aixafar la gespa en partits internacionals. Des que els talibans van tornar al poder en Afganistan l'any 2021, les dones han tingut prohibit, entre moltes altres coses, fer esport. Per això moltes esportistes se van amagar i van fugir del seu país, vivint fora uns últims anys molt complicats. La Federació Afganesa no reconeix la seva selecció femenina de futbol, però des de l'exili i amb reconeixement de la FIFA, el combinat femení afganès s'ha establert en Auckland, Nova Zelanda, on ara disputa diversos partits. Són 23 futbolistes que volen seguir reconstruint la seva selecció i la normalitat de les seues vides. 23 dones, 23 heroïnes.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
15: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
16: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim 20 graus a la ciutat de Barcelona, 20 graus a Figueres, aquí l'Empordà està bufant una mica de tramuntana reescalfada, que contrasten amb els 11 graus que hi ha a Tornabous, a l'Urgell, o els 7 graus de Martinet, a la Cerdanya. Ara mateix tenim 4 núvols baixos al Camp de Tarragona, que aniran desfent-se. Avui s'imposarà el sol a tot arreu i ja pujarà la temperatura, fins a valors de 33-34 graus a Ponent, a l'interior de l'Ebre, i també podrien arribar unes xifres semblants en alguns llocs de l'Empordà, per culpa d'aquesta tramuntana. Demà continuarà pujant el termòmetre termòmetre, màximes de 30 a 35 graus a pràcticament tota Catalunya, i diumenge continuarà fent més calor, però també hi haurà algun ruixat de tarda al Pirineu.
17: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada, l'audiòfon que et permet gaudir de la música, l'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
18: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
19: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
20: ¿Qué quieres que haga yo? Con la edad que tengo, soy transexual, soy gitana, tengo dos niños...
21: La Noa és una de les protagonistes del documental Corren las liebres.
22: Yo me he hecho 50 clientes en un día, con 50 cuerpos distintos me ha costado, con 12 años.
21: Un retrat íntim sobre la supervivència a la perifèria de Barcelona.
22: Me he criado en un mundo de depredadores, de monstruos y de fantasmas.
21: Un ambient que també coneix la Mari Carmen, l'altra protagonista.
23: La vida de la gente que vivimos en situaciones de exclusión social, en los márgenes, al final es como la autopsia de una gamba, ¿no? Que la gente viene a verlo, pero nadie se moja.
21: Lorena Ros, cineasta.
24: He tractat aquests temes amb molta cura, amb molt de respecte, zero sensacionalisme.
25: Solidaris.
26: Amb Mercè Folch.
21: Vides als marges.
26: Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
27: A dos quarts de nou, obrirem l'aura analitzant els atacs racistes a famílies immigrants de Belfast. L'extrema dreta ha aprofitat l'apunyalament d'un home per part d'un refugiat sudanès per atiar el foc contra les comunitats estrangeres. En parlarem amb l'enviat especial de Catalunya Ràdio a Belfast, Quim Olivares, i amb el catedràtic de Ciències Polítiques de la Universitat de Glasgow i membre del Comitè Assessor de Migracions del Regne Unit, Sergi Pardós.
28: I també parlarem d'inseguretat a Barcelona després que el govern hagi reclamat una reforma del Codi Penal per endurir penes per tinença d'armes i grans plantacions de marihuana.
27: A un quart d'onze ens plantejarem un nou dilema amb Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda. En funció de què s'ha d'escollir, què cal estudiar? Dels diners, de les oportunitats laborals o de la passió?
28: I a les 11, entrevista Joan Dausà, que avui estrena el tema Papi, posa-la al disc.
27: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
29: Ahir a temes pendents vam parlar amb un senyor canari que assegura que es diu Pedri i que és l'encarregat d'acompanyar el papa durant la seva visita a les Canàries.
30: Sí, vostè, sí, com es diu?
31: Estamos acompañando papa. Pedri.
29: Pedri. Ah, vostè, Pedri. Vostè és Pedri?
31: Bueno, pero no, pero Pedri, pero no soy el jugador de Barça, es otro Pedri, yo soy el otro Pedri, soy su tío, el tío de Pedri.
29: El tío de Pedri.
31: Jo, pues me llamo Pedri, vostè.
29: Pedri, sí, ja ho...
31: Pedri, me llamo.
29: Sí, ja ho he entès. Ens han dit que vostè acompanyarà el papa durant la seva visita... Deixi parlar durant la seva visita per les Canàries, eh?
31: Sí.
29: I què farà?
30: I què faran? Què visitarà?
31: Bueno, tenemos una visita de la costa de lo más típico de la zona.
32: ¡Esto es que los plátanos!
31: Ay, no, perdón, que me ha venido aquí un plátano.
30: Està arribant el papa ara mateix, eh? Està arribant.
31: Ho estem veient? Sí,
30: sí. Està llegant el papa. Està llegant
29: el papa.
30: De Gando. Està a l'aeroport de Gando, no? Què li regalarà? Què li regalarà? Perquè encara no li he fet cap regal.
31: Em va regalar una xancleta.
30: Una xancleta.
31: Una
30: xancleta.
31: Una bona xancleta, papa.
29: Avui, a partir de les 12, més temes pendents.
0: Gràcies, Joan. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta l'Helena Sardà.
33: És un bon dia per seguir-li la pista a la Màriam Barghouti, una periodista palestina que fa una feina imprescindible des de Cisjordània, però que aquest mes és a Barcelona fent una residència. Vaig ser a la primera xerrada que ha organitzat i m'encanta perquè va fer servir l'espai per donar veu a una altra història menys explicada que la seva. Ha convidat la periodista Zeynep Saleh, que cobreix el conflicte al Sudan. I entre altres coses van parlar, doncs, com a les eleccions occidentals sembla que es decideixi quines vides importen i quines no. I vaig pensar que la sororitat és més forta quan no té fronteres.
0: I el segon, la Maria Nicolau.
34: Sastres valents, ha arribat l'hora. Avui és un bon dia per començar a entrenar amb el drap. Jo ahir, dues d'un sol cop. No és pas la meva millor marca, però estem tot just al principi de la temporada. Ja hi haurà temps per batre rècords. No s'hi valen retalls de fil massa fi, dels de netejar vidres, perquè aquests no pesen i no agafen prou velocitat. Tampoc funcionen els que són gaire molsuts. Les mosques se les saben totes. Draps amunt i sense pietat. Hey, I'm pretty fly for a white guy.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Vinga, va, que ja és divendres i el dia comença encara amb una mica de fresca, però sembla que tindrem un cap de setmana de sol i de calor. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Si avui al migdia la temperatura ja pujarà fins als 33 o 34 graus als llocs més càlids de l'oest de Catalunya, i avui també a l'Empordà i zones pròximes es podria disparar força la temperatura per una tramuntana reescalfada que ja està bufant a aquesta hora. Demà dissabte farà sol i més calor, i diumenge continuarà pujant la temperatura. Diumenge, això sí, hi haurà alguna tempesta de tarda al Pirineu.
0: Tot això després d'un nou capítol en les eternes negociacions entre els Estats Units i l'Iran, i ara Donald Trump ja afirma que s'ha arribat a principi a un principi d'acord que es podria firmar demà o demà passat.
2: It'll be soon, maybe this weekend.
3: And has the Supreme Leader approved this deal, sir?
2: I understand the answer is yes.
0: I quan li han preguntat per si el règim iranià l'avala, Trump ha respost que entenc que sí. El problema és que Teheran desmenteix que el pacte sigui un fet. Un portaveu d'exteriors sí que admet les negociacions, però nega cap acord. De fet, l'exèrcit nord-americà assegura que ha batut aquesta matinada dos drons iranians. El que sí que confien en l'acord són els mercats per això. Les borses asiàtiques pugen amb força aquest matí i el barril de Brent ha caigut per sota dels 89 dòlars. No estava tan baix des de principis del mes de març. A Belfast, Irlanda del Nord, després de dues nits d'aldarulls, aquesta matinada ha estat tranquil·la. Analitzarem la revolta dels subs d'extrema dreta contra la immigració d'aquesta setmana i ho farem avui amb l'assessor de migracions del govern britànic, Sergi Pardos, i amb el nostre enviat especial també a Belfast. I parlant d'immigrants...
4: Europa, que no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios sin lápidas.
0: Amb Alberto en farem balanç de les 5 coses que ens deixa la visita del Papa, que acaba avui el viatge oficial a Tenerife, amb aquesta crítica a la passivitat contra les morts del Mediterrani. Això just avui que entra en vigor la nova regulació europea que endureix la política migratòria, incloent-hi la possibilitat de crear centres d'internament fora de les fronteres comunitàries. I al Mundial de Futbol, aquesta matinada, Corea del Sud ha guanyat 2-1 contra la República Txeca. Això després de la inauguració d'ahir al vespre. El partit inaugural, Mèxic va superar 2-0 a Sud-àfrica. Avui a les 9 del vespre, Canadà, Bòsnia. I a la propera matinada, Estats Units, Paraguai. Tot això avui que a Cornellà del Terri, al Pla de l'Estany. El sol ha sortit a les 6:12 i a la Fuliola, a l'Urgell, es pondrà a les 9:31 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
5: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Ferran Espada, Milagros Pérez d'Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Amb Sílvia Sonas, amb Francesc Soler i Pol Forada, bon dia.
6: Bon dia.
0: Tancat.
7: Donald Trump ha anunciat que ha suspès l'onada d'atacs contra l'Iran, una ofensiva que assegura que tenia prevista per aquesta nit. Tot plegat perquè el president nord-americà dona per fet l'acord que assegura que es podria signar aviat. El cas és que el règim dels ayatolars, però no ho ha confirmat.
0: Washington, Oriol Serra.
8: El fet que Donald Trump hagi anunciat que molt aviat es donaran a conèixer els detalls de la signatura d'un acord amb l'Iran per posar fi a la guerra seria paper mullat si tenim en compte que des del règim iranià neguen que s'hagi arribat a cap acord. Amb tot, Trump hi ha insistit.
9: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
8: El president dels Estats Units assegura que darrere del gran acord hi ha tots els països productors de petroli del Golf Pèrsic, juntament amb Egipte, Turquia, el Pakistan i Jordània, entre d'altres. També adverteix que els Estats Units mantindran el bloqueig de l'estret d'Hormuz mentre així ho consideri. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Optimisme.
1: Els mercats, tot i que no és ni de bon tros, el primer cop que Trump anuncia un acord a l'Orient Mitjà, el preu del petroli ha arribat aquesta nit a nivells de l'inici de la guerra, des del 5 de març, que no es pagava com ara per sota dels 89 dòlars.
10: També les borses asiàtiques a aquesta hora han arrencat amb guanys clars aquest divendres. De fet, Wall Street ahir ja va pujar amb força al tram final de la sessió després de les paraules del president nord-americà.
0: N'hi haurà més.
7: De pujades dels tipus d'interès per part del Banc Central Europeu, els experts creuen que la pujada d'ahir fins al 2,25% marca un canvi de tendència. Hi ha qui considera que no és la política monetària adequada. Josep Soler, conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
11: Aquesta pujada de tipus, aquesta i les que puguin venir, pot tenir més efectes negatius amb un fre a l'activitat econòmica que frenar la inflació, que és una inflació, per altra banda, la que tenim, que ens ve de fora. Ens ve d'una pujada dels preus energètics.
0: S'endureix.
6: Avui entren en vigor les noves polítiques migratòries de la Unió Europea. Se'n reforça el control fronterer, es recolliran moltes més dades dels extracomunitaris o s'agilitzaran les expulsions d'immigrants. També s'obre la porta a que els països que ho vulguin puguin construir a l'estranger centres de deportació segons el model de Meloni Albània.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
12: Les noves normes també endureixen les condicions per accedir a l'estatus de refugiat. S'introdueix el concepte de països segurs perquè sigui més fàcil denegar l'asil polític a tothom que vingui de llocs com, per exemple, l'Índia, Colòmbia, Bangladesh o fins i tot estats amb règims autoritaris com el Marroc o Egipte. Es crearà un registre facial per als migrants que arribin a la frontera europea i es rebaixa dels 14 als 6 anys l'edat mínima per recollir dades biomètriques. La normativa preveu repartir entre tots els països comunitaris l'acollida dels refugiats. Els governs podran triar entre acceptar-los dins del seu territori o bé pagar una compensació de 20.000 euros per cada refugiat que rebutgin, per ajudar els països del sud d'Europa que reben més migrants. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Estirada d'orelles.
10: Del Papa Lleó 14, la gestió que es fa de la immigració des d'Europa. Ho ha dit des de les Canàries, una de les fronteres més tràgiques dels últims anys.
4: No basta gestionar llegades, distribuir xifres, reforçar fronteres o lamentar les muertes cuando ya han ocurrido.
7: El Pontífex va acabar la jornada d'ahir a Gran Canària amb una missa multitudinària davant de 50.000 persones. Avui va a Tenerife, on es trobarà precisament amb immigrants i entitats que els acullen. Al migdia, acte de comiat amb els Reis i a primera hora de la tarda agafa un avió per tornar a Roma.
0: Nit tranquil·la.
6: A Belfast, després de dos dies de violència instigada per l'extrema dreta arran de l'agressió amb arma blanca d'un refugiat sudanès.
0: Enviat especial a Belfast, Quim Olivares.
13: Han arribat reforços policials des d'Anglaterra per intentar sufocar els aldarulls aquí a Belfast. El centre de la ciutat era ahir a la nit pràcticament desèrtic. La policia ha detingut 16 persones i ha promès enxampar-ne més.
14: Si penseu crear aldarulls, sapigueu que us la jugueu. Us portarem davant la justícia. I sé que el poder judicial a Irlanda del Nord està preparat per imposar condemnes llargues als que creen desordre als nostres carrers.
13: La primera ministra nord-irlandesa, la republicana Michelle O'Neill, ha parlat d'actors malintencionats que orquestren l'odi i la por per portar violència a Belfast i ha recordat que molts dels atacs van passar en àrees unionistes pro-britàniques. Quim Olivares, des de Belfast, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Sancionats.
10: La Conselleria de Salut ha expedientat i ha posat una multa de 6.000 euros a diversos centres sanitaris pel cas del nadó suposadament maltractat pels seus pares. El departament considera que no van actuar a temps. Ho explica avui el periòdico.
7: La multa és per l'Hospital Vall d'Hebron, que va acabar aplicant el protocol de maltractament infantil on el nadó va ingressar a l'UCI, però també als altres centres que l'havien visitat, el Cap Roger de Flors, Sant Pau i Sant Joan de Déu. El govern considera que, tot i les proves, hi va haver una discriminació positiva perquè la mare era infermera.
6: Els metges del Vall d'Hebron van compareixer davant del jutge que investiga el cas i van confirmar que els traumatismes que tenia el nadó havien estat causats de forma violenta. Avui han de compareixer el pare i la mare de la criatura. El pare està en presó provisional i la mare en llibertat.
0: Canvis legislatius.
10: És el que proposa el govern per combatre l'augment dels incidents amb armes de foc a Catalunya aquests últims mesos. Ho demana i proposa que s'endureixin les penes contra la tinença d'armes i el tràfic de marihuana.
15: El Departament d'Interior creu que la laxitud del Codi Penal espanyol influeix en la implantació de narcotraficants a Catalunya. Núria Parlon diu que l'objectiu seria harmonitzar les penes a l'estat espanyol amb la dels països del nostre entorn.
16: Dibuixar un escenari d'alguns canvis legislatius que han d'anar en la línia d'endurir les penes en les armes il·lícites, la tinença i l'exhibició d'armes de foc per equiparar-nos a la legislació europea i, per tant, dissuadir amb millors eines doncs, tot el que té a veure amb aquesta letalitat de l'ús de l'arma de foc vinculada majoritàriament al negoci de la marihuana i del narcotràfic.
15: Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: En llibertat.
7: El cantant sevillà Francisco Javier Álvarez, conegut com a Beret, després de ser detingut per una suposada agressió sexual. El cantant va actuar dimarts a l'estadi Olímpic Lluís Companys a Barcelona.
6: També ha quedat en llibertat amb mesures cautelars el productor de cinema Xavier Atance, detingut ahir després de la denúncia de tres dones, una per violació i les altres dues per maltractament psicològic, abús de poder i assetjament sexual.
0: Multiplica per 26.
10: La taxació final de les joies que la policia va trobar a la caixa forta del despatx de l'expresident espanyol Zapatero és de 1,3 milions d'euros. En un inici el seu advocat havia parlat de com a màxim 50.000 euros. Ara la clau serà determinar l'origen de les joies, com i quan van arribar a mans de Zapatero i si van ser declarades correctament.
7: Fins ara l'entorn de Zapatero ha assegurat que formen part d'una herència de la dona i de regals de viatge. La legislació espanyola estableix que a partir de 120.000 euros, si no es declaren correctament, ja és delicte fiscal.
0: Han picat.
6: Les causes judicials al voltant del PSOE li passen factura electoral. L'últim 6 dona als socialistes la pitjor estimació de vot de l'últim any.
0: Ara hi girarà el Robert.
17: Segons el centre d'estudis, els de Pedro Sánchez guanyarien les eleccions, però ho farien amb un 31% dels vots. Són 5 punts menys que el maig i la dada més baixa des de l'estiu passat, quan va esclatar el cas Santos Cerdán. Entre això i el salt endavant del PP, els populars es quedarien a 4 punts al PSOE, una distància que en l'últim baròmetre superava els 11. Per sota, l'enquesta manté a Vox a la tercera posició amb una lleugera reculada i Sumar a la quarta. També recull que Esquerra baixa gairebé un punt i que Junts esgarrapa dues dècimes. En paral·lel, Sánchez continua sent el preferit com a president i l'habitatge la màxima preocupació dels ciutadans. Àlex Giral, Robert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Debut històric.
10: Avui, Elon Musk i la seva empresa SpaceX en borsa serà la sortida als mercats més gran de la història. Es posaran a la venda menys d'un 5% de les accions, però ho faran per 75.000 milions de dòlars. Els experts pensen, això sí, que és una valoració que està una mica inflada. Jaume Puig, director general de GVC Gaesco.
18: Al final, la persona de referència aquí és l'Elon Musk, el visionari és l'Elon Musk. Jo el que et diria és que, sí, potser és una compra més de cor que de cap, però sobretot és una compra de la visió de l'Elon Musk. I les coses poden anar o molt bé o molt malament, per això diria que el risc és molt gran.
0: 30 anys de presó.
7: A Corea del Sud, la justícia ha condemnat l'expresident Yoon Suk-yeol per haver ordenat el 2024 la llei marcial que retallava drets civils als ciutadans i donava poders extra als militars. Tot plegat per contrarrestar el partit opositor que tenia majoria al Parlament i que el president acusava d'estar al servei de Corea del Nord.
0: 0,006%.
6: Segueix el recompte i el frec a frec després de les eleccions presidencials de diumenge passat al Perú. S'han comptat ja més del 98% dels vots i la candidata de la dreta, Keiko Fujimori, avantatge per 6 mil·lèsimes, Roberto Sánchez.
10: La diferència equival a 1.207 vots. Més enllà del que queda d'escrutini, també s'ha de revisar 1.600 actes que ja han estat impugnades.
0: Es tramita.
7: La llei catalana per reduir les traves judicials a l'eutanàsia comença caminant al Congrés, només s'han oposat el PP i Vox.
0: Dani Sánchez, a Madrid.
19: La majoria de la investidura ha votat a favor d'evitar casos com el de Noelia Castillo, que va tardar 2 anys a rebre l'eutanàsia pels recursos del seu pare. El que es proposa és que només es puguin presentar davant la màxima instància de cada comunitat, la seva sentència serà ferma i s'haurà de saber en menys d'un mes. Ho han defensat els diputats del Parlament, Jordi Fàbrega de Junts, Juli Fernández d'Esquerra i Sara Jarrieta del PSC.
20: Retardar la resposta judicial té conseqüències humanes.
21: Aquí el que perseguim és que hi hagi certesa.
22: La darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
19: PP i Vox consideren que així s'eliminen garanties a persones que el que necessiten, diuen, és ajuda. Des de Madrid, Dani Sánchez-Viaja pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Votarà avui.
6: La plantilla de Nissan a Catalunya, la proposta sobre els acomiadaments de la companyia, el referèndum s'havia de votar ahir, però es va ajornar perquè els sindicats tinguessin més temps per resoldre dubtes. En última proposta, Nissan va rebaixar l'ERO a Catalunya fins als 195 afectats, 16 menys dels inicials.
0: Segueix la cerca.
10: Del menor que va desaparèixer abans d'ahir a Roses quan anava amb moto d'aigua en una excursió amb uns companys i no va tornar amb la resta del grup. La moto es va trobar, de fet, ahir a la tarda, volcada en una platja de Pals, al Baix Empordà.
0: Gravats inèdits.
7: Del pintor mallorquí Miquel Barceló, que exhibeix per primera vegada els gravats que ha fet a Barcelona en els últims 15 anys. Es poden veure a la galeria barcelonina Artur Ramon Art.
23: El gravat té una part molt tècnica, no?, de control, però també hi ha una part molt maca d'improvisació i d'accident, no?, i és el que provoco, intento.
7: L'exposició es podrà veure fins a l'octubre.
0: Arrenca.
6: El Cabró Rock a Vic. Aquest cap de setmana s'hi esperen 58.000 persones, l'edició més multitudinària. Entre els artistes, La Gossa Sorda, Joan Dausà o Oques Grasses, que faran el seu últim concert a casa, a Osona.
0: I primera baixada.
10: De les falles del Pirineu, que enceten avui temporada, amb la baixada a Durro, a la vall d'Avui.
24: Bon dia, la jornada començarà a 2:15 de la nit amb la baixada dels falleires més petits, seguida dels grups intermedis i dels adults a les 11, amb una retransmissió de TV3 en directe. Carme Xalà, falleira i organitzadora.
25: La nostra principal novetat és comptar amb la presència del programa de TV3, Som Únics, de l'Espartac Peran, que vindran a gravar un programa especial i això ens suposa un impuls molt important.
24: Les falles continuaran les pròximes setmanes en diversos pobles del Pirineu, repartits en 63 poblacions de Catalunya, l'Aragó, França i Andorra. Des de Durro, Pau Rovira pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I en esport, Robert Prat, inaugurat.
26: El Mundial de Futbol amb el Mèxic 2, Sud-àfrica 0, Javier Aguirre, seleccionador mexicà.
27: És un estado emocional muy fuerte. Muy fuerte ponerte ahí, ver para arriba, equivocarte en pases fáciles, habla de que
1: de que les pesó un poquito la... No a todos, les pesó un poquito el escenario.
0: Inaugurat, a punt.
26: El Barça de classificar-se per a la final de la Lliga de Bàsquet. Nova victòria blaugrana davant el Tenerife 97-89. La Pro Vítola, jugador blaugrana.
2: Ojalá podamos cerrarlo el sábado. Si no, hay que tener la mente puesta que sabemos cómo ganar, que sabemos cómo jugar y que tenemos que seguir en esa línea.
26: Avui València Joventut a les 8. Mourinho oficialment entrenador del Madrid per 3 temporades.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
5: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui és divendres 12 de juny del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Kaeli amb 2 quilos 940 grams a l'Hospital del Mar de Barcelona i l'Horace quan faltaven 3 minuts per les 12 del migdia a casa seva, al barri de l'Eixample de Barcelona. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
3: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
16: Bon dia, us parla Clara Xavier Domingo. Dia de sol i temperatures que pugen una mica més. A aquesta hora tenim 14 graus a Margalef, 7 a Prades i 12 a Santa Coloma de Queralt. El jurat popular considera culpables d'assassinat 2 dels 3 acusats d'haver matat l'encarregada d'un bingo a Tortosa l'any 2022. El fiscal ha modificat la petició de presó permanent revisable per la de 25 anys de presó per assassinat. Ricard Buigas.
9: La portaveu del jurat ho ha exposat amb aquestes paraules.
11: En determinado momento, cuando Olga María López del Castillo Ruiz se giró dando la espalda a los acusados, Mohamed procedió a dispararle en la cabeza a corta distancia.
9: Pel que fa al tercer investigat, el tribunal l'ha exonerat del crim perquè era al carrer. La fiscalia ha retirat la petició inicial de presó permanent revisable perquè no ha quedat acreditat el delicte de pertinença a grup criminal. Sol·licita 25 anys de presó per assassinat, 14 anys més per assassinat en grau de temptativa per ferir un client del bingo, 4 anys per robatori i 2 pertinença d'armes.
16: I l'empresa multinacional Saint-Gobain, dedicada a la fabricació de vidres per automòbils, tanca la seva planta del Vendrell per concentrar la producció a l'Arbós. Corresponsal del Baix Penedès, Montse Gener Riba, bon dia.
12: Hola, bon dia. Amb aquest moviment el que es fa és tancar la planta de Visa del Vendrell, que té 80 treballadors i se'ls trasllada juntament amb la maquinària i la producció 6 quilòmetres fins al municipi veí, l'Arbós. Allà hi ha actualment la planta de Saint-Gobain Securit, que té 200 treballadors. Per l'Ajuntament de l'Arbós és una bona notícia per reforçar la viabilitat de la planta i enfortir el teixit industrial local. El comitè de treballadors, en principi, ho veu amb bons ulls. Per ara no s'ha anunciat cap reducció de plantilla.
16: L'Audiència de Tarragona ha estat incapaç de localitzar l'exalcalde de Reus, Carles Pellicer, perquè declarés com a testimoni en el judici del cas Innova. El tribunal ha explicat que només tenien una adreça de correu electrònic de l'exalcalde i que no l'han pogut localitzar. Fins i tot l'advocat de Lluís Miquel Pérez, un dels acusats, i que és qui l'havia proposat com a testimoni, ha acabat renunciant a la seva declaració. I un grup d'estudiants de Madrid recorre a peu diversos municipis del Camp de Tarragona i l'Ebre per agrair la solidaritat que van mostrar acollint infants madrilenys durant la Guerra Civil.
9: L'Enrique Martínez és un dels 2 professors jubilats de Madrid que acompanyen una vintena d'estudiants.
28: Els refugiats mai no van poder dir gràcies perquè després de la guerra la comunicació va ser impossible i a més va ser amagat per la historiografia franquista.
9: En la ruta hi participen estudiants com l'Alejandra Arguesco d'Elías La Cabrera.
29: Nos hacen que empaticemos con aquellas personas que tuvieron que abandonar sus hogares y fueron aquí acogidos con cariño, empatía, compasión.
9: La ruta acabarà el 19 de juny a Tarragona.
16: Sí. Fins diumenge, a l'Ametlla de Mar se celebra la segona edició de l'Ametlla Film Fest, un certamen que vol posicionar el municipi del Baix Ebre al mapa cinematogràfic del país. S'hi projectaran una vintena de curtmetratges que tenen un fort component social. I amb Albert Cots, el control d'oci, hem arribat a un 45 minuts a 8. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio per Catalunya Ràdio 3 Catinfo.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
30: El dia en què guanyes la lliga de bàsquet del barri, que quedes com el millor jugador del partit, que has fet l'últim triple i et feliciten la família, els amics, el rival, no pots estar més content. Jugues al triplex de la 11, I t'imagines que et toquen 150 euros? Aquest dia de l'1 al 10 és un dia 11. Amb les alegries que et dona Triplex de la 11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: El Matí de Catalunya Ràdio.
7: Són les 7 i 20 minuts i ara és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Avui, per primer cop en molts dies, tenen molts més noms que no només el del Papa Lleó, comparteix protagonisme amb el Banc Central Europeu, Zapatero i l'obertura del Mundial de Futbol. El Pontífex Pro sí que és el tema d'obertura de La Vanguardia, que explica que ha reprès amb duresa Europa pel tracte als migrants. I de l'Ara, que recull les paraules "la dignitat humana no té passaport". També treu cap a la resta de diaris, menys El País, que no es fa ressò en portada de la visita de Lleó XIV a les Canàries. El que sí que veiem a tot arreu és la pujada d'un quart de punts dels tipus d'interès per primer cop en 3 anys, remarca El Periódico, un augment que asfixiarà les famílies per l'energia i els aliments, subratlla El Mundo. Altres temes de portada, les joies de Zapatero, valorades en 1,3 milions d'euros. I encara en pàgina judicial, el jutge ha autoritzat Luco a rastrejar els comptes del nòvio d'Isabel Díaz Ayuso, ho llegim a El País. I El Periódico explica que Salut expedienta l'Hospital Vall d'Hebron pel cas del nadó maltractat. I per acabar, el rei de les portades d'avui és el Mundial de Futbol. Foto de la inauguració a Mèxic, amb molt de color i de foc, a La Vanguardia i El Mundo, instantània de Shakira a l'Ara i El Mundo.
8: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
13: el 12 de novembre del 1928.
8: I el número de la sort, el...
13: 9.
8: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat. Dai, dai, we
0: go, dale, dale, let's go. I avui a les històries del Mundial, el periple de Zaire al Mundial del 74. Maiol Roger, bon dia.
14: Bon dia. La selecció de Zaire, l'actual República Democràtica del Congo, va ser la primera selecció subsahariana en participar en un Mundial de Futbol. Va ser a l'Alemanya del 74 i els anomenats Lleopards venien de proclamar-se campions d'Àfrica, però viatjaven sota una forta pressió del dictador del país, Mobutu Sese Seko, que havia invertit molts diners en el futbol per blanquejar el seu règim i no acceptava una altra cosa que bons resultats. Oh, no els hi va tocar un bon grup, eh? Escòcia, Jugoslàvia, Brasil. En el primer partit contra Escòcia van caure dignament per 2-0, però el dictador els va anunciar que no pagaria als jugadors els diners que els havia promès. Després es van negar gairebé a jugar contra Jugoslàvia i van perdre 9-0, la segona golejada més gran de la història dels Mundials. I aquí Mobutu Sese Seko els va enviar un ultimàtum. Si perdien contra Brasil per més de 3 gols, no podrien tornar a casa o serien executats. Brasil venia de ser campiona mundial, havia de guanyar per passar a les eliminatòries i al minut 80... Brasil feia el 3-0, límit exacte marcat pel dictador. Els 10 minuts que restaven van ser una agonia pels jugadors de Zaire i sota la pressió de la pena de mort va arribar un moment icònic. En una falta a favor del Brasil molt a prop de la porteria africana, l'àrbitre xiula i un dels jugadors de Zaire surt disparat de la barrera i xuta la pilota fent esclatar de riure tot l'estadi.
15: Una acció muy curiosa, muy peculiar, esperando la selección brasileña a efectuar ese remate, ese saque de falta.
14: Una jugada que durant anys s'ha repetit fent de mofa, ja que es pensava que el jugador no en tenia ni idea de futbol. Anys després, els protagonistes van revelar que va ser un acte de desesperació deliberat per perdre temps i poder evitar un gol que els causaria la pena de mort. El resultat definitiu va ser 3-0 i els primers jugadors de la història subsaharians van poder tornar a casa sense honors, acabant en l'oblit, però salvant la vida gràcies a la jugada més surrealista de la història dels Mundials.
4: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
17: Ahir dijous l'Enigmàrius feia: augmenta porositat i temperatura alhora. I la resposta era estufa. Estufar implica augmentar de volum, fer-se menys atapeït, més porós. I la funció d'una estufa és fer pujar la temperatura ambiental. Acabem la setmana amb un Enigmàrius columbòfil. Crear trames de coloms a Barcelona. De 7 lletres. Crear trames de coloms a Barcelona. 7 lletres.
3: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/animarius abans de les 10 ben tocades.
0: I ara, quan falten 5 minuts per arribar al punt de 2:15 del matí, el més destacat a la televisió, Mariola Cubells, avui sobre la inauguració del Mundial de Futbol.
6: Jo crec que la cerimònia d'inauguració del Mundial de Futbol de nit va estar pensada i feta pels mateixos que van fer la del Bernabéu del Papa. En la retransmissió de Televisió Espanyola, per exemple, van escriure México amb jota i Sud-àfrica en lloc de Sud-àfrica. I els comentaristes donaven ganes de cremar la tele. De veres que no puc entendre que en el segle XXI es puguen cometre tants errors audiovisuals en algo tan important i tan esperat com un Mundial de Futbol.
0: I a la recomanació del dia, coincidint amb l'arrencada del Mundial, la Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula El peor equipo del mundo.
10: Inspirada en fets reals i narrada com un conte còmic i entranyable, i seguim la història real de la selecció de Samoa americana. L'equip que va patir la pitjor derrota de la història del Mundial el 2001 en un partit contra Austràlia en què van encaixar 31 gols. I la cosa no va anar millor, sembla. Molt interessant veure l'actor Michael Fassbender en la pell del seu entrenador. El peor equipo del mundo es pot veure a Disney Plus o de lloguer a Prime Video, entre d'altres.
18: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
19: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
20: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
21: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
22: Descobreix l'experiència premium amb Celebrity Cruises i viatges al Corte Inglés. Vaixells elegants amb servei personalitzat i més de 300 destinacions amb estades més llargues. Fes la teva reserva al juny amb fins a 300 euros de descompte. A més, el nou vaixell Celebrity Excel salpa aquest estiu des de Barcelona i des de només 850 euros. Consulta les condicions. Reserva viatges al Corte Inglés al teu creuer premium.
23: Avui dia pot ser però estiu, però hivern, però camp, però ciutat, però allò que vulguis.
24: I pot ser tot això sent professional.
23: I venir als Prodés de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals.
25: Citroën.
23: Consulta citroen.es.
25: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
27: Bon dia al Mundial.
17: Avui he somiat sobre el Mundial de Futbol que guanyaria una selecció que no ha guanyat mai.
31: Però venga, va, home, sisplau.
27: Ha! El Mundial de Futbol és el protagonista del dia perquè ahir se'n va disputar el partit inaugural entre Mèxic i Sud-àfrica amb victòria pels locals per 2-0 i aquesta matinada mateix hem pogut gaudir d'un apassionant Corea del Sud 2, República Txeca 1.
0: I aquest serà el Mundial més llarg de la història. Això vol dir que hauran passat bons partits, hi haurà bons partits, però...
32: No.
0: N'hi haurà d'altres.
32: No tu ironia... En el teu comentari, però jo, francament, Ricard, no puc esperar més per veure el Canadà, Bòsnia i Herzegovina aquesta
0: Ricard,
32: nit.
0: Ricard, què tal? Bon dia.
32: Què tal? Bona nit. Jo me'n vaig a dormir ara perquè m'he llevat per veure el Corea del Sud, República Txeca.
0: Normal. Però tu mires aquesta mena de partits, de veritat?
32: Vols més per la teva nòmina?
0: Què?
32: Compta amb CaixaBank. Tu visquiria la teva nòmina a CaixaBank i guanya una Smart TV de Samsung o un ingrés net a compte de fins a 250 euros. La Caixa!
0: Sí,
32: bueno,
0: si poguessis parar de fer això... Sí, estem fent la TNT. Si tu admires aquests partits de seleccions de tercer o quart nivell.
32: Evidentment que me'ls miro, Ricard, jo, i qualsevol amant del futbol, que té apuntats a la seva agenda
0: partits. Per exemple, partits com?
32: Jordània-Argèlia, Haití-Escòcia, Irak-Senegal...
0: Irak-Senegal m'interessa molt, sí.
32: Clar, Cap Verde, Aràbia Saudita...
0: Però escolta, una cosa, tu què hi veus en aquests partits? Perquè moltes vegades els jugadors no els coneix ningú. Aquí no hi passarien de la tercera divisió.
32: No hi estic d'acord. Per exemple, aquesta mateixa matinada amb Corea del Sud ha debutat Kim Park-in, sí, un defensa que troba espais lliures al terreny de joc i allà es queda fins al minut 90.
0: Kim Park-in.
32: Sí, també destacaria a Senegal Mamadou Webo, un jugador expert en despistar el rival, en deixar-li un recadet... Sí,
0: estarem atents a aquest jugador, sorpresa. Ricard, gràcies.
32: Sí. Vosaltres, la Caixa...
0: Són 8:15. I els mercats es creuen més que mai l'anunci de Donald Trump d'un pacte amb l'Iran per acabar amb la guerra a l'Orient Mitjà.
33: We just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be
1: subject to finalization of documents.
0: Tot i que el règim dels ayatolars ha negat cap acord tancat, el barril de Brent es paga per sota dels $89, un preu a què no s'arribava des del mes de març. L'altre gran tema del dia és la immigració.
2: Europa, que no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios sin lápidas.
0: El papa acaba avui el seu viatge a Tenerife, a Espanya, després d'aquestes crítiques a la passivitat d'Europa contra les morts al Mediterrani. Això el dia en què entra en vigor la nova legislació comunitària que endureix la policia migratòria, més controls d'entrada, més agilitat per les expulsions o la possibilitat de construir un centre d'internament d'estrangers en tercers països. En temps d'agora analitzarem la petició del govern per fer front a aquest augment dels incidents amb armes de foc també a Catalunya.
5: Endurir les penes en les armes il·lícites, la tinença i l'exhibició d'armes de foc per equiparar-nos a la legislació europea vinculada majoritàriament al negoci de la marihuana i del narcotràfic.
0: I el periódico avui explica que la consellera de Salut ha multat amb 6.000 euros diversos centres sanitaris pel cas del nadó maltractat suposadament pels seus pares. La sanció és per l'Hospital Vall d'Hebron, on el nadó va ingressar a la UCI, però també per altres centres on es va atendre el nadó, el Sant Pau, Sant Joan de Déu i el CAP Roger de Flor. El govern considera que no van actuar a temps. I pel que fa als esports, Robert Prat?
14: Mèxic guanya 2-0 Sud-àfrica en la inauguració descafeinada del Mundial de Futbol. El Barça només una victòria de classificar-se per la final de la Lliga de Bàsquet després de guanyar el Tenerife, i el Joventut juga avui a València. Mourinho firma pel Madrid per les 3 pròximes temporades.
0: I pel que fa al temps, atenció, perquè avui tornen les temperatures ja d'estiu. Eloi Cordomí, bon dia.
7: Bon dia. Sí, avui ja s'arribarà a valors per sobre els 30 graus a pràcticament tot l'interior, sobretot a Ponent, 33-34, i també a l'Empordà. Està bufant una tramuntana una mica càlida que ja ha fet pujar la temperatura per sobre els 20 graus, i avui al migdia podrien arribar en algunes zones de l'Empordà i zones pròximes al voltant dels 32 o 33. Compte aquesta hora encara fa una mica de fresca. A les valls del Pirineu tenim temperatures per sota els 8 graus en alguns casos, i a molts llocs de l'interior per sota dels 12. Demà dissabte la temperatura seguirà pujant, diumenge encara una miqueta més, a Ponent podria arribar fins als 36 o 37 graus, amb sol tot el cap de setmana, potser diumenge algun ruixat de tarda, alguna tempesta al Pirineu.
0: I mobilitat també a aquesta hora. Maria Fernández Noguera, bon dia.
9: Bon dia, doncs sí, amb els retards habituals. A l'R11, la línia que uneix Barcelona amb Figueres i Portbou, els trens circulen amb un retard de 10 minuts. També endarreriments d'un quart d'hora a l'R15 en els trens que van des de Reus cap a Barcelona, i de 5 minuts a l'R16 de Tortosa a Barcelona. I també hi ha demores en l'alta velocitat, en concret la B, que ha sortit de Figueres a primera hora i que va cap a Madrid, circular amb un retard de 10 minuts a Ferrocarrils de la Generalitat. Puntualitat a totes les línies.
0: I com tenim les carreteres? Sense incidències, Clàudia Serra?
11: Sí, hi ha això sí lentitud, Els punts habituals a aquesta hora a l'entorn de Barcelona, sobretot d'entrada a la capital, Ronda de Dalt, densitat de Trinitat a Horta, sentit Llobregat, i a la litoral de Sant Adrià, la Barceloneta, sentit Llobregat, i a Santa Coloma, sentit Trinitat. Aturades també a la P7, a Parets, en sentit nord cap a l'enllaç amb la C-17.
0: Avui a l'Àgora del Matí, a partir de 8:45, Ferran Espada, Milagros, Pedro Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Quan són les 7:33. I aquesta l'obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Maiol Roger, Pau Foradada, bon dia.
12: Bon dia.
0: Avui opinions diverses als editorials sobre els tipus d'interès.
12: Sí, el País es fixa en els riscos d'una pujada de tipus després que el Banc Central Europeu el situés al 2,25%.
14: El diari alerta que encarir el preu del diner pot perjudicar l'economia, que ja és dèbil a l'eurozona i propera a l'estancament a Alemanya.
12: El Mundo, en canvi, justifica aquesta decisió del BCE, que es pren per frenar la inflació.
14: El diari considera que és precisament això, l'escalada de preus, el que amenaça Europa.
12: Per la seva part, l'ABC també defensa l'aposta del Banc Central Europeu per apujar els tipus i remarca que ha estat una decisió difícil.
14: Reconeix que, per una banda, l'augment del preu del diner pot refredar l'economia, però creu que calia fer alguna cosa per aturar l'increment de preus.
12: Mentrestant, La Vanguardia i l'Ara dediquen l'editorial al missatge de Lleó 14 sobre la immigració al port del Guineguín, a Gran Canària.
14: El diari del grup Godó destaca que el pontífex va fer un al·legat contra la insensibilitat europea davant del drama migratori.
12: I afegeix que el viatge del papa, que acaba avui, deixa empremta perquè ha remogut consciències.
14: L'Ara escriu que les polítiques europees sobre migració van en la direcció oposada del que diu Prevost.
12: Subratlla que el missatge del papa té especial importància perquè es basa en el principi d'igualtat de tots els humans, un pilar bàsic de la Unió Europea que ara està en perill amb l'auge de l'extrema dreta.
14: Canviant de tema, el periódico dedica l'editorial a l'aposta europea per construir una estratègia autònoma de defensa.
12: I diu que per aconseguir-ho es necessiten plans tangibles, voluntat de cooperació de la indústria i un ambient institucional favorable.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa l'escriptora Llucia Ramis.
3: Llegesc a La Vanguardia que els pediatres demanen més formació per abordar la diversitat de gènere que arriba a les consultes. Així podran donar una atenció més adequada basada en l'evidència científica i minvar el patiment del menor. A més de l'acompanyament, la primera fase pot consistir en un bloqueig puberal per aturar el desenvolupament i l'adolescent i l'equip mèdic guanyin temps en la presa de decisions i després ja s'inicien els tractaments hormonals. Segons dades de seguiment a Holanda, publicades per col·laboradors de la revista mèdica de Lancet, el 98% dels adolescents que comencen el tractament hormonal d'afirmació el mantenen a l'edat adulta.
4: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
6: Peugeot. El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
8: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
10: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
13: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
25: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Qui se l'ha jugat?
15: Un poble de Badajoz que va avançar un quart d'hora als focs artificials per esquivar una alerta per risc alt d'incendi. L'Ajuntament de Fuentes de León va canviar l'hora després que l'AEMET activés l'alerta a la mitjanit en punt. Ho veiem al diari Opones, que recull que la decisió ha generat polèmica per part d'ecologistes en acció i de veïns que retreuen que així es podia evitar una multa, però no un incendi.
0: Què té èxit?
16: La segona cursa antiracista de Barcelona, que ja fa setmanes que ha esgotat els 1.500 dorsals que tenia. Ho llegim al web de BTV, detalla que aquest any el circuit passa per Montjuïc i Top Manta assegura que l'any que ve es marquen com a objectiu la zona de plaça Catalunya. La cursa es fa demà i té com a objectiu no només ser una carrera, sinó que la gent sigui al carrer per denunciar els discursos d'odi.
0: La notícia que cridarà l'atenció als fans dels dinosaures.
15: Sí, s'ha subhastat a París. La primera bossa de mà feta amb pell de Tyrannosaurus Rex. Concretament s'ha elaborat amb el col·làgen del fèmur d'un dinosaure que van trobar a Montana, als Estats Units, ara fa 25 anys. Va sortir per un preu mínim de $500,000, però finalment no es va vendre perquè les ofertes eren, diuen des de la casa de subhastes, massa baixes. Ho veiem a Le Monde.
0: No només les cases de colònies posen el crit al cel.
16: L'Associació Professionals de Teatre per Tots els Públics alerta que la suspensió de sortides i activitats per part de les escoles fora de l'aula posa en risc l'accés dels infants a la cultura. Denuncien que ja hi ha 48 funcions anul·lades i que la pèrdua

0: mantenen un ampli desplegament policial i continuen investigant una onada d'atacs contra habitatges associats a immigrants arran d'un apunyalament atribuït a un home sudanès. I als Estats Units, el New York Times analitza les paraules de Trump, que està a punt de signar amb Teheran, diu, al final de la guerra, i titula: els atacs entre els Estats Units i l'Iran podrien obrir una nova fase perillosa del conflicte.
1: La premsa econòmica es fixa avui en la sortida en borsa de SpaceX per 75.000 milions de dòlars. Expansión diu que l'operació no només representa una fita per la companyia aeroespacial, sinó també un examen per la gana dels inversors cap a les grans apostes vinculades a la intel·ligència artificial. Cinco dies es recrea en el fet que Elon Musk serà la primera persona del món bilionària. L'operació banyarà en or un home que ja és el més ric del món. Mai una persona havia amassat tant poder a la història, escriu el diari. Afegeix que si gasta un milió de dòlars al dia, trigarà uns 2.740 anys en consumir el bilió. L'economista, en canvi, no dona per fet que la sortida en borsa de SpaceX serà la més gran de la història. Diu que el seu debut s'haurà de mesurar davant de la Saudi Aramco. Necessitarà pujar un mínim d'un 6% de la seva primera inversió borsària per superar els 1,87 bilions de dòlars que va aconseguir el gegant petrolier.
2: I a la premsa esportiva, Robert Prat.
3: Arrenca el Mundial més llarg i polèmic, subratlla el diari Ara, amb restriccions d'entrada als Estats Units, protestes a Mèxic pels desapareguts al país. Els Estats Units fan equilibris, la majoria dels jugadors de la selecció de futbol són crítics amb Donald Trump. A la cerimònia inaugural, a l'Estadi Azteca de Mèxic, no hi ha assistit ni la presidenta del país. Una cerimònia que ha reivindicat els pobles originaris, amb el grup Maná com a protagonista. Joan Golobar reclama a la seva columna a La Vanguardia més futbol, menys negoci, critica passar de 32 a 48 seleccions, només per diners. El periòdico parla d'una cerimònia d'inauguració molt discreta i descafeinada, sense identitat i plena d'actuacions en playback. Mentre sonava la música a l'Azteca, la ciutat era plena de manifestants. L'Esport fa un visc al Mundial i el Mundo Deportivo parla del Mundial més gran de la història. El Marca diu que Bernardo Silva és a punt de fitxar pel Real Madrid.
2: I a la premsa del cor, les normes del casament de Taylor Swift. Elisenda Pineda.
4: Taylor Swift no permetrà als solters portar un acompanyant al seu casament. El casament de Taylor Swift, esclar. Això respon a un tema de privacitat. La cantant no es vol entaforar forasters a casa i a un tema pressupostari. Sorprèn descobrir que na Taylor no vol posar més coberts que els necessaris. Ella, que es podria pagar 300 casaments i un parell de comunions a Sant Miquel del Fai. Queda demostrat que Taylor Swift és més garrepa que el porter de Josep Lluís Núñez i que no se la salta un torero ni la conga de solters en supir que acudiran a l'enllaç i hauran de seure a la taula dels nens.
2: I qui fa anys avui, Canalies?
5: Felicitem la cantant Rosalén.
2: Rosalén?
5: Quants en deu fer, Rosalén?
6: Bueno, 38.
5: Una mica més.
6: 39.
5: Arriba als 40 anys.
6: 40, vaja.
5: També felicitem l'actor Mario Casas.
6: 42.
5: Doncs mira, igual que Rosalén, avui també celebra 40 anys. I acabem amb la cineasta Itziar Bollaín.
6: 65.
5: 59.
6: Anem per Sant Oral.
5: Avui és Sant Onofre. Explica que va passar 60 anys al desert alimentant-se només de dàtils i aigua, imitant l'exemple de solitud de Joan Baptista. Considerava que aquest estil de vida era el més perfecte. Hi ha una llegenda inversemblant que lliga la recerca del Sant Grial. El seu nom és dels pocs que ens han arribat en llengua copta, successora de la llengua de l'Egipte dels faraons. A Catalunya hi ha 78 persones que es diuen Onofre.
2: I ara tanquem el repàs a la premsa, avui que és 12 de juny del 2026, anant al quios vintage amb Albert Tom.
7: Tal dia com avui, de fa 50 anys.
8: 12 de juny de 1976, concert històric dels Rolling Stones a Barcelona. El grup, creat el 1962, no havia tocat mai a l'Espanya franquista. Ara que Franco és mort, el jove promotor Gai Mercader els porta a la Monumental de Barcelona l'11 de juny del 76. 12.000 persones gairebé omplen la plaça de Toros. A fora hi ha incidents i càrregues amb els Grisos, la policia de l'època. Els Stones entren a l'escenari mentre sona un pas doble, el Gato Montés, i se'n van amb els acords de la Santa Espina. Mick Jagger saluda el públic en català, bona nit Barcelona, i comença el concert amb Honky Tonk Women. És curiós llegir ara, 50 anys després, les crítiques molt irrespectuoses, molt, amb els Rolling Stones d'Albert Mallofré a La Vanguardia i de Jordi García Soler a l'Avui. Mallofré es queixa de les constants contorsions de Jagger. I García Soler acaba amb aquesta frase. És prou clar que els Rolling Stones ara ja són a les acaballes de la seva carrera artística. Era el 1976.
2: Avui és 12 de juny del 2026.

0: És el 166è dia del calendari. Falten 9 dies per l'estiu, 12 per Sant Joan, 22 per la sortida del Tour de França a Barcelona. I així sona el dia d'avui.
1: Els sons del matí.
2: We just made a great settlement of the war, the rent, and we're going to be subject to finalization of documents. We should get done over the next few days.
3: Aquesta pujada de tipus i les que puguin venir pot tenir més efectes negatius en un fre l'activitat econòmica que frenar la inflació.
4: Per mi és la més encertada en aquests moments.
5: Es tracta d'un centenar de joies que, segons la taxació, tenen un valor d'1.300.000 euros, molt superior de la que en va fer Luis Arroyo, portaveu autoritzat de Zapatero.
6: No basta gestionar llegades, distribuir cifras, reforzar fronteras o lamentar las muertes cuando ya han ocurrido.
0: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia. Marc Jurado. Instigar.
7: Empenya a fer alguna cosa. S'empenyen els anys, passant els dies, però també es pot incitar algú a fer coses que d'entrada no faria. Qui està instigant els irlandesos del nord és l'extrema dreta arran de l'intent d'assassinat d'un home blanc per part d'un refugiat sudanès. Després de dues nits de molta violència, aquesta està tranquil·la.
0: Taxació.
7: Acció de taxar algú, especialment l'autoritat, fixar el preu de venda d'una mercaderia o l'import d'alguna cosa. Les darreres hores hem sabut que les joies trobades en una caixa forta al despatx de l'expresident Zapatero s'han taxat en 1.300.000 euros. Si ens hi fixem bé, és un valor 26 cops més alt del que va dir el seu entorn.
0: Fallaire.
7: Persona que amb una falla encesa a la mà pren part en certes festes, especialment les que es fan en alguns indrets del Pirineu pels vols de la Revetlla de Sant Joan. Precisament avui s'obre temporada amb la baixada de Durro a la vall d'avui. Els pròxims dies se'n faran en més de 60 pobles de Catalunya, l'Aragó, França i Andorra.
0: I ara posem-hi tres xifres amb l'Ara García. 6.000 euros.
5: És la multa amb què la Conselleria de Salut ha sancionat l'Hospital Vall d'Hebron per no haver actuat a temps en el cas del nadó suposadament maltractat pels seus pares. Vall d'Hebron és l'hospital on el nadó va acabar ingressat a l'UCI, però el departament també ha expedientat altres centres que havia visitat, com el CAP Roger de Flor, Sant Pau i Sant Joan de Déu.
0: 50%.
5: Les denúncies per maltractaments a persones de més de 65 anys han augmentat un 50% en els últims 5 anys. L'any passat els Mossos d'Esquadra van rebre pràcticament 5 denúncies al dia. A més, hi va haver 7 persones assassinades en casos de violència domèstica.
0: 75.000 milions de dòlars.
5: És el que recaptarà SpaceX, l'empresa d'Elon Musk, en la seva sortida en borsa avui. Serà el debut als mercats més gran de la història. Es posaran a la venda menys d'un 5% de les sancions. Els experts pensen que la valoració està inflada, però els inversors confien en Musk.
0: I veig tres imatges amb palforada. A la primera imatge veig el Papa Lleó 14 en un port. Està mirant al mar i al costat hi té un ram de flors i al fons unes embarcacions. Està amb les mans entrecreuades pregant.
8: Està al port del Guineguina, Gran Canària, un dels punts claus de l'arribada de pasteres que arriben a l'arxipèlag des de les costes occidentals africanes. El Papa acaba el viatge avui amb accent social, accent humanitari, defensant la immigració i criticant tots aquells qui amb les seves decisions permeten la tragèdia. Només en 5 mesos, en els 5 mesos que portem de 2026, més de 1.300 persones han mort intentant arribar a Espanya per mar.
0: A la segona imatge veig també el Papa, però és una imatge a l'Estadi Olímpic de dimarts passat. Està sobre el Papa mòbil, un dels membres de seguretat aixeca un nen que deu tenir 5 o 6 anys i que té la cara a un pam del pontífex. Tots dos se somriuen i s'agafen les mans.
8: És una escena que s'ha repetit tantíssimes vegades en els diversos banys de masses dels últims dies. La particularitat d'aquesta fotografia és que l'ha penjada a les xarxes l'Emilio Morenati, que és Premi Pulitzer, és cap de fotografia de Associated Press i ha fet una crida per fer-la viral amb l'objectiu de trobar els pares del petit i regalar-los la fotografia.
0: I la tercera imatge del dia ens arriba des de França i veiem un parell de pancartes. En una s'hi veu el dibuix d'una nena i hi diu el nom i l'edat. 11 anys. I en l'altra s'hi llegeix alguna altra cosa. París, Isabel Galí, què diu la pancarta?
9: Doncs hi diu: disfuncionament o res contra lluitar. I és la crítica dels francesos contra un sistema judicial que no va saber protegir una nena d'11 anys de nom Liana d'un pederasta que és el principal sospitós de la seva mort. Ara se sap que una altra nena de 10 anys l'havia denunciat per múltiples violacions l'estiu passat, però que ni la gendarmeria ni la justícia van fer-hi res. El mateix president Macron ha hagut de rectificar i reconèixer que els mitjans dedicats a la justícia a França són insuficients. Hi ha 4 vegades menys fiscals que la mitjana europea.
10: La tarda de Catalunya Ràdio.
11: O sigui, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
10: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
11: Ets una genocida del temps.
12: La millor hora del dia.
10: Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: 10 minuts seran les 8 del matí. Atenció a aquest titular que circula. Clonen un mateix ratolí de més de 1.200 vegades durant 20 anys en un estudi per esbrinar els límits de la clonació. Marc Amorós, bon dia.
13: Bon dia. La notícia diu que els resultats d'aquest estudi s'han fet públics ara. La investigació ha durat 20 anys. L'objectiu era descobrir quantes vegades es podia clonar un mateix animal. Doncs bé, els investigadors han clonat, segons la notícia, el mateix en ratolí fins a la generació 58. Els animals clonats d'aquesta generació ja naixien, però no aconseguien sobreviure, diu l'estudi en les seves conclusions. Per arribar a la generació 58, els investigadors han fet més de 1.200 clonacions del mateix ratolí. Diu la notícia que la primera clonació d'aquest ratolí es va fer 9 anys després de la clonació de l'ovella Dolly, que tots recordarem, i l'última es va fer tot just l'any passat.
0: Això és real o fals?
14: El matí de Catalunya Ràdio.
15: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
16: L'emprenedoria i la innovació són claus en el futur professional de les noves generacions. Aquesta setmana, la Universitat CEU Abat Oliva ha estat la seu del CEU Emprende Summer Camp, una iniciativa que ha ofert als estudiants 3 dies per connectar amb l'ecosistema emprenedor. El programa ha inclòs visites a startups, espais de networking i xerrades inspiradores per apropar els participants a la realitat del món empresarial i innovador.
15: La gestió de projectes, el màrqueting digital, l'anàlisi de dades o l'experiència de l'usuari són claus en el món empresarial. Per això, amb els graus de les àrees d'empresa i màrqueting de la Universitat CEU Abat Oliva, avui et podràs certificar en aquestes competències. Demà dissenyaràs les estratègies empresarials. Canvia el teu present, crea el teu futur.
13: Vinga, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que clonen un mateix ratolí de més de 1.200 vegades durant 20 anys en un estudi per esbrinar els límits de la clonació és una notícia real. L'estudi s'ha fet en una universitat del Japó, és tota una fita en el món de la biologia. La investigació ha mostrat que a mida que pujava el número de clonacions, les taxes de naixement anaven baixant i començaven a aparèixer alteracions genètiques cada cop més greus.
0: Gràcies, Marc.
13: Adéu, bon dia.
0: Ara són les 7:52. Repassem els titulars del dia 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Donald Trump dona per acabada la guerra a l'Orient Mitjà.
17: Tot i que l'Iran avisa que no ha pactat cap text amb Washington, el president dels Estats Units anticipa que es firmarà a Europa molt aviat.
18: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
17: De moment, els mercats han reaccionat amb optimisme a la decisió de Trump de suspendre l'atac a l'Iran que tenien previst.
0: Entra en vigor el pacte europeu que endureix la política migratòria.
19: S'acceleren les expulsions d'immigrants i es redueixen les garanties d'asil. A partir d'ara, també els estats europeus podran construir a l'estranger centres de deportació.
0: I justament des de les Canàries, el Papa demanava a la Unió Europea moure fitxa.
6: No basta gestionar llegades, distribuir xifres, reforçar fronteres o lamentar les muertes cuando ya han ocurrido.
17: El Papa Lleó XIV avui serà a Tenerife, la darrera etapa del seu viatge a Espanya, i mantindrà una trobada amb migrants.
0: I les joies confiscades a Zapatero tenen un valor d'1.3 milions d'euros.
19: Justament la causa que afecta l'expresident espanyol i el cas Leire passa en factura als socialistes, segons l'últim baròmetre del CIS.
0: Salut sanciona diversos centres sanitaris pel cas del nadó suposadament maltractat pels seus pares.
17: Ho detalla aquest matí el periòdico. El departament considera que no van actuar a temps.
0: I el govern proposa endurir fins a 5 anys de presó la tinença il·lícita d'armes i fins a 9 anys el cultiu de marihuana.
19: L'executiu treballa amb el Ministeri de l'Interior en una reforma del Codi Penal que inclogui penes més dures.
0: SpaceX, Elon Musk, debut avui a la borsa amb una valoració rècord.
17: Vol recaptar 75.000 milions de dòlars, que és més del que valen totes les empreses de l'IBEX juntes, per continuar invertint en viatges a l'espai, connectivitat i intel·ligència artificial.
0: I el Cabró Rock torna aquest cap de setmana a Vic amb 24 artistes del panorama musical català.
19: Poques gràcies, la Gussa Sorda o Joan Dausà actuaran al festival que aquest any espera gairebé 60.000 persones.
20: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
21: Bon dia. Pel que fa al temps, comencem el dia en fresc encara a l'interior i temperatures molt més disparades a l'Empordà a causa d'una tramuntana escalfada que avui aquí pot fer pujar la temperatura fins als 32 o 33 graus. Aquí l'Empordà i zones pròximes. Els quatre núvols que hi ha ara mateix al Camp de Tarragona es desfaran ràpid i tant avui com el cap de setmana farà sol i més calor. Com a molt diumenge a la tarda podríem tenir alguna tempesta al Pirineu.
20: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
0: I pel que fa al trànsit, que ara un carril tenim carril tallat que complica la circulació a l'AP7, Clàudia Serra.
22: Sí, per una avaria hi ha un carril tallat a l'AP7 al Papiol sentit Girona, precaució en aquest punt. I a aquesta hora destaquem també lentitud a l'AP7 a Mollet, sentit nord cap a l'enllaç amb la C-17, i a la C-33 a la Llagosta, sentit nord cap a l'enllaç amb la C-17 i la C-59. De fet, avui s'espera més mobilitat del que és habitual en aquesta zona propera al circuit de Barcelona a Catalunya, a Montmeló, perquè arrenca el Gran Premi de Fórmula 1.
10: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
23: A 8:45 obrirem l'Àgora analitzant els atacs racistes a famílies immigrants de Belfast amb l'enviat especial de Catalunya Ràdio, Quim Olivares, i el membre del Comitè Assessor de Migracions del Regne Unit, Sergi Pardos.
24: I també parlarem de la inseguretat a Barcelona.
23: A 11:15 ens plantejarem un nou dilema en funció de què s'ha d'escollir, què cal estudiar, dels diners, de les oportunitats laborals o de la passió.
24: I a les 11, entrevista a Joan Dausà.
23: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
25: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
0: Manu Guix, bon dia!
26: Bon dia i bona hora, catalans!
0: Saps què ens ha passat avui, Manu, no?
27: Fortíssim, fortíssim.
0: Estàvem fent el programa.
27: Sí, estàvem fent el programa de ràdio.
0: S'ha acostat un home.
27: Sí.
0: Amb un objecte, l'ha deixat aquí darrere meu i ha marxat. I m'he girat i era una guineu.
27: Què?
28: Què vol dir?
0: Una guineu de plàstic, diguéssim.
27: Una guineu de plàstic,
0: però
27: sí.
0: T'ho juro.
27: Però, escolta,
0: però és una guineu preciosa, eh?
27: La tenim a la redacció.
0: I ara ja l'hem agafat i la farem servir de la... Serà la nostra moreneta.
27: Però, escolta'm, jo et proposo un joc. Per què has penjat aquesta foto a l'Instagram?
0: Sí, sí.
27: Per què no li preguntem a la gent què vol dir aquest gest de que et deixin una guineu aquí als estudis de la ràdio?
28: Volen ser el teu amic?
27: Quin significat deu tenir això?
0: És més astuta la guineu, no, també? És
27: una... Home, la guineu al Petit Príncep és un paper importantíssim.
0: De trobar els camins cap a la vida.

0: confiarme.
1: Doncs mira, està bé. Deixa'm guineus pels llocs, eh? Això és que sou bona gent.
2: Tu creus?
1: Sí, ja t'ho dic. Home, això és una prova d'amor.
3: Ai, que xulo.
4: Doncs a mi m'ha agradat molt el gest, però hem d'interpretar-lo.
3: Doncs escolta'm, que la gent es connecta al teu Instagram, que jo què sé, que et segueixin i que comentin, tu.
4: Vale.
3: A veure què et diuen. Ja, anem a provar, anem a jugar amb els oients aquest matí.
1: Però és de peluix?
3: No, és de plàstic. És de plàstic com aquests impresos amb 3D, saps aquesta geomètrics?
4: Sí.
3: Aquestes figures geomètriques?
1: Sí.
3: Que deu fer ben bé mig metre, aquest guineu que ens han deixat.
4: La guineu del 12 de juny.
3: Sí. A veure què és el que ens diu la gent. Però
4: ens canvia la vida a partir d'ara, ja veuràs tu.
3: Ai, escolta, a mi em va molt bé, jo no vull que em canviï.
5: Sí.
4: Anem a marcar el telèfon del Jordi.
2: Jordi!
1: Sí que et va bé, Canalia, sí, ho vam saber.
4: Sí?
1: Que et va bé,
5: Bueno, noi, és que ja tenia poques per tot, mano.
1: Estàs entretingut, eh?
4: Hola, Jordi, què tal? Com estàs?
6: Hola, bon dia.
4: Com va?
6: Què tal?
4: Bé?
6: Molt bé.
4: Bueno.
3: Perfecte, Jordi.
4: Com, demà què faràs, demà, Jordi?
6: Demà?
4: Sí.
5: Ui.
6: Doncs demà al dematí anar a esmorzar amb un germà, per exemple.
4: Però demà és el teu aniversari, no?
6: Sí.
4: Ah.
6: Sí.
4: Faràs alguna cosa especial o no?
6: No sé. No tinc res previst.
3: Jordi, que truquem al matí de Catalunya Ràdio, que et volen desitjar uns feliços 60 anys, que t'estimen molt tota la família.
6: Ja ho penso,
3: I et volen dedicar...
6: Ja us he conegut.
3: Escopinya d'oques grasses.
4: Dale, mano.
3: Camino perquè sí, m'omple el camí, no espero que em porti enlloc.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és divendres, 12 de juny.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: La Festa Major 2026 ja té cartell guanyador i estrena programa d'actes. De fet, ja comença a escalfar motors. El municipi ja disposa de la imatge que representarà oficialment la celebració després de la resolució del 24è certamen de cartells de Festa Major. A més, ja es pot consultar el programa complet d'actes per començar a preparar-se per viure uns dies plens de cultura, tradició i festa. En parlem d'aquí uns minuts, abans tenim altres notícies del dia, que primer de tot les resumim en titulars. Recordeu que és obert el termini de presentació de propostes per als pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell i podeu presentar les propostes fins al 19 de juny. La setena trobada de bandes de timbals de Calafell es celebra aquest dissabte, 13 de juny. L'esdeveniment està organitzat per la banda de timbals i gralles de Mar Romeu i omplirà el municipi de ritme i cultura popular amb la participació de diverses agrupacions. El Vendrell farà gratuït el curs de P0 de les escoles bressol municipals. L'anunci s'emmarca en el balanç de 3 anys de mandat, en què el govern destaca un 83% de compromisos complerts, amb la millora de la situació financera i un augment de la inversió en serveis públics. Llorenç del Penedès incorpora un nou vigilant municipal per reforçar la seguretat i el compliment de les ordenances. Un estudi del CREAF avisa que els boscos de l'Espanya peninsular utilitzen un 20% més d'aigua que fa 30 anys. El treball adverteix que cal millorar la gestió forestal per adaptar aquests ecosistemes a un clima cada cop més sec. La construcció de piscines privades creix un 70% aquest any al Camp de Tarragona, des del 2021 que no s'iniciaven tantes construccions en habitatges particulars. El titular esportiu amb David Burillo.
2: Després d'anys oferint activitats aquàtiques a la platja de Calafell, Wave Riders Calafell prepara el seu primer casal d'estiu. Han vingut als estudis la Mar Tena i en Daniel Puig, organitzadors d'aquest casal, a explicar-nos tots els detalls d'aquest projecte.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: La Festa Major 2026 de Calafell ja té cartell guanyador i estrena programa d'actes. Ja comença a escalfar motors la Festa Major de Calafell. El municipi ja disposa de la imatge que representarà oficialment la celebració després de la resolució del 24è certamen de concurs de cartells de les Festes Majors al municipi. A més, la ciutadania ja pot consultar el programa complet d'actes per començar a preparar-se per viure uns dies plens de cultura, tradició i festa. I és que després d'examinar les 9 propostes presentades, el jurat va acordar concedir el premi al cartell número 9, que un cop oberta l'aplica, ha correspost a l'alumnat de primer cicle formatiu de grau superior d'il·lustració al ESAT Serra i Abella de l'Hospitalet de Llobregat. El premi, dotat amb 600 euros, és destinat a l'adquisició de material per a l'escola, tal i com ha confirmat la seva representant i professora, Maria Àngels Pinyol. El jurat ha valorat especialment la qualitat artística de la proposta, la seva originalitat i la capacitat de transmetre l'essència, els valors i l'esperit de la Festa Major de Calafell. També n'ha destacat la força comunicativa i la seva idoneïtat com a imatge representativa d'aquesta edició 2026. L'obra guanyadora és present, per tant, en diferents materials de promoció, comunicació i difusió de la Festa Major de Calafell, convertint-se en la carta de presentació d'una celebració molt esperada per a tots els ciutadans. Aprofitant l'anunci del cartell guanyador, l'Ajuntament també ha informat que ja es pot consultar el programa de la Festa Major amb totes les activitats, espectacles i actes previstos per gaudir d'uns dies plens de tradició, cultura, música i convivència. També s'ha volgut felicitar l'alumnat guanyador i el professorat del Serra i Abella per el reconeixement i agrair la participació de totes les persones que han pres part en aquesta edició del certamen dels concurs de Festa Major de Calafell. El talent, la creativitat i la implicació han contribuït a enriquir la vida cultural i a fer créixer any rere any la Festa Major de Calafell.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I recordeu que és obert el termini de presentació de propostes per als pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell per a l'any 2027 fins al proper 19 de juny. L'Ajuntament de Calafell va obrir el període per presentar les propostes. A la sessió del Consell Ciutadà, celebrada ja fa mesos, ja es va anunciar que no hi ha cap canvi en el reglament. Les propostes han de poder executar-se en el mateix any, raó per la qual han de ser assumibles tant d'abast com de cost econòmic. Amb aquesta fórmula cal que les propostes puguin realitzar-se mitjançant un contracte menor, és a dir, sense la redacció d'un projecte i la seva licitació, fins i tot sense necessitat de finançament bancari, sinó amb recursos propis de l'Ajuntament de Calafell. El contracte menor permet una despesa de 45.000 euros més IVA per a obres i de 18.000 euros per a la resta de casos. Tiraran endavant les 5 propostes més votades d'entre les que impliquin obra i els projectes més votats d'entre els que siguin d'interès general sense obres. Després de la presentació de propostes, l'Ajuntament de Calafell les valorarà tècnicament i econòmicament. Les votacions de les propostes acceptades al tràmit serà del 14 de setembre al 9 d'octubre i les propostes guanyadores s'incorporaran al pressupost per al 2027 durant el mes d'octubre d'aquest 2026.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell. Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. La cultura a l'informatiu.
0: La setena trobada de bandes de timbals de Calafell es celebrarà aquest dissabte, 13 de juny. L'esdeveniment està organitzat per la banda de timbals i gralles de Mar Romeu i omplirà el municipi de ritme i cultura popular amb la participació de diverses agrupacions. Els actes principals programats per la jornada són a les 7 de la tarda a la Cercavila Tradicional, un recorregut ple de música i tambors pels carrers del municipi. A 2:15 de la nit hi haurà el sopar de germanor, el sopar de la setena trobada de timbals i gralles. Per als participants, d'11 de la nit i fins la mitjanit amb la trencada de la nit, el moment àlgid de la trobada a mitjanit, on conflueixen les diferents bandes fent sonar els timbals alhora. Si vols conèixer els punts exactes d'inici del recorregut d'enguany, pots consultar el cartell d'aquesta trobada a través de les xarxes socials i també oficialment a través de l'Ajuntament de Calafell. Recordem, doncs, que serà demà, dia 13 de juny, quan es durà a terme la setena trobada de bandes de timbals de Calafell, organitzada per la banda de timbals i gralles de Mar Romeu.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: L'Ajuntament del Vendrell ha anunciat que tramitarà la gratuïtat del curs de P0 de les escoles bressol municipals, ampliant així un model que ja és pioner a Catalunya a l'etapa educativa de 0 a 3 anys. L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ho ha explicat en una roda de premsa de valoració dels 3 anys de mandat, en què ha destacat que el Vendrell ja garanteix la gratuïtat universal a P1 i a P2 i que ara farà un pas més incorporant també el P0. En la mateixa compareixença, l'alcalde vendrellenc ha fet balanç del mandat. Ha afirmat que el govern municipal ha assolit un 83% dels compromisos electorals, una xifra que preveu que arribi al 100% amb els projectes previstos durant l'últim any de legislatura. També s'ha destacat la situació de sanejament financer de l'Ajuntament del Vendrell, amb un deute del 44% sobre els ingressos, que ha qualificat com el més baix de la història recent del consistori i, segons diu, ha permès incrementar la inversió a l'espai públic. En matèria de seguretat, novetats a subratllar la reducció del 19% de la delinqüència, una de les més elevades de l'Estat, i ha atribuït aquests resultats a l'anomenat model de seguretat del Vendrell, basat en la coordinació policial, l'augment d'efectius i la xarxa de videovigilància de 50 punts. Pel que fa als serveis urbans, s'ha posat en valor el nou contracte de neteja viària i el futur sistema de recollida de residus, que incorporarà models porta a porta i contenidors intel·ligents. Des de l'Ajuntament del Vendrell s'ha insistit amb l'objectiu de millorar la recollida selectiva i evitar increments de la taxa d'escombraries. En l'àmbit urbanístic s'ha destacat projectes com la renaturalització de la Riera de la Bisbal, la recuperació dels torrents dels Aragalls i la transformació del Riueta com a Rugà, així com la recuperació de 300 hectàrees urbanitzables al Pla de Mar. També s'ha anunciat que pròximament es presentarà el projecte de la primera fase del Parc del Botafoc, que inclourà zones verdes i un aparcament públic, finançat parcialment amb fons europeus FEDER. Segons l'alcalde vendrellenc, aquest projecte serà una fita històrica. L'Ajuntament també ha destacat mesures per incrementar l'habitatge social amb la cessió de solars a la Generalitat i la construcció d'un bloc de pisos a través del Pla de Barris.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Anem ara cap a Llorenç del Penedès perquè l'Ajuntament ha incorporat recentment un nou vigilant municipal amb l'objectiu de reforçar la seguretat ciutadana, la convivència i el compliment de les ordenances municipals. El nou professional desenvoluparà la tasca en horaris variables i rotatius, incloent-hi torn de matí, tarda, nit i caps de setmana. Aquesta ampliació de la cobertura permetrà incrementar la presència del servei al carrer i donar resposta a necessitats de Llorenç del Penedès en diferents franges horàries. Entre les funcions assignades al vigilant municipal hi ha la vigilància als espais públics, el control del compliment de les ordenances locals i la normativa de circulació, així com la capacitat de formular denúncies i imposar sancions en aquells casos en què es detectin infraccions. Des de l'Ajuntament de Llorenç es destaca que aquesta incorporació forma part d'accions encaminades a millorar la convivència i garantir el respecte a les normes que regulen l'ús de l'espai públic. L'Ajuntament ha aprofitat l'anunci per recordar als ciutadans la importància de respectar les normes de trànsit, estacionar correctament els vehicles i mantenir actituds cíviques i respectuoses, tant a l'espai públic com a la resta de veïns i veïnes. Segons el consistori, la incorporació del nou vigilant ha de contribuir a reforçar el compliment de les normes bàsiques de convivència i a avançar cap a un municipi més ordenat.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
0: Un estudi del CREAF ha revelat que actualment els boscos de l'Espanya peninsular utilitzen un 20% més d'aigua que fa 30 anys perquè tenen més arbres, més fulles i més arbustos. El treball ha conclòs que aquest increment ha modificat el cicle de l'aigua en els ecosistemes naturals, reduint la quantitat d'aigua que arriba a rius i aqüífers. Els investigadors han avisat de la necessitat d'adaptar els boscos a un clima cada cop més sec. Han apostat per gestionar millor l'aigua que els manté vius, amb cura permanent del sotabosc i tècniques com la silvicultura de coberta contínua, que manté sempre una coberta arbrada elevada. També han instat a reforçar la gestió forestal. Per arribar a aquestes conclusions, l'equip ha emprat el model ecohidrològic, que ha permès analitzar el cicle de l'aigua dels boscos de la península durant 30 anys. Els resultats han apuntat que la vegetació dels boscos no ha deixat de créixer, sobretot per l'abandonament rural i la manca de gestió. Això ha comportat no només un augment del consum d'aigua, sinó també una reducció del 28% de l'aigua que arriba als rius i aqüífers després de precipitar el bosc. Quan plou, una part de l'aigua es filtra i alimenta rius i aqüífers, mentre que una altra és captada per la vegetació i retorna a l'atmosfera. Els boscos s'han identificat molt en les darreres dècades i tenen més fulles, fet que canvia la circulació de l'aigua. Tot i l'augment conjunt d'arbres i del sotabosc, els investigadors han atribuït gran part del canvi a l'expansió dels arbustos, que en zones denses poden arribar a superar els arbres en consum d'aigua. Els autors han subratllat, per tant, que el sotabosc no és un problema en si mateix, ja que protegeix el sòl i aporta biodiversitat. Però han avisat que cal tenir en compte el seu paper en un context d'escassetat d'aigua. Han afirmat que mantenir-lo controlat, preservant les seves funcions, és clau en la gestió forestal futura. Els investigadors han remarcat que els resultats no s'han d'interpretar com una invitació a reduir boscos per augmentar els cabals dels rius, ja que l'aigua és limitada a gran part del territori espanyol i els boscos tenen múltiples funcions ambientals. El treball ha assenyalat que les projeccions climàtiques apunten a sequeres més freqüents i intenses a la regió mediterrània, un fet que reduirà la disponibilitat d'aigua per als ecosistemes forestals. Per tant, en aquest context, els investigadors han defensat reforçar la gestió forestal i han apuntat que models com la silvicultura de coberta poden ser útils. En aquest sistema es manté una coberta arbòria permanent i evita grans clarianes, limitant l'accés de llum al sol i el creixement del sotabosc associat a tales intensives.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant. L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: La construcció de piscines privades ha crescut un 70% al Camp de Tarragona en el que portem d'any, segons dades facilitades pel Col·legi Oficial de l'Arquitectura Tècnica de Tarragona. Entre gener i maig s'han iniciat 77 noves piscines, el volum més alt des de l'any 2021, quan es va produir un fort creixement d'aquestes instal·lacions després de la pandèmia. Segons el Col·legi, el repunt està motivat per la percepció creixent de la calor com un factor condicionant en el confort dels habitatges. La piscina tipus que es construeix a la regió ronda els 25 metres quadrats i té un cost mitjà d'uns 11.000 euros. El Baix Penedès, Baix Camp i Tarragonès concentren un 77% de totes les que s'han iniciat aquest any. A més, el Col·legi ha alertat dels riscos associats a la instal·lació de piscines desmuntables, inflables o portàtils en terrasses, balcons o cobertes d'edificis, ja que l'estructura dels edificis d'habitatges està dissenyada per suportar una sobrecàrrega aproximada d'uns 250 quilos metre quadrat. Així, una piscina portàtil de només 60 centímetres d'alçada pot arribar a generar una càrrega d'uns 600 quilos metre quadrat, que pot créixer fins als 750 amb els usuaris dins de la piscina. Les conseqüències poden anar des del trencament de paviments, humitats, corrosió d'armadures o afectacions a instal·lacions de sanejament fins al col·lapse estructural en els casos més greus. El risc és encara més elevat en edificis anteriors als anys 80 o en immobles amb patologies prèvies.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat. Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Ha arribat el moment del bloc esportiu del dia amb David Burillo.
2: Després d'anys oferint activitats aquàtiques a la platja de Calafell, Wave Riders Calafell no s'ha llançat a la piscina, sinó que s'ha aventurat a transmetre la passió pels esports de mar en una primera edició de Casal d'Estiu. Han vingut als estudis la Mar Tena i en Daniel Puig, organitzadors d'aquest casal, a explicar-nos aquest projecte. Us deixem amb l'entrevista. Molt bon dia.
3: Molt bon dia.
4: Bon dia.
2: Expliqueu-nos una mica en què consisteix aquesta proposta.
3: Vale, bueno, primer de tot donar les gràcies per haver-nos convidat al programa. Doncs nosaltres venim a explicar una mica en què consisteix el nostre casal. Nosaltres som un casal de lleure on oferim activitats aquàtiques per nens de 5 i 16 anys. Què faran al nostre casal? Doncs mira, la idea principal que jo sempre explico és que nosaltres som un casal purament lúdic, on el que prioritzem és que els nens vinguin a passar-s'ho bé i fomentar el joc. I mentre juguen i s'ho passen bé, la idea és que aprenguin a fer paddle surf, kayak i una mica de nocions bàsiques de vela. Però que sempre quedi molt clar que nosaltres som un casal totalment lúdic, que no venen a aprendre teoria de la vela o teoria del paddle surf o teoria, sinó que venen a jugar. Des de les 10 que entren al casal, les 9 si fan l'acollida, fins l'una que surten, estaran jugant tota la setmana mentre aprenen aquestes activitats aquàtiques.
2: No és la primera vegada que feu aquest casal, o sí?
3: Sí, o sigui, jo he treballat tota la vida com a monitora de vela aquí a l'escola que hi havia aquí a Calafell. També he estat a la federació treballant com a monitora de vela, però sí que casal com a tal és el primer any que el fem.
4: L'any passat vam fer només el lloguer d'activitats i aquest any ja hem començat amb el casal com a tal.
3: Efectivament.
5: I com ha anat aquesta, com ha sorgit aquesta proposta? Com us heu animat a crear un casal d'estiu?
4: Bueno, el casal sempre ha estat al nostre cap, perquè al final la Mar sempre ha treballat a casals d'estiu, sempre és algú que li ha agradat molt i que ha volgut fer, i arrel de començar amb el lloguer d'activitat sempre teníem en ment començar amb el que és un casal. Ho teníem planejat a més juny,
3: un
4: tercer any, un quart any, però les coses han anat suficientment bé com per poder fer-ho ja aquest segon any.
3: Sí, és algo, és que com que jo vaig començar des de petit a treballar com a monitora al casal d'estiu d'aquí, ha sigut com un petit somni, no?, de dir, ostres, que guai, perquè he estat monitora, he estat directora i ara m'agradaria poder dissenyar amb el meu millor amic un casal per oferir als nens i que sigui el millor possible perquè s'ho passin superbé.
5: Què fa especial aquest casal? Perquè hi ha moltes propostes de casals d'estiu a Calafell. Quin és potser el fet distintiu del vostre casal?
3: Molt bona pregunta. Jo crec que la passió que porta darrere, que és el que més hem treballat. Òbviament, les activitats, jo crec que tots els casals tenen un programa d'activitats bo, que pot ser més tècnic, no?, i que pot garantir que els nens s'ho passin bé, però jo crec que l'emoció que hi ha darrere d'aquest projecte, perquè som joves, tenim moltes ganes, els instructors ens hem encarregat de que, a part que siguin tot titulats, tinguin la mateixa passió. Jo crec que aquesta emoció és el que volem transmetre també als nens i farà...
4: Sí, al final la Mar és molt passional, és una persona que li ha encantat molt tema sempre, i des del disseny d'activitats fins al tema màrqueting, la pròpia imatge del casal, els monitors que hem contractat, o sigui, al final a les entrevistes el que buscàvem era, per sobre de tot, la passió i bueno, sí, la passió per aquest món. Pues tot està enfocat en que els nens visquin una experiència totalment ideal. I el bo que tenim és que la Mar porta des de petita, ha sigut alumna, ha sigut monitora i sap com fer-ho de humana.
5: Sí. El Mar és el principal protagonista, m'imagino, també d'aquest casal.
3: Correcte, sí, efectivament.
5: Expliqueu-me una mica, doncs, què suposa el Mar per aquest projecte.
3: Què suposa el Mar? Ostres. Jo crec que el més maco de què suposa el Mar és també una mica la idea d'apropar aquesta passió que tenim nosaltres com a empresa de lloguer i casal als nens. O sigui, jo crec que hi ha molts nens també que tenim inscrits ja al casal que no veuen el mar sempre perquè són d'altres poblacions, i el fet de que vinguin aquí a Calafell a estiuejar i decideixin passar unes setmanes fent un casal aquàtic en comptes d'un altre estil de casal, és una idea molt maca, no? I crec que el mar n'és un entorn que hem de respectar, sobretot, i que hem de compartir el màxim possible aquesta, doncs, passió i admiració. Perquè Clar. És un entorn on s'ho poden passar de bomba.
4: Sí, al final vivim a Calafell, Calafell té mar, Calafell és platja, o sigui, al final ve gent d'Alemanya, d'Inglaterra, a Calafell, doncs, que més bonic que la gent d'aquí pugui disfrutar del mar i pugui desenvolupar activitats relacionades amb el mar per incentivar una mica, doncs, el respecte i l'amor, doncs, per les nostres platges.
5: Abans ja m'ho comentàveu una mica, però a part de totes aquestes activitats i passar-s'ho bé, que és el que vindran a fer, sí, què és el que aprendran aquests nens i nenes en aquest casal?
3: Ells faran paddle surf, aprendran a anar amb un paddle surf de forma individual, o sigui, els ensenyarem com a mantenir-se de peu, els equilibris, tècniques de remada, també aprendran a anar amb caiac, aprendran tècniques de volcar i desvolcar caiacs, i també nocions de navegació bàsica. Hi haurà un hobby 15, llavors amb l'instructora de vela aprendran una miqueta, doncs, els rums, els vents, com navegar, una miqueta, sempre, des del joc, però sí.
5: He vist que aquest casal està ofert per nens i nenes d'entre 5 i 16 anys. Com ensenyareu, doncs, potser totes aquestes tècniques a nens i nenes, doncs, amb un ventall d'edat tan ampli? Com esteu adaptant aquestes activitats?
3: Nosaltres sempre separem per grups. El primer dia de casal, el dilluns, arriben, llavors per edats fem grups. Llavors juntem potser els nens de 5 a 7 anys, després un segon grup de 7 a 9 anys i un tercer grup de 11 fins a 14, més o menys així.
4: Sí, ens ha adaptem a l'edat del grup i, per tant, les coses que ensenyem estan una mica adaptades.
5: I cal tenir experiència prèvia, si hi ha nens i nenes que no han fet mai una activitat aquàtica?
3: Que va, que va.
4: No, l'únic que cal és saber nedar, perquè és un bàsic. Però després, tot el que és paddle, surf, kayak, ensenyem naltros des de zero.
5: I les mesures de seguretat és una de les coses que és, potser preocupa més sempre a les famílies. En aquest sentit, vosaltres quines mesures esteu adaptant, doncs, per fer segur el vostre casal?
3: Doncs que no pateixin, perquè això és algo que tenim supercontrolat. Nosaltres sempre donarem armilles, xalecos salvavides, a tots els nens, i tenim instructors titulats, tècnics de vela, monitors de lleure, o sigui, tot es fa garantint, i nosaltres també tenim un pla intern de seguretat que explicarem als instructors i als alumnes que sempre han de seguir.
4: Tenim protocolitzat qualsevol tipus de possible accident perquè no quedi res en l'aire, i sobretot, a part de ser monitors titulats, són monitors amb molta experiència, que jo crec que és molt important.
3: Sí. Sí, sí.
5: D'això justament és el que us volia preguntar ara. Un casal d'estiu són activitats, però també no seria possible, ni molt menys, sense l'equip de monitors i monitores. En aquest sentit, com heu format aquest equip i, doncs, com veieu aquest equip?
3: Ostres, jo a vegades que és algo amb el que estic supercontenta, perquè compartim... Bueno, el nostre coordinador és un noi amb el que jo porto treballant des que tinc 15 anys a l'escola de vela. Ha sigut coordinador d'un club nàutic, que és un noi amb moltíssima, moltíssima experiència, i jo em vaig encarregar de que ell estigués al nostre casal. Jo volia que el casal, si es feia amb aquest coordinador. Llavors, directament va ser parlar amb ell i ja estava l'equip. I després, bueno, els que hem anat agafant, els hi vam fer unes entrevistes. Ara a la Fira del Mar hem fet unes proves per veure com treballar, i la veritat és que són molt professionals, també són instructors de vela, i hem pogut comprovar-ho, aquesta Fira del Mar, doncs, com treballàvem, i la veritat és que és molt bé.
4: Ha sigut un èxit.
3: Sí, sí, sí.
5: Més enllà dels esports, entenem també que hi ha valors. Quan esteu allà al casal, doncs m'imagino que treballaran o en equip en algun moment, aprendran, doncs, altres coses que no és el que és l'esport en si. Quins valors voleu transmetre també des del vostre casal?
4: Jo diria que principalment, a part de lo típic que aprenen a qualsevol esplai, que és, doncs, això, dinàmiques de grup, saber treballar en equip, el que ens diferencia una mica, jo crec que és inculcar una mica el respecte per la platja, pel medi ambient, per la fauna marina. Jo crec que això és el que volem fer bastant èmfasis, perquè els nens creixin estimant i sobretot respectant la platja. Al final, els nens d'avui són els adults de demà, i crec que és important inculcar aquest tipus de valors a un poble que al final és platja.
5: Recordem que, tot i l'èxit de convocatòria, encara queden places per inscriure's. Es pot fer a través del seu web waveriders.es. L'entrevista sencera la podeu recuperar al nostre canal de YouTube, Calafell Televisió, Calafell Ràdio.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant. En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
0: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
6: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
7: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
8: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
9: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
8: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
10: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
11: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
12: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el cel...
13: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
14: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
7: Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor música, el Surfing Safari.

0: Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical al Surfing Safari.
1: Calafell Ràdio. Els serveis.
2: Molt bon dia, són 9:15 del matí.
1: Calafell Ràdio. El temps.
2: Amb el meteoròleg Josep Miró, bon dia.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta estable, dominat pel sol. Sí que amb alguns núvols baixos poc destacables ara primer al matí, però que marxaran ràpidament i deixaran un cel clar la resta del dia, amb una temperatura que s'ha mantingut de nit al voltant dels 16 a 17 graus, mentre que la màxima avui pujarà ja d'una manera més clara i s'acostarà als 27, amb una humitat més alta i ambient una mica més xafogós. Vent feble, mestral fins a mig matí, migjorn al migdia i de garbí a la tarda, fent que la mar, que ara està arrissada, augmenti a marejol a partir de migdia. Demà esperem un temps esplèndid i ja de ple estiu, amb sol i cel clar, sí que amb algun nuvolat al final del dia i amb una temperatura que pujarà especialment al centre de la jornada, voltant de 18 a 19 de mínima, pujarà una mica, però encara es mantindrà la nit agradable, mentre que demà ja tindrem un dia de ple estiu amb una màxima llarga de 28 graus, o es podria acostar als 29 amb una humitat alta i amb més xafogor. Bé, fem l'enteral fins a mig matí i marinades a migjorn o garbí a la resta del dia, fent que la mar estigui arrissada o amb una mica de marejol a la tarda. Diumenge, dia de rigorós estiu, amb sol i amb bandes de núvols alts pràcticament la major part del dia, sí que amb un cel més clar al final de la jornada i amb una temperatura que pujarà i voltarà els 20 de mínima, mentre que la màxima passarà els 29 i es podria acostar els 30 amb un ambient xafogós, ben feble amb domini del garbí al centre del dia i amb mar plana o arrissada al matí i amb una mica de marejol a primera hora de la tarda.
2: Molt bones a totes i a tots. Què tal? Com esteu? Avui ja és divendres, 12 de juny. Repassem les portades dels diaris. La portada del diari El Periódico. Salut també expedienta al Vall d'Hebron pel nadó maltractat. El diari 20 Minutos diu que el Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès per primera vegada en 3 anys i amenaça els hipotecats. El diari La Vanguardia en portada diu que el Papa reprèn a Europa amb serenitat des de Canàries per la tragèdia migratòria. El Papa acaba a Tenerife el seu viatge amb trobades amb migrants i una missa. El rotatiu ara de la seva banda. Parla dels 4 punts més importants de la gran reforma migratòria de la Unió Europea. El número de refugiats cau per primera vegada en 10 anys. I les portades dels diaris esportius, el diari Esport. Parla del Mundial 2026, primer xec de Corea al Mundial. Classificació del grup en el Mundial 2026, Mèxic, Sud-àfrica, Corea del Sud i República Txeca. Aquestes i altres són les notícies que ja podeu trobar a les portades dels diaris. Ja sabeu que fins les 9 del matí ampliem aquestes i altres notícies, repassem tota l'actualitat del dia, comencem per la política. El jutge autoritza Luco a rastrejar diferents comptes de la parella de Ayuso des del 2014. S'investiga si Alberto González Amador va camuflar una suposada comissió al president del grup Quirón amb la compra d'una empresa que pel jutge no té valor. Una enquesta del CIS, el PSOE cau després del cas Zapatero i el PP quedaria segon a només 4 punts. Els casos Zapatero i Leire Díaz passen factura als socialistes, que perden 4,9 punts en estimació de vot, mentre que el PP, al revés, creix 2,2 punts. El Suprem rebutja que s'indulti l'exfiscal general García Ortiz perquè no ho veu justificat. Les joies confiscades a Zapatero tenen un valor d'1,3 milions d'euros, segons l'informe de taxació. Es tracta de més d'un centenar de peces que l'expresident va dir que eren herència de la mare i la sogra i que van ser requisades durant l'escorcoll al seu despatx. Més titulars polítics. Catalunya rebrà 116 milions d'euros aquest any del Pla Estatal d'Habitatge 2026-2030. El Ministeri d'Habitatge ha distribuït 4.200 milions d'euros entre les comunitats autònomes per als 4 anys. Campanya del govern per prevenir la pressió estètica i la grassofòbia entre els joves. La iniciativa busca generar espais de reflexió crítica sobre les normes corporals. El Congrés aprova una reforma del reglament per multar i expulsar diputats que trenquin l'ordre de la cambra. Els comuns denuncien a Inspecció de Treball la manca de climatització de 4 centres escolars de Tarragona. El Congrés accepta la proposta del Parlament per reforçar la llei d'eutanàsia i agilitzar la resolució dels recursos. El president Illa tanca la presidència dels quatre motors reclamant més pes polític de les regions a Europa. En una declaració demanen reforçar els sectors dels semiconductors, les bateries, l'energia i les tecnologies digitals. Junts demana les compareixences de Parlon i Marlaska per l'expulsió d'uns 500 cantaires de la Sagrada Família. L'estudi Pascual Ausió Fernández dirigirà la rehabilitació de la seu de la Diputació de Tarragona a la Imperial Tarracó. Al setembre es formalitzarà el contracte amb l'empresa adjudicatària i les obres començaran l'any 2028. Puigdemont reclama responsabilitats per l'acció de repressió contra els cantaires de la Sagrada Família. El líder de Junts agraeix al Papa la seva sensibilitat al país i al català. De fet, unes 300 persones entonen els segadors als peus de la Sagrada Família després de l'expulsió dels cantaires. I ara passem a les notícies d'àmbit social.

El Niño ja és aquí i els científics preveuen que s'intensifiqui a finals d'any. L'Agència Meteorològica dels Estats Units preveu que aquest fenomen es potenciï a finals del 2026 i que sigui un dels més forts del registre històric. Canvis en el vent i les precipitacions i temperatures més altes. El 2027 podria ser el més càlid mai registrat.

El govern demana endurir les penes per tenir armes de foc. Interior planteja passar dels 2 anys actuals a un màxim de 5 anys de presó per dissuadir les organitzacions criminals vinculades al tràfic de marihuana. Detenen un conductor ebri que circulava amb un cotxe sense 2 rodes per l'A7 a Vilaseca. Diverses persones van alertar els Mossos que un vehicle anava fent ziga-zagues per la carretera. Els metges del Vall d'Hebron que van atendre el nadó maltractat no havien vist mai lesions tan greus. Ho han explicat al Tribunal de Violència contra la Infància i l'Adolescència, que les lesions de l'infant no eren accidentals i que la del fèmur comportava risc vital. La llei catalana

Més titulars de la plana social. Dos morts i 24 ferits, 8 dels quals bombers en un incendi a Magaluf en un bloc de pisos. Quan surten les notes de la selectivitat i com consultar-les? Els estudiants catalans podran consultar els resultats de les PAU el 23 de juny al portal d'accés a la universitat. Entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea, que reforça les fronteres i endureix l'acollida. El Pacte de Migració i Asil preveu un procediment d'asil accelerat i reubicar més de 20.000 migrants.

I ahir a la tarda ja es va restablir la circulació de trens entre Sant Vicenç de Calders i Torredembarra un cop estabilitzat un foc que hi va haver al Vendrell. El canvi climàtic alterarà les brises marines i augmentarà la contaminació, segons un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona. L'augment de les temperatures modificarà l'estructura de la capa més baixa de l'atmosfera, accelerant la producció d'ozó. Es disparen les morts per onades de calor extrema a Europa fins a les 200.000 persones en 4 anys. L'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, ha publicat una guia per prevenir defuncions i protegir la salut davant d'aquest fenomen climàtic. Les cremacions de difunts superen la meitat dels serveis funeraris que s'ofereixen a Catalunya. L'empresa supramunicipal Funecam ha complert un any de funcionament a l'espera de resolució de litigis judicials. Els centres públics oferiran el curs vinent 21 grups més a 13 respecte de l'oferta inicial i 37 a primer d'ESO. 9 de cada 9 preinscrits han accedit a la primera opció sol·licitada.

Són titulars destacats que repassem des de Calafell Ràdio en el 107.9 de la FM. També ens podeu seguir online a calafell.tv. Les Pau tanquen un any extraordinari en nombre d'estudiants i sense detectar cap aparell electrònic. La consellera de Recerca i Universitats ha visitat alguns dels tribunals a l'última jornada de les proves aquest passat dijous. L'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea considera que Brussel·les va ser poc transparent en els contractes de vacunes contra la Covid.

La construcció de piscines privades creix un 70% aquest any al Camp de Tarragona. Alzheimer Catalunya i els Mossos alerten d'un augment del maltractament a persones grans amb 1.766 denúncies al 2025. Demanen més recursos per reforçar la prevenció i la detecció davant d'un fenomen en creixent i sovint invisible. I ara sí, passem a l'economia. El Banc Central Europeu no vol repetir errors, apuja tipus per si de cas. Mentre que el 2022 no va tocar el tipus fins que la inflació s'havia desbocat al 9%, ara els apuja quan amb prou feines els preus passen del 3%. Per tant, el Banc Central Europeu encareix els tipus d'interès fins al 2,25% en pes per la guerra a l'Iran. L'encariment del preu del diner que impactarà les hipoteques vol frenar la inflació, disparada per la pujada de preus de l'energia arran de la guerra a l'Iran.

El sector de la pirotècnia preveu incrementar un 5% les vendes aquest Sant Joan i factura per sobre dels 20 milions d'euros. Una novetat d'enguany és un kit per a persones sensibles al soroll i la consolidació del petard de baixa sonoritat. Catalunya rebrà 116 milions d'euros aquest any dins del Pla Estatal de l'Habitatge.

La indústria de brioxeria Pastissar dobla la capacitat de la planta de Roda de Barà amb una inversió de 18 milions d'euros. La consellera d'Economia i Finances inaugura l'ampliació i el llançament de nous productes fermentats. Borrell veu enganyós valorar el creixement econòmic espanyol només en funció del producte interior brut. L'exministre lamenta baixa competitivitat i diu que és un problema a nivell europeu. Tarragona presenta unes rutes gamificades intel·ligents per descobrir la ciutat. El projecte Connect Tarragona inclou eines digitals, realitat augmentada i experiències interactives. L'enderroc de la terminal C de creuers al port de Barcelona començarà al novembre. Les obres de la futura infraestructura començaran el 2027, mentre que l'enderroc de les terminals A i B no té calendari. Els creueristes representen el 2,5% dels turistes de Barcelona i el 7,5% en els pics d'afluència. L'anàlisi conclou que el turisme de creuers no explica, en cap cas, la pressió turística estructural de la ciutat barcelonina.

Agricultura manté un 2,7 de milions d'ajuts en confraries de pescadors per compensar les restriccions europees. El govern bonificarà el 80% de la taxa portuària que paguen per ocupar un espai públic. Detectats 6 nous casos de pesta porcina africana, que eleven el total de positius fins als 342. La compra-venda d'habitatges cau un 6,2% en el primer trimestre, mentre el preu per metre quadrat s'enfila un 10%. Les hipoteques augmenten un 3,5% segons dades del Col·legi Notarial de Catalunya. L'empresa de videojocs Ubisoft planteja un ERO que preveu afectar 51 treballadors a Barcelona. I de l'economia a la plana internacional.

La Unió Europea més tancada a la immigració. Claus del pacte d'asil que entra en vigor. La nova normativa consolida el gir cap a una política migratòria de la Unió Europea més restrictiva, més control dels sol·licitants, quotes de repartiment i, en el futur, la creació de centres de deportació a tercers països. Trump parla d'un gran acord amb l'Iran que potser es firmarà a Europa, però Teheran ho refreda. L'Iran nega que hagi pres una decisió final sobre l'acord, però Trump suggereix que el líder suprem l'ha aprovat.

De fet, Trump ha avisat que atacarà l'Iran amb molta duresa i prendrà el control total del seu petroli i el gas. El president dels Estats Units també diu que en un futur no gaire llunyà es farà amb la infraestructura petroliera iraniana. L'escalfament global s'encamina a superar el llindar d'1,5 graus cap al 2030, segons Copernicus. El 2025 va ser el tercer any més càlid registrat en un context d'escalfament global sostingut. L'ACNUR denuncia que 7 de cada 10 refugiats al món fa més de 5 anys que no poden tornar a casa. El reassentament de persones desplaçades cau a la meitat per primera vegada en una dècada. La benedicció de la Sagrada Família ha tingut ressò a la premsa estrangera. El vídeo de l'espectacle al temple, inacabat de Gaudí, s'ha fet viral. El Tribunal Europeu de Drets Humans avala l'hospitalització forçosa d'una dona a Espanya que volia parir a casa malgrat el risc de mort per al fetus. Estrasburg veu legítima la intervenció judicial per protegir la vida del nadó, tot i reconèixer els drets de la mare. I de les notícies internacionals a la cultura. Molt bon dia. Miquel Barceló exhibeix gravats inèdits a Barcelona per primer cop des del 1990. L'artista preseleccionat per dissenyar la façana de la Glòria de la Sagrada Família exposa una trentena d'obres a la Galeria Artur Ramon Art. Crítica de les estrenes de cinema. Spielberg revela els seus nous extraterrestres. S'estrena el dia de la revelació, on Steven Spielberg recupera l'esperit d'Encontres a la tercera fase i de l'ET a l'extraterrestre. El cantant Beret, denunciat per agressió sexual. L'artista, que va actuar en la visita del Papa Lleó, ha estat posat en llibertat provisional després de comparèixer davant del jutge que li ha imposat mesures cautelars, com ara una ordre d'allunyament de la víctima i la retirada del passaport. Valentín Roma torna al MACBA com a director, 10 anys després de la polèmica escultura del rei Joan Carles.

Alfred García estrena la cançó Vine'm a buscar. El tema és una oda a aquelles persones que et vinen a buscar quan no saps el camí. L'hàbit d'anar al cinema recula el 2025 per sota del 40% de la població. La ràdio experimenta un retrocés sostingut i es queda amb un 57% d'oients diaris. Torna el segell català de música electrònica i alternativa Cosmos després de 20 anys.

I seguim endavant ara amb els esports. Comencem parlant del Mundial 2026. Mèxic imposa la seva llei davant Sud-àfrica en un partit inaugural calent amb 3 expulsats. La selecció mexicana supera 2-0 al combinat sud-africà en la primera jornada del grup A del Mundial, en la inauguració de la cita mundialista. Pòquer de favorits per emportar-se la Copa Mundial de la FIFA. El Mundial 2026 arrenca amb Espanya, França, Anglaterra i Portugal com a grans favorites per aixecar el títol, segons els últims pronòstics. Infantino ha dit en declaracions que sense Trump no hi hauria Mundial. El president de la FIFA ha qualificat la lamentable que s'hagi denegat l'entrada a un àrbitre de Somàlia a l'aeroport de Miami. I ara parlem d'altres notícies esportives. Gir de guió amb el destí de Bernardo Silva. Bernardo Silva s'apropa al Madrid i s'allunya del Barça i l'Atlètic. El Real Madrid molt a prop de tancar el fitxatge. I ja és oficial, The Special One torna al Madrid. El tècnic portuguès començarà nova etapa al Club Blanc, on es quedarà 3 temporades. Estem parlant de Mourinho, que ja ha estat anunciat oficialment per al Real Madrid com a nou entrenador fins l'any 2029. Acord tancat per la durada i el sou del nou contracte de Graham al Barça. El Barça avança en la renovació de la davantera noruega. En bàsquet mor Eduard Portela, històric president de l'ACB durant més de 2 dècades. També en bàsquet, Tenerife-Barça, al pas de la final de l'ACB aquest dissabte. Es podrà seguir en directe a Esport 3. De fet, el Barça resisteix al show de Patty Mills i a Carona, la final de l'ACB 97-89. Malgrat els 36 punts de l'escorta australià, l'equip blaugrana torna a guanyar el Tenerife i està a un sol partit de la final. I fins aquí el repàs a la premsa esportiva del dia. Moment de l'efemèride musical del dia. Tal dia com avui, del 1986, va néixer la cantautora espanyola Rosalén. Us deixem amb un dels seus temes musicals que t'acompanyaran fins les 9 del matí. Molt bon dia. Sal.

0: Bon dia, bona hora. Família, 9 en punt del matí. Vinga, som-hi, ja és divendres. Esperadíssim per molts, per moltes. Divendres, dia 12 de juny de 2026. Crec que engeguem una nova edició del Calafell Matí, aquest magazín matinal de Calafell Ràdio, calafell.tv, que com sempre al llarg de 4 hores us acompanyarà fins a arribar a la 1 del migdia amb espais d'actualitat, entreteniment i sempre amb bona música. Soc el Ferran Boquer, un plaer acompanyar-vos, parlar-vos. Al llarg d'aquestes 4 hores i en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible el programa. Doncs vinga, tot a punt també a les portes del cap de setmana per ser la vostra companyia. I engeguem, com sempre, després del sumari, les dades del dia, les efemèrides musicals, les celebracions, però també el temps, amb Josep Miró i l'actualitat de proximitat a través dels diaris digitals comarcals. Els divendres a 9:15 tenim l'espai de veterinària amb l'Esther Fuertes de la Clínica Veterinària Calafell. Parlarem dels nostres peluts, com sempre. A l'actualitat, a partir de les 10, parlarem de la 7a trobada de bandes que celebra demà dissabte aquí a Calafell. Ens acompanyarà el Ferran Cànovas, que és president de la banda de timbals i graies de Calafell, que organitzen aquesta trobada de bandes. Això serà l'actualitat d'aquest divendres, però a partir de 10:15 parlarem del clima, com sempre amb la Júlia Crespin, climatòloga, oceanògrafa calafellenca. A les 11 al temps ens actualitzarem. Pendents de la previsió del cap de setmana, ahir en Josep ja ens avançava que tindrem doncs, un temps gairebé plenament d'estiu aquest cap de setmana i ho celebrem, eh? De seguida escoltem la crònica d'aquí a uns segons. O d'aquí uns minuts. Tot seguit, després del temps, a les 11:05, novetats musicals i discogràfiques, les més destacades de la setmana, i també passarem pel cinema per viure i presentar-vos en pantalla gran les estrenes cinematogràfiques, les més destacades de la setmana. Amb això arribarem a les 12, moment que arribarà la càpsula d'escapades i viatges de la Mireia Romaguera, l'esferit viatger. També l'altaveu jove, la càpsula de l'oficina jove del Consell Comarcal del Baix Penedès. I abans d'arribar a la una, agenda cultural, agenda amb les activitats d'aquesta setmana o el que resta de setmana aquí al nostre municipi. Tot això amb música, de l'actualitat recent i també els clàssics. Tot això amb consells i 4 horetes de ràdio aquí que compartirem junts. Si et quedes aquí amb nosaltres, gràcies com sempre per estar a l'altre costat. Benvinguts, ben trobats, comencem.
1: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Ferran Boquer. Les dades del dia.
0: Doncs vinga, som-hi, 12 de juny de 2026, divendres. Avui es celebra el Dia Mundial contra el Treball Infantil. Una jornada impulsada per la International Labour Organization per denunciar l'explotació laboral infantil arreu del món. Una efemèride que té com a objectiu conscienciar sobre la necessitat d'eliminar el treball infantil que priva milions de nens i nenes el seu dret a l'educació, la salut i un desenvolupament adequat. També promou accions globals per protegir els menors i garantir-los una infància digna i segura. Important el que celebra avui el Dia Mundial contra el Treball Infantil, l'explotació infantil. 12 de juny també per celebrar el Dia Internacional del Doblatge. Una jornada dedicada a reconèixer la feina d'aquests grans professionals que posen veu als personatges de pel·lícules, sèries, videojocs i altres produccions audiovisuals. Una efemèride que vol posar en valor la importància del doblatge dels seus treballadors en la indústria, en l'entreteniment, així com el talent i la creativitat dels actors i actrius de veu que fan possible que les obres arribin a públics d'arreu del món. Doncs felicitats a tots aquells que treballen també en aquestes produccions en el món del doblatge, que aquí tenim uns grans professionals. I després d'aquestes commemoracions, celebracions d'aquest 12 de juny, anem, com sempre, per les efemèrides musicals. Marxem cap a Suècia. Perquè avui fa anys la cantant sueca Robin, nascuda en el 1979 a Estocolm. Després d'iniciar la seva carrera en els anys 90, es va convertir en una figura clau del pop electrònic modern. Temes com el Dancing on My Own, que estem escoltant, l'han consolidada com una artista influent i admirada tant pel públic com per la crítica. Avui fa 47 anys, Robin.

i de Suècia, el panorama musical espanyol. Ella és l'artista d'Albacete, Rosalén, naixent el 1986, un 12 de juny com avui. Una de les cantautores més destacades de l'escena musical espanyola actual, una carrera marcada per la sensibilitat, el compromís social i lletres plenes d'emoció. Una artista que ha conquerit el públic amb cançons com La Puerta Violeta o Comiéndote a Besos. A més, ha estat pionera incorporant la llengua de signes en els seus directes, en els seus concerts. Avui Rosalén fa 40 anys.

0: escoltem.
1: Mira que aquesta dona ha fet coses boniques, però aquesta té la, la lletra impactant, eh? Comiéndote a besos amb Rosalén, que avui està d'aniversari. Avui Rosalén fa 40 anys. I la tercera i última de les efemèrides d'aquest divendres, dia 12 de juny, és per recordar el naixement, l'any 1958, de Meredith Brooks. Cantautora i guitarrista nord-americana, va assolir fama mundial gràcies al seu gran èxit, Beach. Publicada la cançó el 1997, és una cançó, un tema, que es va convertir en tot un himne d'empoderament. Un himne d'empoderament i que encara avui continua sent recordada. Avui, Meredith Brooks fa 68 anys i justament amb aquesta cançó, amb Beach, ens quedem. Per començar el Calafell Matí d'aquest divendres, vinga, som-hi, que estem a les portes del cap de setmana. Bon dia i bona hora, família.

0: Aquí i ara, Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio.
1: Ara mateix 9 i 13 minuts.
0: Calafell Matí. El temps.
1: Vinga, anem pel temps, per la previsió meteorològica, el temps que ens espera per aquesta jornada, aquest divendres, però també amb la crònica del cap de setmana i amb Josep Miró. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta estable, dominat pel sol. Sí que amb alguns núvols baixos poc destacables ara primer al matí, però que marxaran ràpidament i deixaran un cel clar la resta del dia, amb una temperatura que s'ha mantingut de nit al voltant dels 16 a 17 graus, mentre que la màxima avui pujarà ja d'una manera més clara i s'acostarà als 27, amb una humitat més alta i ambient una mica més afugós. Vent feble, mestral fins a mig matí, migjorn al migdia i de garbí a la tarda, fent que la mar, que ara està rissada, augmenti a marejol a partir de migdia. Demà esperem un temps esplèndid i ja de ple estiu, amb sol i cel clar, sí que amb algun nuvolat al final del dia i amb una temperatura que pujarà especialment al centre de la jornada, voltant de 18 a 19 de mínima, pujarà una mica, però encara es mantindrà la nit agradable, mentre que demà ja tindrem un dia de ple estiu amb una màxima llarga de 28 graus, o es podria acostar els 29, amb una humitat alta i amb més afogó. Ben feble amb taral fins a mig matí i marinades de migjorn o garbí la resta del dia, fent que la mar estigui arrissada o amb una mica de marejol a la tarda. Diumenge, dia de rigorós estiu, amb sol i amb bandes de núvols alts pràcticament la major part del dia, sí que amb un cel més clar al final de la jornada i amb una temperatura que pujarà i voltarà els 20 de mínima, mentre que la màxima passarà els 29 i es podria acostar els 30, amb un ambient xafogós, ben feble amb domini del garbí al centre del dia i amb mar plana o arrissada al matí i amb una mica de marejol a primera hora de la tarda.
1: Gràcies, Josep, per la crònica del temps. Doncs sembla que molts o moltes estrenarem la temporada d'estiu, almenys temporada de piscina aquest cap de setmana. Temps de rigorós estiu, com ens deia el Josep Miró a la seva crònica. Doncs ara mateix, aquí a la zona de l'Estany de Calafell, a la platja de Masbel, on es troba els estudis de la ràdio, tenim una temperatura ambient de 20 graus centígrads. 22, perdó, 22 graus centígrads. 22 i llueix el sol. Vinga, anem per les notícies de proximitat. Donem un cop d'ull. Repassem el més destacat de les últimes hores als diferents diaris digitals comarcals. Començarem a diaridetarragona.com, a la secció Costa. Els Beatles també es roden a Calafell. El desplegament de l'equip de rodatge de la pel·lícula de Sant Mendes sorprèn els veïns de Calafell. Feia dies que els cartells advertien de la prohibició d'aparcar en diversos carrers del municipi, especialment al solar que hi ha davant de la comissaria de la policia local i en un tram del passeig marítim. El motiu? Un rodatge. No es tractava d'una filmació qualsevol, atesa la dimensió i la quantitat de camions estacionats, grans vehicles amb espais de descans, autocaravanes, furgonetes per al trasllat dels artistes, una zona de càtering i un dispositiu de vigilància que impedia l'accés a l'àrea. Aquest dijous s'hi ha rodat tot eren especulacions entre els veïns davant del secretisme dels equips de filmació a la platja. Una pel·lícula, un anunci. Els darrers dies, Tarragona i Salou també han estat escenari del rodatge del biopic The Beatles del director britànic Sam Mendes, que constarà de quatre pel·lícules sobre la banda de Liverpool, cadascuna explicada des del punt de vista d'un dels seus integrants. A Calafell, les escenes s'han rodat a la platja amb desenes de figurants i un gran desplegament que ha despertat la curiositat de veïns i visitants que no han aconseguit arrencar cap informació a l'equip de rodatge. Repassem altres titulars, altres notícies a eixdiari.cat. A la seva secció comarcal parlen del Vendrell que farà gratuït el curs P0 de les escoles Bressol Municipal. L'anunci s'emmarca en el balanç de 3 anys de mandat que el govern municipal destaca doncs, en un 83% de compromisos complerts, la millora de les situacions financeres i un augment de les inversions en serveis públics. I Llorenç del Penedès incorpora un nou vigilant municipal per reforçar la seguretat i el compliment de les ordenances. El nou professional desenvoluparà la seva tasca en horaris variables i rotatius, incloent-hi torns de matí, tarda i nit i també de caps de setmana. I la construcció de piscines privades creix un 70% aquest any al Baix Penedès. Des del 2021 no s'iniciaven tantes construccions en habitatges particulars segons la COAT. La piscina tipus que es construeix a la regió ronda els 25 metres quadrats i té un cost mitjà d'uns 11.000 euros. El Baix Camp, Tarragonès i el Baix Penedès concentren el 77% de totes les que s'han iniciat enguany. I el Penedès experimenta un repunt de l'activitat immobiliària. El creixement d'habitatges iniciats i acabat el 2025 ha crescut per sobre del 50% a les comarques de la Vegueria. Té un pic especial, un 116%, l'Anoia. I Santo Domingo Forever. Maria Jaume inaugurarà el nou espai Bellesguard dins del Festival Solidari Músic Veu. L'actuació servirà per presentar al públic el darrer treball discogràfic de l'artista Santo Domingo Forever, publicat aquest mateix any. És la cantant mallorquina Maria Jaume, que serà l'encarregada d'inaugurar el nou espai Bellesguard dins de la programació del Festival Solidari Músic Veu. El concert tindrà lloc el 22 de juny a 7:45 del vespre a la finca Bellesguard de l'Arbós, un nou escenari que s'incorpora enguany als espais singulars d'aquest certamen musical. Anem a Diari Més. A la seva secció comarcal parlen de l'incendi de vegetació al Vendrell. Els bombers han intentat protegir cases properes. Els bombers han treballat amb 10 dotacions terrestres i un mitjà aeri. I és que els bombers de la Generalitat han treballat aquest dijous a la tarda en un incendi de vegetació declarat a Comarruga, al Vendrell. L'avís s'ha rebut cap a 6:15 de la tarda i el foc es va originar en una zona propera a l'avinguda Brissamar, al costat de les vies del tren. Fins al lloc es van desplaçar 10 dotacions terrestres i un mitjà aeri per provar de controlar les flames. Els efectius van intensificar les tasques d'extinció en ambdós flancs de l'incendi per evitar la seva propagació. Paral·lelament, també es van dur a terme treballs de protecció en els habitants propers en aquesta zona afectada. Acabarem a laciutat.cat, la ciutat del Penedès. El Vendrell se suma a la commemoració del Dia de l'Orgull LGTBIQ+. El primer dels actes tindrà lloc el dilluns dia 22 de juny a les 7 de la tarda a la plaça del Tívoli amb la gravació en directe de l'últim episodi de la segona temporada del podcast El Safareig. L'Ajuntament del Vendrell, a través de la Regidoria de Feminismes i Drets LGTBIQ+, i amb la col·laboració del col·lectiu El Safareig, ha presentat els actes de commemoració del Dia Internacional de l'Orgull 2026, una programació que combina sensibilització, reflexió, cultura i participació ciutadana, amb l'objectiu de continuar avançant cap a una societat més diversa, respectuosa i també inclusiva. La regidora de Feminismes i Drets LGTBIQ+, la Sílvia Vaquero, ha volgut destacar i agrair la tasca que desenvolupen els membres dels Safareigs, tant per la seva feina de visibilització del col·lectiu com per la seva contribució a construir un municipi basat en el respecte, la convivència i la igualtat de drets. Com ja és habitual, els membres del podcast i el col·lectiu Els Safareigs tornaran a sortir al carrer per apropar a la ciutadania el significat del Dia de l'Orgull, els reptes que encara afronta el col·lectiu LGTBIQ+, i la necessitat de compromís de tota la societat per garantir el lliure exercici dels drets i de les llibertats. I veïns del centre del Vendrell recullen 1.350 signatures per demanar mesures contra l'incivisme i la inseguretat. I és que el grup de veïns d'aquest nucli antic del Vendrell han presentat aquest dimecres a la tarda una instància col·lectiva a l'Ajuntament demanant que es prenguin mesures contra la situació d'incivisme, inseguretat, vandalisme, soroll nocturn i manca de descans, que assegura que fa temps que pateixen els veïns del centre de la ciutat. Han reactivat aquesta associació veïns i veïnes del centre històric i han recollit prop de 1.350 signatures en 15 dies per aquest tema, per aquesta finalitat que han entregat al consistori vendrellet. És l'actualitat de proximitat a través dels diaris digitals comarcals. Les 9:22 minuts.
0: Tota l'actualitat al Calafell Matí.
1: I abans d'una pausa, Calvin Harris amb Jessie Reyes. La Jessie Reyes, que per cert avui publica nou treball. Això és Ocean. Bon dia i bona hora. Bon dia.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
2: Minut i mig, ja arribem al punt de 9:45. Anem per l'actualitat del dia en titulars. És l'avanç informatiu amb la Mireia Romaguera i el David Borillo en els esports. Hola, molt bon dia.
3: Molt bon dia. La Festa Major 2026 de Calafell ja té cartell guanyador i estrena programa d'actes. Les festes majors ja comencen a escalfar motors al municipi de Calafell i ja es disposa de la imatge que representa oficialment la celebració de la Festa Major de Calafell en motiu del 24è certamen del concurs de cartells de festes majors. I recordeu que és obert el termini de presentació de propostes per als pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell de cara a l'any 2027, fins al proper 19 de juny. I també parlarem de la setena trobada de bandes de timbals que tindrà lloc demà dissabte, 13 de juny, al municipi de Calafell. El Vendrell farà gratuït el curs de P0 de les escoles bressol municipals. L'anunci s'emmarca en el balanç de 3 anys de mandat, en què el govern destaca un 83% de compromisos complerts. Llorenç del Penedès incorpora un nou vigilant municipal per reforçar la seguretat i el compliment de les ordenances. Un estudi del CREAF avisa que els boscos de l'Espanya peninsular utilitzen un 20% més d'aigua que fa 30 anys. El treball adverteix que cal millorar la gestió forestal per adaptar aquests ecosistemes a un clima cada cop més sec. I la construcció de piscines privades creix un 70% aquest any al Camp de Tarragona, entre elles a la comarca del Baix Penedès.
1: Els esports. Amb David Borillo.
4: Després d'anys oferint activitats aquàtiques a la platja de Calafell, Wave Riders Calafell prepara el seu primer casal d'estiu. Han vingut als estudis la Mar Tena i en Daniel Puig, organitzadors d'aquest casal, a explicar-nos tots els detalls d'aquest projecte.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Ara mateix, 9 i 31 minuts. Ens alegra escoltar aquesta sintonia els divendres a partir d'aquest punt horari, perquè significa que és divendres, portes del cap de setmana, però també alegria perquè està aquí l'Esther Fuertes de la Clínica Veterinària Calafell. Ella somriu, però... Espera, que t'obro micròfon, ara.
1: Moltes gràcies, quina introducció.
0: Has vist, Estem feliços perquè ve l'Esther aquí. Ai,
1: que bé. Jo també sóc molt feliç de venir aquí.
0: També pel significat, no només per la companyia, pel que ens vens a explicar, però també perquè és cap de setmana ja. I això, ets sinònim de cap de setmana.
1: Exacte, de bon temps, a vegades, I ara ja d'estiuet.
0: Ara, aquest cap de setmana ja diuen que farà bo, d'allò plenament. Potser, jo ho deia fa una estona, potser fins i tot una temporada de piscina.
1: Mira, veus?
0: Que ara posava el peu i dius... Encara no.
1: Jo encara no he anat a la platja. Bueno, vaig anar un dia a llegir, però sense
0: remullar-te, mica en mica, que començarem a patir les calors, aquesta part que no ens agrada tant.
1: De moment, molt bé, la temperatura és fantàstica.
0: Sí, de moment sí, es pot dormir bé, exacte. Sí. Vinga, anem a parlar d'animalets.
1: Això.
0: Animalets trobats.
1: La primavera.
0: La primavera, sí, exacte.
1: Sí.
0: Ai, els que ens toca la fibra, els animalets, per sort, la sensibilitat fa que, i malauradament ens trobem moltes vegades animalets, que no estan ni en les condicions que ens agradaria trobar-los ni on han d'estar.
1: Sí, la veritat és que ara és la primavera, estem acabant ja la primavera, per tant, tot aquest esclat de vida que ha sigut amb el principi de la primavera, doncs està començant a sortir del cau, que digui jo, i això doncs, comporta que trobem gatets, i que trobem ocellets, i que trobem animalons que estan doncs, ja començant a sortir del niu. Això, al final, moltes vegades ens passa a la consulta, no?, que ens porteu gatets que tenen pues, 3 setmanes justes, que tenen un meset, que us els acabeu de trobar, i que moltes vegades dieu, mira, és que la mare els ha abandonat, no? I moltes vegades és així. Però a vegades no és així. Llavors, amb això sempre molta cura amb els animals que agafem, que són petits, que estan en un niu, per exemple, o els ocells que han caigut. I a vegades jo he tingut anècdotes que realment penso, mare de Déu, que som de patidors els humans. Som massa patidors i massa proteccionistes a vegades. Que està bé, Però a vegades ens passem, perquè jo m'he trobat vegades que m'han vingut i m'han portat, me'n recordo fa molts anys, van portar una capsa plena de neguets petits, i em van dir els he rescatat del niu perquè estaven abandonats, i et quedes així com en plan de, mare de Déu, si estaven al niu no els toqueu, sisplau. I clar, des del punt de vista humà estaven sols, la persona que va fer això va ser amb tota la bona intenció del món, va veure aquell niu de neguets, va veure els neguets sols, es va esperar 3 hores a veure si venia la mare.
0: I no va arribar, per això
1: la mare no venia, va començar a angoixar-se i va dir, mira, tinc que anar a rescatar-los perquè es moriran de gana, porten 3 hores sense menjar, la mare no està venint, tal. Bé, sí i no, sí, no. El primer és no toqueu. Si els animals estan en un niu, no els toqueu. Si veieu 5 o 6 gatets abandonats allà en un racó de sota d'un matoll i dieu, mira com miolen i tal, penseu que aquí diguéssim, el depredador sou vosaltres. La mare està a prop, no la veieu, però està. La mare d'aquells aneguets estava a prop segur, però us veia o us olorava o us sentia, encara que estigueu amagats, i ella, per precaució, estava vigilant des de lluny. No s'acosten al niu. Les gates passa 3/4 del mateix moltes vegades. Marxen del niu perquè hi ha un perill, perquè hi ha un perill imminent, van a salvar-se o agafen un gatet i se l'emporten d'allà perquè senten que hi ha un perill imminent, i moltes vegades els humans no som conscients que el perill som nosaltres. El depredador aquí som nosaltres. Per tant, molta cura. Sí que és veritat que a vegades et pots trobar, però després normalment d'una tormenta, és un gatet sol, doncs que, jo què sé, la riada doncs l'ha arrossegat i te'l trobes a prop d'una claveguera i dius, està tot xop, aquí no hi ha ningú, pobret, doncs si no el reculls aquest es morirà. Però si estan 2 o 3 acompanyats, marxeu una estona, ben lluny, o sigui, i després ja tornareu, perquè si no estan en una carretera, si estan en una carretera,
0: es heu d'apartar
1: i posar-los el més a prop possible d'on estaven, però que no estiguin a prop del perill. Igual passa amb els ocells caiguts del niu. Moltes vegades les mares baixen a la nit a alimentar-los, amb els ocells, parlo. Llavors, què passa amb els gatets? També les mares, quan veuen que allà hi ha moviment, busquen un nou lloc, busquen un lloc més tranquil, on no hi hagi ningú, i se'ls van emportant mica en mica. Clar, si nosaltres estem per allà, estem retrasant tot aquest procés i això pot donar complicacions. Llavors, dit això de els humans som el perill principal i a vegades és millor no actuar i mantenir-se a distància, sí que està una mica controlant. Per exemple, cada 3-4 hores pots passar per allà a veure què passa, no? Doncs, però deixar un marge que a vegades per nosaltres és com molt intens aquest marge. No? Aquest marge d'estar una hora i que no vingui la mare allà és com pot ser els ha abandonat. Doncs no, igual està caçant o està alimentant-se o us està mirant des de dalt de l'arbre com esteu vosaltres allà mirant. Un cop dit això, si trobem un gatet, per exemple, de 2-3 setmanes, molt petitó, acostumen a pesar entre 500 i 600 grams. Per exemple, després d'una pluja intensa i ens el trobem que està mig miolant, amb un raconet, tal. Doncs el primer de tot és agafar-lo i amb una tovallola aixugar-lo una miqueta i donar-li caloreta. Donar calor pot ser, a vegades no és posar-lo al costat d'un radiador, que sí, també, però és agafar una ampolla d'aigua normal, una font vella, buida, l'ompliu d'aigua calenta d'aixeta, l'emboliqueu bé amb una tovallola i la poseu al costat. Farà la temperatura de la mare, sense risc a que es cremi. L'altra cosa que hauríeu de fer és agafar una miqueta de mel o d'aigua amb sucre i posar 2-3 gotetes sota la llengua. Penseu que dic 2-3 gotetes, és molt poca quantitat, però donar una miqueta d'energia perquè si és un gatet que està hipotèrmic, que està amb temperatura baixa perquè ha plogut, s'ha mullat, la riada l'ha arrossegat fora del cau i està en molt males condicions, el primer és control de temperatura i control del sucre en sang. A vegades dieu, ai, però s'ha de fer més coses, o té lleganyes, o té mocs. És tan petit, amb 15 dies, 3 setmanes, que moltes vegades només fent això i tocant-lo el mínim, podem salvar-lo. A vegades, menys és molt més i, a més, molt més d'una manera brutal. No, és una cosa que en veterinària a vegades ens porteu aquests gatets així que estan pobrets, que se'ns estan morint, no? I em diu, però posa-li catèter i suero, però fes-li una radiografia o fes-li una analítica. No, no, com més manipulem aquest animal, abans tindrem un desenllaç horrible. Per tant, què és el que fem? Primer de tot, augmentar la temperatura corporal. No l'hem de coure, cuidado, no comencem aquí a pujar temperatures i venga, 50 graus, no, no, no, amb el secador, perquè acabarem cremant-lo. Però sí, com si fos una incubadora.
0: Una ampolla d'aigua amb aigua calenta dins, sense que s'arribi a cremar, m'ha semblat una idea molt genial,
1: Exacte, a més, penseu que aquesta és la temperatura màxima que assolirà l'ampolla i mica a mica anirà baixant. No fem com una manta elèctrica, perquè tots molts en dieu, no, però tinc una manta elèctrica que va fantàstic, la de la iaia. Penseu que aquests animalets tenen una sensibilitat molt retardada. I tenen una mobilitat molt retardada. Tu el deixes allà damunt i al final què passa? Que pot ser que acabi cremant-se, sobretot si estan mullats. Per tant, res de mantes elèctriques, l'ideal, una ampolleta d'aigua calenta, quan la noteu ja freda, vinga, una altra, la canviem. O un parell, una manteta, i que estigui en una zona molt tranquil·let. I donar això, 2 o 3 gotetes d'aigua amb sucre o de mel, si no ho teniu en aquell moment per fer-ho, però és més fàcil aigua amb sucre que la mel, sublingual. És una absorció directa de líquids i d'energia per aquest animalet.
0: I després què?
1: I després què? Després què?
0: Clar, perquè és allò de dir, bueno, és que no me'l puc fer càrrec, compte, perquè a vegades sí, l'estic salvant, però jo no me'l puc quedar.
1: Clar, doncs aquí molta cura. Una opció és, bueno, posar-se en contacte amb els ajuntaments, posar-se en contacte amb les protectores, posar-se en contacte amb els alimentadors o amb les colònies felines.
0: Seria un error tornar-lo al lloc on el vas trobar?
1: A veure, no és un error. Tu el que has fet és solucionar un problema en aquell moment. Tu li estàs donant qualitat de vida en aquell animal, o sigui, li estàs donant l'opció a no morir, que això és superimportant.
0: Oh,
1: i després el

0: Això és lo natural, diguéssim, aquest animalet estava allà. Què seria lo ideal? Lo ideal seria que ens poguéssim fer càrrec nosaltres, que el deixéssim de vida lliure, també, no? Jo ho trobo bé. Però sí que és veritat que llavors hauríem de ser una miqueta responsables i pensar en esterilitzar aquesta gata mare que ha tingut la cadella d'allà, trucar a l'Ajuntament, als serveis de protecció d'animal, i gestionar una miqueta el tema de la cria i de la reproducció d'aquests animals que estan a l'exterior.
1: Hi ha la creença que quan... Perdó. Quan toques un animal, un cadellet, en aquest cas, i després torna doncs, amb la seva família, amb la seva mare, els seus germans, aquesta olor pot crear un rebuig de la mare. Això és una creença... Clar. No sé si cal desmitificar o sí que és certa.
0: És cert, en part. I és cert en el sentit de que, primer, aquests cadellets que hem pogut nosaltres acostar-nos i agafar-los, moltes vegades ja no estan bé. I moltes vegades la mare els abandona. I això és veritat. Les mares, quan, per exemple, senten una amenaça i canvien el niu, sempre n'hi ha un que el deixen. No, bueno, sempre no. Però a vegades pot passar que n'hi hagi un que, ostres, aquest no l'ha vingut a buscar. Mira, jo estava mirant-ho des de casa, no he intervingut. Vull dir, no he ficat la grapa allà, no m'he costat massa i tal. He anat veient la mare que anava i venia i amunt i avall, i ostres, aquest l'ha deixat i l'ha deixat tota la nit i ja no ha tornat a venir a buscar-lo. I aquí ningú ha vingut a ficar-se ni a estressar l'animal ni res. Bé, sí, això passa. I les mares els deixen de costat. I moltes vegades els deixen de costat perquè no estan bé. O sigui, és com... Això ho vam parlar l'altre dia en el programa, no? Aquestes olors de la malaltia, de que poden captar els animals, capten les olors de pues si un és diabètic, si un té càncer, si un està malalt, si ha de tenir un atac epilèptic. Doncs les mares són capaces de detectar que un dels cadells té poca viabilitat. Quan capten que aquest cadell té poca viabilitat, l'esforç en aquest cadell moltes vegades es tanca. O sigui, és, jo tinc 5 gatets per alimentar, això és des del punt de vista de la gata mare, no? N'hi ha un que no s'alimenta bé, no es mou bé, està més fred de lo normal, el deixo a part, no m'esforço i en tinc prou amb els altres 4, vaig tirar endavant aquests 4 i amb aquest no farem un esforç extra. Això que és tan cruel per nosaltres és la llei de la selva. La llei de la natura. La natura fa més fort el fort i el dèbil doncs se'l treu de sobre i punto. Això no vol dir que nosaltres no puguem tirar endavant aquest animal. Però és veritat que això que dèiem de i després el torno a la natura perquè hi ha hagut una tormenta, el que sigui i tal, i l'animalet torna endavant, a vegades això ens genera moltes frustracions als humans. I moltes vegades ens porteu, mira, aquest l'han abandonat, tal, sí, aquest l'ha deixat la mare, fem-ho tot, no va bé, no, li dono de menjar i no tira. No tira perquè nosaltres potser no ho sabem. Potser a nivell mèdic, ara mateix amb un cadell de 15 dies, si ens podem treure-li sang, ens el carregarem. Si comencem a fer radiografies, no veurem absolutament res. Tenen un fetge immadur, tenen un digestiu immadur, o sigui, no estan preparats per anar a fer tot un serial de proves. I totes les proves que surtin no ens ajudaran a dir si aquest animal tirarà endavant o no. El que tirarà endavant o no és les cures que puguem fer nosaltres a nivell d'incubadora, com si fóssim una incubadora, i de l'esforç que hi posem i les ganes, això pot ser que ajudi a que aquest animal tiri endavant. Però hem d'estar molt preparats a que no tiri endavant. Penseu que un cadell que, pel que sigui, ens el trobem d'aquesta manera, és un nadó recent nascut, o inclús podríem parlar d'un nadó prematur, que, per tant, no ha madurat correctament, no surt del cau ell sol, i, per tant, aquí tenim un hàndicap molt gran nosaltres per tirar endavant aquest animalet. Aquí, ara llanço una allò de dir endavant, o sigui, fem-ho, o sigui, l'hem de tirar endavant, clar que sí, i això no vol dir, doncs, bueno, com que ja l'ha deixat la mare, doncs el deixo aquí i ja està, i que es mori. No, tirem-ho endavant, o sigui, tenim, però hem d'estar preparats pel fracàs. O sigui, no és que haguem fet les coses malament que es morin aquests gatets, no és que nosaltres no sapiguem cuidar-los, no és que, aviam, sempre hem de mirar, hem d'assessorar-nos, hem de saber què estem fent. Per això fem una miqueta això d'explicar-ho del sucre, lo de la temperatura. Però tenim moltes coses en contra. Per tant, un el que va fer és intentar ajudar aquest animalet. Que no es pot, doncs, ostres, és una llàstima, però ho hem intentat, li hem donat una opció.
1: Hi ha persones que pensen que intervenir en el cicle de la vida, modificar, doncs... això que pugui passar amb un animal, doncs no és correcte.
0: Bueno, és,

0: és com la natura, clar. Sí. O sigui, la natura fa una selecció genètica.
1: Correcte.
0: És duríssima, sí. Però fa una selecció. Els humans anem en contra de la selecció. Nosaltres mateixos, cada vegada estem més males, que dic jo, quan naixem. Moltes vegades els naixements són per cesària, que dius, és que no naixeríem.
1: Mm-hmm.
0: Però, clar, l'altra opció és que hi havia molta mortalitat, tant de les mares com dels nens. Doncs amb els animals passa exactament igual. La natura selecciona els més forts. Això no vol dir que no puguem ajudar-los, però llavors aquí hem de tenir una cosa darrere i ho hem de ser molt conscients, que hem de ser responsables.
1: Correcte.
0: Per tant, ser responsable què vol dir? Que ens hem d'esforçar, hem de tirar endavant i que si això costa, doncs, bueno, costa i és una responsabilitat d'alimentar aquest animal, de cuidar-lo, de curar-lo, si té patologies, i bueno, de tirar endavant.
1: Però sobretot, si intervenim, sapiguem el que fem.
0: Clar.
1: Perquè a vegades tinc coneixement de persones que han recollit algun ocell que ha caigut d'un niu, l'han trobat allà,
0: sí.
1: I no han actuat correctament. Li han donat aigua, i a vegades hi ha coses...
0: Igual és insectívor i li donen farines.
1: Clar, hi ha pràctiques que si som, no desconeixem doncs, quina és la manera d'actuar, doncs no ho fem millor, no?
0: Clar, a vegades és millor no fer res.
1: No intervenir.
0: Uh-huh. O a vegades ens passa, eh? Mira, m'he trobat aquest gatet, no? Te'l porten al centre veterinari i està molt malament. Cura'l, però jo no vull saber-ne res. Clar, no. Aviam, si tu estàs venint a un centre veterinari és perquè tu vols fer-te responsable.
1: Clar.
0: Llavors, coses a fer. El primer, tu donar aquesta responsabilitat de donar la temperatura, donar el sucre, alimentar-lo, li compres qualsevol llauna, és igual, el que sigui, mires internet, que hi ha molta informació. No cal que vagis a un centre veterinari. Però pots trucar a l'Ajuntament. Mira, què faig en aquest cas? Pots mirar el GenCat, que també surt moltes coses d'aquestes.
1: Aquí tenim el CREAC també.
0: Exacte.
1: Que també recomanen trucar primer de tot al 112.
0: Ah, exacte.
1: I ja després, si es necessiten i es creu convenient, s'activen uns protocols, no? Per aquest animal.
0: Penseu que els animals que són fauna silvestre, doncs hi ha tot el que és el Protecció Civil, que hi ha tot el que és el CEPRONA, el DARP, el Departament d'Agricultura, Ramaderia
1: forestals,
0: i Pesca, els forestals...
1: Sí, sí.
0: Hi ha tot uns serveis que serveixen per això. És veritat que no tots els animals poden estar atesos per aquests serveis. Per exemple, i ara posaré un exemple ridícul, perquè clar, a vegades ens porten és un colom. Bueno, però és que clar, hi ha tants coloms que tu no pots estar, la Generalitat no pot estar, o els departaments o les autoritats, qui sigui, qui li toqui, no pot estar darrere de tots els coloms. Quan ja és un animal protegit o de fauna silvestre que estem envaint el seu medi natural, doncs aquí sí que hi ha ara amb les òlives, amb els mussols, amb els falcons, tots aquests animalets. Doncs sí, que el correrol que tenim aquí, no? Les platges que estem fent la protecció, el tema de les tortugues també, doncs hi ha moltes coses que s'estan protegint. Però, per exemple, jo a vegades ho poso l'exemple més bèstia, una formiga, no, clar. Doncs això a vegades passa i això ens pot saber greu que no ens facin cas. Sí, bueno, però llavors fes-ho tu a la mesura que puguis. Ja està. Si em trobo un colom i no tira, un falciot, i no tira... Bé, els falciots estan protegits, però els coloms, per exemple, no. Doncs si jo vull tirar endavant, doncs mira, a YouTube, al chat GPT, que més o menys t'ajudarà, alguna cosa te dirà que no és correcta, però bueno, podràs ajudar-lo una mica. Doncs fem el que puguem, sense frustrar-nos massa i intentar ajudar en la mesura que puguem.
1: Exacte, perquè ens agraden els animals, som amants dels animals, i a vegades doncs, no participar i deixar doncs, segons en quina situació aquests animals, no tenim la consciència llavors tranquil·la.
0: Exacte, i a vegades em diuen, és que jo no puc pagar una cirurgia d'una fractura d'una ala d'un colom. Bueno, no passa res, no cal que anem a operar el colom, a posar fixadors externs. Les fractures, per desgràcia, passen a la natura i hi ha molts coloms que es fracturen sense que tu els vegis. Aquest, ajuda'l com puguis, dona-li de menjar, cura-li les ferides. A vegades no cal passar una visita veterinària. Si la pots passar i podem fer coses, fantàstic, meravellós, per això estem. Però, si no, fem-ho en la mesura que puguem.
1: Això és la natura.
0: Sí, a vegades és trista.
1: És trista i és cruel, però és la realitat, és així.
0: Però si nosaltres podem ajudar des de la bona
1: fe... En algun moment, doncs
0: endavant.
1: Fem-ho.
0: Exacte.
1: Doncs avui parlant d'aquests animalets trobats, La natura, la vida. És això, és la vida.
0: És la vida. Tot el que puguem fer en positiu, els humans som així i ajudem. Cap problema.
1: Esther Fuertes, de la Clínica Veterinària Calafell. Molt bon cap de setmana.
0: A
1: divendres
0: tots.
1: Vinent.
0: Sí.
1: És l'últim divendres de la temporada.
0: Parlem de Sant Joan. Com sempre.
1: Sempre.
0: Bueno, algo buscarem.
1: I les vacances.
0: I les vacances, i viatges. Ja parlarem d'alguna coseta.
1: Exacte. Que vagi molt bé, bon cap de setmana.
0: Igualment.
1: Adéu-siau. Adéu.

0: Això és Energy. És la nova cançó d'Eva Max, que a més pertany a una col·lecció de cançons que s'han publicat amb motiu del Mundial de Futbol 2026, que per cert, ahir va començar. Així doncs, que els amants del futbol esteu d'enhorabona. Us venen unes setmanes intenses. Els que no ens agrada el futbol, doncs mira, paciència, avui en dia tenim moltes alternatives per no tenir que patir-lo. I vinculat a aquest Mundial, tenim cançons, música com aquesta, Energy. És la Eva Max sonant a Calafell Ràdio. I arriben a les 9:55 minuts. Si us quedeu aquí amb nosaltres, a partir de les 10, espai d'actualitat, avui parlant de la setena trobada de bandes que es fa celebre demà dissabte. Ens acompanyarà el Ferran Cànovas de la banda de timbals i graies de Calafell. A partir de 11:15 parlarem del clima com d'acostum els divendres amb la Júlia Crespin, oceanògrafa calafellenca, climatòloga. I avui parlarem de quan el mar de Barcelona deixa de ventilar. Atenció a aquest titular. A les 11 al temps, la previsió amb Josep Miró i tot seguit, novetats musicals i discogràfiques, les més destacades de la setmana. Avui és el dia oficial de la publicació, la presentació d'aquestes cançons. Tindrem les novetats al cinema, les estrenes cinematogràfiques més destacades d'avui divendres. I a l'última hora de programa, l'esperit viatger, la càpsula d'escapades de la Mireia Romaguera, l'altaveu jove de l'oficina jove del Consell Comarcal del Baix Penedès. I abans d'arribar a la una, l'agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. Tot aquí, a Calafell Ràdio, al Calafell Matí.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977-17-50-25 o el 628-91-07-71. També per WhatsApp, el 628-91-07-71. I visita'ns per Instagram, a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
1: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
3: Backstage és el programa de ràdio on el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage, un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones i com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: l'actualitat. Aquí l'entreteniment. I sempre amb la millor música. Aquí, Calafell Matí. Tota l'actualitat al Calafell Matí.
1: Avui parlem de la setena trobada de bandes que tindrà lloc aquí al municipi de Calafell, precisament aquest dissabte, dia 13 de juny. Saludem el Ferran Canovas, de la banda de timbals i gralles de Calafell. Molt bon dia.
2: Molt bon dia a tothom.
1: Què tal? Com porteu els preparatius? Ja falta poquet.
2: Bueno, doncs força bé. De mica en mica ja estem a la setena trobada. Això ja comença a crear una miqueta d'història.
1: I tant que sí.
2: Sí que és un acte que dona molta feina, però molta satisfacció també. No solament a la banda, sinó al poble en general.
1: Explica'ns primer de tot, doncs, com serà, no? Com serà aquest esdeveniment, on comença i què és el que es podrà anar veient al llarg del dia i fins a la mitjanit.
2: Molt bé. Doncs començarà allà a la plaça dels Presidents, allà a l'Estany. Allà ajuntarem aquest any. Serem 6 bandes, 5 de fora, que després els explicaré, i la nostra. I començarem a desfilar pel passeig de Sant Joan de Déu fins a la confraria. Una vegada allà, que estiguem ja totes les bandes, farem una petita exhibició de cada banda, entre 5 i 7 minuts cada banda, i en acabat entregarem un record a cada banda de l'esveniment i farem un toc conjunt.
1: Molt bé.
2: Molt bé. En acabat això, marxarem tots cap a la pista del castell, de hoquei del castell, i allà tenim el sopar preparat.
1: Un sopar de germanor, no?
2: De germanor, entre tots. Un sopar de germanor que faran per la nit una bona paella, n'hi ha gent que no li agrada, però a mi m'agrada molt. I, bueno, i quan ja sigui les 12 de la nit, ajuntarem tots a la plaça Catalunya, a la plaça de l'Ajuntament, i a les 12 en punt, emulant, com sempre, a l'Aragó, trencarem l'hora. I tots els timbals i bombos començarem a tocar, tots a la vegada, un toc conjunt. És un acte molt, molt, molt xulo, que animo a que la gent puixi a veure'l perquè li agradarà molt.
1: Entre totes les bandes que sou, més la vostra, quantes persones us podeu aplegar, més o menys, aproximadament?
2: Bueno, pues es podem juntar entre 300-350 persones.
1: Molt bé, d'on provenen, d'on són aquestes bandes?
2: Sí, aquestes bandes, mira, t'hi diré, ve una banda de Sant Vicent dels Horts, una banda de cornetes i tambors de Sant Vicent dels Horts, que ja han participat amb nosaltres alguna vegada. Ve també la de Sant Pere Apòstol de Reus, una banda que tenim molt rotllo amb ells, coincidim amb els puestos amb ells, i vindrà també el Sant Crist de Lepant de Valls, que també ha participat amb nosaltres, la banda de tambors i bombos de la vila d'Azanui, això ja sort, clar. Cada any... Ara us diré una cosa curiosa. Bueno, fa 4 anys que anem nosaltres a Azanui, sempre invitats, i cada any rifen un pernil per totes les bandes, i cada any ens ha tocat a nosaltres.
1: Ostres!
2: Curiós, oi?
1: Quina casualitat,
2: sí, no? I aquest any van rifar 2 i es van tocar els 2.
1: Molt bé.
2: No sé, ara direm broma, no? Si fiquen el número, expressament, eh? Però bueno, ho passem molt bé. Després ve la Bombos i Cornetes, també, i d'Osca Capital, aquesta és nova, és una banda que van coincidir amb la sensació del bombo de la ciutat de Valls, i li van proposar, bueno, ho va proposar ell, diu, escolta, què tal si podríamos ir a vuestro pueblo a tocar? Pues encantats de la vida. I vindran. I després ja nosaltres. I serem 5 i la nostra 6.
1: Ja són 7 anys, no? Com va sorgir la idea d'organitzar aquesta trobada?
2: Pues mira, aquesta idea va sortir de que, bueno, que teníem una inquietud de tocar aquí a Calafell, estava molt bé, però volíem ampliar una miqueta i dir, per què no participem o organitzem una trobada de bandes aquí a Calafell, invitem a bandes del voltant en un principi, i va sortir bé. També que es va donar moltes ganes de continuar. Vam tindre també molt recolzament sempre, de l'Ajuntament, de la Regidoria de Cultura, tinc que destacar una miqueta a Desi, que ja sabeu qui és, que m'ho dona tot pràcticament quasi fet. I, bueno, pues això es va animar i cada any ha anat a més, i, bueno, aquí estem, a la setena.
1: Quantes persones formeu part actualment de la vostra banda d'aquí, del municipi?
2: Sí, de la nostra banda, en aquest moment som 32 persones.
1: Ha anat incrementant any rere any.
2: Sí, sí, cada any, i tenim llista d'espera, a més.
1: Ostres!
2: Sí, el que passa que ara, a partir d'aquest any, poder no m'agrada dir-ho, però tindrem que ser una miqueta selectius, uh-huh, eh? Per agafar gent. Tenim una colla molt maca de gent. Gent més gran, gent no tan gran, uh-huh, petits.
1: Molt variats, no? D'edat.
2: Molt variats, molt variats. I és una colla que ho passem molt bé i cada vegada pues, s'ha anat incrementant. I jo crec que les coses, quan es fan amb ganes, uh-huh, i ho diré, i amb carinyo, doncs ha de sortir bé, i està sortint bé.
1: A banda d'aquesta trobada de bandes que organitzeu per aquest dissabte 13 de juny, també participeu en altres ciutats, pobles, i també aquí al municipi de Calafell, en altres esdeveniments, no?, com a banda.
2: Sí. Compte que nosaltres participem a la ciutat de Reus, anem, uh-huh, anem a Fanui, a Osca, anem a Valls, això no... anem a Sant Boi, de Llobregat, i a més puestos, ara no... Però, clar, al llarg de tants anys, ja, aquest any ja farà 13 anys de banda, uh-huh, llavors hem anat a molts puestos. Sempre amb l'orgull de portar amb el nostre estandard el nom del nostre poble, de Calafell, del nostre municipi. En un principi, com sabeu, la banda es va crear com banda de timbals i gralles de Mar Romeu. Uh-huh. Però, bueno, al llarg dels anys vam pensar tenim que canviar el nom. No va posar-li banda de timbals i gralles de Calafell. Aquesta consulta, fins i tot, li vaig fer al senyor alcalde, el senyor Ramon, i em va dir que el semblava perfecte, que no era el mateix representar una urbanització que representar tot el municipi. I, bueno, pues aquí estem, això representant el municipi.
1: Aquí esteu, no?, portant el nom de Calafell a diferents poblacions.
2: Sí, a tot arreu.
1: Ho viviu molt intensament, no? Us agrada moltíssim, no?
2: Molt. Compte que això és un món. Una vegada estàs a dins... Uh-huh. Veus que n'hi ha, bueno, que n'hi ha una alegria, un companyerisme, una camaraderia, en fi, ho passem molt i molt bé, i la nostra banda és molt estimada allà on va, i la prova és que cada any ens inviten. Primer, perquè som una banda, no diré que... però és una banda que sona bé, uh-huh, i molt original. Per tant, és estimada.
1: Mm-hmm. Molt bé, això sí. És molt bona notícia, no?, i bons,
2: sí, sí,
1: resultats.
2: Molt bona notícia, sí, és veritat.
1: Molt bé, doncs Ferran, per anar acabant, què els hi diries als nostres oients perquè vinguin a veure-us, no?, en aquesta trobada de bandes d'aquest dissabte?
2: Sí, jo diria que això passa una vegada a l'any, que és un acte guapíssim, curiós. Per què? Perquè podem disfrutar d'una sèrie de bandes completament diferents, cada una amb la seva identitat, i tocant el que saben fer, sobretot les bandes de l'Aragó, uh-huh, que fan sonar els timbals i el bombos, que és un espectacle.
1: Ben fort, no?
2: És un espectacle, com toquen i el que toquen. I, bueno, pues animo a tothom que vingui, que ho passaran bé, i nosaltres, de veure a tanta gent, encara ho passarem millor.
1: Molt bé, doncs que vagi molt bé aquest dissabte, i moltíssimes gràcies per venir.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres, perquè sempre hi sou.
1: Gràcies, bon dia.
0: A Calafell Ràdio, Calafell Matí. Aquí també els clàssics. Els essencials de la teva vida, ara també al Calafell Matí. Dictation been forced in Afghanistan.

0: Any 1988, l'àlbum Introspective, un dels millors de la història dels Pet Shop Boys, el Chris Lowe, el Neil Tennant, els britànics, els Pet Shop Boys. I això que acabes d'escoltar, It's All Right, perfecte. Una proposta que ens encanta també compartir els clàssics de la història de la música i una de les bandes, un d'aquests duets que ha marcat un moment, una època que encara a dia d'avui continuen donant guerra, els Pet Shop Boys.
1: Aquí també els clàssics. Els essencials de la teva vida, ara també al Calafell Matí.
0: La guerra en el millor sentit de la paraula, si és que en té d'algú de positiu. Vinga, arriba la Lady Gaga, Stupid Love. Dels seus temes que recuperem també aquí en el Calafell Matí. Bon dia!

0: És la nova cançó ara publicada fa 7 dies enrere, divendres de la setmana passada. La nova dels Búhos Escalafallencs, que a més es deixen acompanyar i per... I molt bé, per cert, de la Leire Martínez, ara ja en solitari. La cançó No hi ha pla B. L'acabem d'escoltar aquí, a Calafell Ràdio. Ens encanta la nova de Búhos.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, de 9 a 1. I els dissabtes d'11 a 1, amb el més destacat de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
2: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
1: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv, sent Calafell allà on siguis.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
3: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català.
1: A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu.
0: Aquesta temporada tens tota la informació esportiva de Calafell en els blocs d'esports dels informatius de Calafell Ràdio. I en el Calafell Esportiu, els divendres a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda en repetició, amb el més destacat de la setmana i la prèvia del cap de setmana.
1: Els esports, amb la Roser Ribas.
0: Tots els esports, tots els protagonistes, tot l'esport calafellenc es viu a Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44. 10 i 24 minuts. Vinga, en un moment, l'avanç informatiu amb els titulars d'aquest divendres, amb la Mireia i també amb el David. I tot seguit parlem del clima. Serà d'aquí uns minuts amb la Júlia, que ja a punt d'arribar a la ràdio. Amb la Júlia parlarem del clima, com cada divendres. Abans, Estrella. Alfred García i l'Álvaro Soler recordant, recuperant aquesta cançó.

0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: Molt bon dia. La Festa Major 2026 de Calafell ja té cartell guanyador i estrena programa d'actes. Les festes majors ja comencen a escalfar motors al municipi de Calafell i ja es disposa de la imatge que representa oficialment la celebració de la Festa Major de Calafell en motiu del 24è certamen del concurs de cartells de festes majors. I recordeu que és obert el termini de presentació de propostes per als pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell de cara a l'any 2027, fins al proper 19 de juny. I també parlarem de la 7a trobada de bandes de timbals que tindrà lloc demà dissabte, 13 de juny, al municipi de Calafell. El Vendrell farà gratuït el curs de P0 de les escoles bressol municipals. L'anunci s'emmarca en el balanç de 3 anys de mandat, en què el govern destaca un 83% de compromisos complerts. Llorenç del Penedès incorpora un nou vigilant municipal per reforçar la seguretat i el compliment de les ordenances. Un estudi del CREAF avisa que els boscos de l'Espanya peninsular utilitzen un 20% més d'aigua que fa 30 anys. El treball adverteix que cal millorar la gestió forestal per adaptar aquests ecosistemes a un clima cada cop més sec. I la construcció de piscines privades creix un 70% aquest any al Camp de Tarragona, entre elles a la comarca del Baix Penedès.
0: Els esports. Amb David Burillo.
2: Després d'anys oferint activitats aquàtiques a la platja de Calafell, Wave Riders Calafell prepara el seu primer casal d'estiu. Han vingut als estudis la Mar Tena i en Daniel Puig, organitzadors d'aquest casal, a explicar-nos tots els detalls d'aquest projecte.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: vinga, som-hi ara mateix. Segons, ja arribem al punt de 11:15. Amb mitja poma encara a la boca, comencem una nova edició del Parlem del Clima. Molt bon dia, Júlia Crespin.
1: Molt bon dia, Ferran.
0: És que és la meva... Gràcies. És que és la... Saps? Esmorzo molt d'hora.
1: Esclar. I ara a aquestes hores... La ràdio comenceu molt d'hora, sempre.
0: Sí, sí, sí, eren 6:45. Clar, aquestes hores jo...
1: La panxa
0: arribar...
1: fa soroll.
0: Sí, fins a arribar a les dues que vaig a dinar, doncs... I ara una pometa sempre és molt...
1: Home,
0: molt bé.
1: I molt saludable, diuen, eh?
0: Sí.
1: Que va molt bé pels músculs, per la memòria, per un munt de coses.
0: Pel meu trànsit intestinal també.
1: També.
0: Cosa que diuen que lliga molt, doncs a mi em va molt bé.
1: Perfecte.
0: Empelli tot, imagina't.
1: Jo també me la menjo així, eh? A mi no m'agrada tallar-la.
0: No, jo ben
1: jo
0: neta
1: me la menjo i anat
0: a la xeta... I està, aquesta està espectacular. Uf, jo no sé si era per la gana o per
1: aquesta...
0: No,
1: no, a mi és que la poma m'encanta.
0: Ja està boníssima. M'has enganxat això, encara amb la poma.
1: Hi ha confiança.
0: Sí, bueno, obrim micròfons, estem com a casa, no?
1: Això és casa.
0: Exacte.
1: A Calafell
0: ràdio,
1: és casa.
0: Això, de un tet-a-tet, no sé, una cosa d'estar per casa.
1: Exacte.
0: Doncs els divendres amb la Júlia Crespin, climatòloga, oceanògrafa calafellenca, parlem del clima i avui parlarem... Del mar de Barcelona, a veure...
1: Del mar de Barcelona, de la brisa...
0: Darrere, que havia baixat fins a baix de tot i ara tinc... Déu-n'hi-do, eh? El guió avui te l'has currat, eh? Llarg, llarg. Quan el mar de Barcelona deixa de ventilar. Aquest és el titular.
1: Aquest és el titular.
0: Què vol dir, que deixa de ventilar?
1: Doncs és per un nou estudi que ha fet l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals i la Universitat Autònoma de Barcelona. I... ve molt relacionat amb la brisa marina, i és que sovint quan pensem en canvi climàtic, no, pensem farà més calor, més sequeres, més incendis, més temporals, tot això és cert, ja n'hem parlat molt.
0: Sí.
1: Però el canvi climàtic també té efectes que són menys visibles, efectes que passen desapercebuts i sobretot que normalment no apareixen als grans titulars amb aquestes imatges espectaculars. Canvis subtils, com per exemple en els vents, en els corrents atmosfèrics... o, per exemple, en la manera en com es mou l'aire que respirem cada dia, perquè aquí també tenim brisa marina.
0: Sí.
1: I és precisament un d'aquests canvis el que acaba de posar sobre la taula aquest estudi del que parlarem avui. I la conclusió és tan sorprenent com preocupant. I diu que a finals de segle Barcelona podria tenir menys brisa marina. I això significa una cosa molt més concreta, que vol dir més contaminació.
0: Clar.
1: Perquè resulta que el vent que en refresca els dies d'estiu també fa una doble feina. I és una feina que no es veu i que, bé, passa, però bueno, com que passa no me n'adono, i és que ens fa la ventilació de les nostres ciutats costaneres, també, del municipi de Calafell.
0: Exacte.
1: Exacte. Si aquesta ventilació es debilita o no passa, doncs tota la contaminació que ens acumula durant el dia al cel es queda allà. No marxa. Aquí a Calafell no tenim aquest problema, per
0: no
1: sort.
0: No tenim contaminació de moment, per
1: de moment,
0: sort.
1: Mira, just venia amb el cotxe i he pensat, ho diré a la ràdio. He vist com una boirina
0: sospitosa.
1: Per allà. Sí. No ho sé. Potser com que estan aquí fent cosetes per aquí a la vora...
0: Què estan fent?
1: No ho sé, hi ha un rodatge, no? Algo?
0: Sí, home, però no crec que cremin a ningú en aquest rodatge.
1: No, però saps què penso que era? Perquè ho he vist per la carretera. I l'aparcament que hi ha al costat de la Creu Roja, allà que és de sorra, molts pares viuen per allà i hi ha hagut molt moviment.
0: Sí, sí,
1: dic
0: sí,
1: que no tenen... sigui que s'ha aixecat una miqueta d'aquesta sorreta en suspensió, però bé,
0: no sé.
1: Res de contaminació,
0: no,
1: no ens preocupem.
0: Que no, esperem que no alertem a ningú. Sí que és veritat que a vegades la qualitat de l'aire, inclús aquí,
1: clar,
0: a vegades
1: varia.
0: Va variant i no és tan bona, on hi ha dies que millor. A més, avui en dia, amb les aplicacions que tenim, sempre a mi em xiva. Avui la
1: sí,
0: qualitat de l'aire...
1: alerta vermella, alerta
0: exacte,
1: taronja.
0: No arribem aquí a la vermella, però sempre em diu la qualitat d'avui és suportable o avui és més bona i tal, i va variant.
1: Sí, aquí, bueno, tenim aquesta sort. Quan fa calor, doncs n'hi ha més.
0: Ara, quan parlaves d'aquesta brisa que tenim, jo no sóc gaire de prendre el sol, però quan m'hi poso, que fa aquella calor, que t'estàs atxixarrant, aquella briseta, que agradable és.
1: Menys mal.
0: És
1: sort d'això.
0: Si ens la treuen, malament anem, eh?
1: Doncs per entendre què està passant hem de començar pel principi. Comencem parlant, doncs, de les brises marines. És un fenomen molt habitual de la costa catalana que durant el dia la terra s'escalfa més ràpid que el mar i llavors l'aire calent puja i l'aire fresc que hi ha sobre el Mediterrani entra cap a la terra, cap a...
0: Terra endins.
1: Terra endins. No? Sí, perquè ara dic terra, que no se'm confongui amb el planeta. Sí, el planeta
0: no,
1: Terra no.
0: Terra endins.
1: Terra endins per ocupar el lloc de l'aire calent. Mm. És un mecanisme natural que es repeteix doncs, pràcticament cada estiu i no cal ser estiu perquè passi, i té dos efectes molt importants. El primer és que ens modera la temperatura. Per això moltes vegades es diu que una ciutat costanera suporta millor una calorada que un municipi de l'interior. De fet, sempre això, quan fèiem el grau la carrera, sempre en parlàvem que estem a la mateixa latitud Barcelona que Nova York.
0: Sí, correcte.
1: Però bé, això depèn ja de les corrents i això. Però segurament, si mirem una ciutat més endins i una que està a la costa, quan ve una calorada, la brisa marina ens hauria d'ajudar. És cert que aquí tenim una humitat, Ferran...
0: Ah, això, mira, és que m'ho has tret de la llengua.
1: Ja t'ho he vist als ulls.
0: Sí, perquè dic, a veure, sí, però a l'interior puja més el termòmetre, però no tenen la sensació d'humitat de xafó que tenim aquí, eh? No sé què dir-te.
1: És un balanç.
0: Exacte.
1: La segona feina que fa aquesta brisa marina, i és del que se'n parla ben poc, i és que aquest vent també transporta contaminants. Actua com una mena de sistema de ventilació natural que ajuda a dispersar els gasos acumulats sobre les grans àrees urbanes. Doncs, tota aquesta contaminació que potser s'ha acumulat durant el tràfic del dia, per exemple, a la ciutat de Barcelona, amb la brisa, doncs, la dispersa. Per tant, no és un impacte tan fort en una zona tan concreta.
0: I segons aquest estudi, què és el que està canviant, Júlia?
1: Doncs el que està canviant és que aquest mecanisme podria començar a funcionar de manera diferent. I els investigadors de l'ICTA-UAB han analitzat com podrien evolucionar els vents a mesura que avança l'escalfament global. Les simulacions que han fet mostren aquest canvi tan important, i és que tot i que la brisa marina continuarà existint, tranquils, que no desapareixerà, penetrarà menys cap a l'interior i arribarà més tard, entre una i dues hores més tard en alguns episodis.
0: Vaja.
1: És a dir, que si abans els episodis de brisa marina passaven cap al vespre, doncs potser ara començaran
0: a la nit,
1: més cap a les 10 o així.
0: Més tard, menys, a més. Durarà menys, també entenem.
1: Què passa? Que com que gran part del vent, a més, diuen que es mourà paral·lel a la costa en lloc d'entrar terra endins. Això pot semblar un detall molt tècnic o que estàs pensant, no, això no té tanta importància, però les conseqüències poden ser molt importants, perquè l'aire contaminat deixarà de dispersar-se amb la mateixa eficàcia i quedarà més temps acumulat primer sobre les zones costaneres, que justament són les més poblades, i després doncs, aquestes zones on s'acumula més contaminació durant el dia, doncs aquest aire arribarà més tard per dispersar-se.
0: I aquelles nits d'estiu que un obre la finestra confiat, que corre una miqueta l'aire, que circuli per... Doncs si ens detreuen aquestes corrents d'aire, aquestes brises i aquests airets, doncs malament anem.
1: Malament. Encara superem més tard.
0: Encara més.
1: I aquí apareix l'altre protagonista de la història, i és l'ozó. Quan sentim a parlar d'ozó, sovint pensem en la capa d'ozó, no? Que és aquella capa que tan famosa, que ens protegeix de la radiació ultraviolada. Però l'ozó que ens preocupa avui és un altre, i és l'ozó troposfèric. Aquest ozó es forma a prop del terra i no surt directament ni dels tubs d'escapament ni de les xemeneies, sinó que es forma a l'atmosfera. Quan els òxids de nitrogen procedents del trànsit i de la indústria reaccionen amb el sol, és a dir, normalment una radiació solar intensa i temperatures elevades, es forma doncs, aquest gas que és l'ozó, que és un contaminant. Per això, els episodis més greus acostumen a produir-se a l'estiu, com et deia. Quan hi ha més contaminació, normalment és a l'estiu, perquè és quan aquestes temperatures elevades reaccionen amb aquestes molècules que venen doncs, de la indústria, del tràfic, etc. Trànsit. Ja m'he equivocat com 3 vegades. Ho sé, que ho dic malament, el català correcte, Ferran. Doncs aquestes condicions, que cada cop seran més habituals perquè cada cop fa més calor i durant més temps, doncs bé, més contaminació. Així doncs, l'estudi apunta que l'augment de temperatures no només afavorirà aquesta formació d'ozó, sinó que també dificultarà la seva dispersió amb la brisa marina. Per tant, tenim doble penalització, doble multa. més producció de contaminant i menys capacitat natural per eliminar-lo. Segons els investigadors, durant els episodis de calor més intensos es podrien registrar increments d'entre 5 i 7 parts per bilió de les concentracions d'ozó a la costa central catalana, que sembla una xifra petita, les parts per bilió. Sí. Però quan parlem de qualitat de l'aire, això són quantitats molt grans, són increments molt rellevants, especialment si parlem en períodes llargs d'exposició, és a dir, que no serà que un dia en concret a Barcelona, ostres, avui han superat aquesta quantitat, no, no, com que serà sostingut en el temps, això realment tindrà un impacte en la salut pública.
0: Això anava a dir, perquè si fins ara, doncs, tenint aquests vents, aquestes corrents, doncs ja la contaminació comporta molts problemes de salut per moltes persones, imagina't encara si això s'incrementa, no?
1: Doncs sí, és el que tu deies, si respirar aquest aire contaminat ja té conseqüències,
0: encara
1: s'agreujaran més, ja sabem les que són, però les repetim. Impacta sobretot en el sistema respiratori cardiovascular, agreuja l'asma, provoca irritació pulmonar, augmenta el risc de problemes respiratoris en infants, persones grans, persones amb malalties prèvies, tota aquesta població que ja és vulnerable. Doncs bé, tot això ja s'amplifica durant les onades de calor, precisament que és quan el cos ja està sotmès a un estrès extra. Tots els cops de calor que estan donant, l'altre dia hi havia una ambulància per aquí, dic, home, és que amb aquesta calorada...
0: Com no? Ha fet molta calor aquests dies que jo he estat fora?
1: Sí, clar. Sí, sí, sí. Bueno,

0: vull jo remarcar el pes de l'espai, una cosa molt important, i és que el clima no és només el context on es produeix la contaminació, sinó que és una peça activa del problema. Els vents, la temperatura, la circulació atmosfèrica, tot això condiciona la qualitat de l'aire. És a dir, que encara que nosaltres reduïm emissions, el canvi climàtic ens pot modificar quan vulgui les regles del joc i obligar-nos a replantejar, doncs, en aquest cas, com gestionem la salut ambiental de les nostres ciutats. El canvi climàtic no només ens afegeix nous problemes, sinó que també altera aquests mecanismes naturals que fins ara ens ajudaven a mitigar-los. Si teníem aquesta brisa marina que ens ajudava a dispersar els contaminants, precisament aquests contaminants que provoquen l'augment de temperatures, doncs el canvi climàtic també ens fa modificar aquesta brisa marina que no arriba de la mateixa manera per mitigar-la. És com un cercle viciós. La brisa marina era un servei gratuït que ens proporcionava la natura i ara doncs estem descobrint que aquest servei doncs també pot veure's alterat.
1: Parles en passat, eh?
0: Parlo en alterat. De moment encara en tenim, de moment encara en tenim. Tot arribarà.
1: No, que no arribi això, però...
0: Bé, doncs quan això passa, jo crec que hem de ser conscients, ens hem d'adonar fins a quin punt depenem d'equilibris o mecanismes de la natura que sovint donem per fets perquè sempre els hem conegut d'aquesta manera. Anem cap a les conclusions?
1: Ah, això t'anava a dir, és que m'he perdut. Ja m'he perdut, perquè anem tancant. Sí. Vinga.
0: Com que m'has dit que era molt llarg, he anat per feina.
1: No. Jo he dit, déu-n'hi-do, que tu has currat, perquè això és llarg i llarg i llarg. No he dit que fos excessivament llarg, dic que déu-n'hi-do.
0: He parlat massa ràpid.
1: No, vas bé. Vinga, per tancar, conclusions.
0: Doncs, quan pensem en el canvi climàtic, acostumem a mirar el termòmetre, no? Més calor. Però potser hauríem de començar a pensar en una altra cosa que és molt important. El vent, els vents, les corrents, la brisa. La història que ens explica aquest estudi no ens parla de les temperatures, tot i que estigui relacionat amb el canvi climàtic. Ens parla d'una ciutat que serà més calenta, però també menys ventilada i, per tant, més contaminada. D'un mar que continuarà davant nostre, però que potser ara ja no ens refrescarà ni ens netejarà l'aire de la mateixa manera que ho havia fet fins ara. El canvi climàtic ja ho sabem que és una alteració profunda de molts mecanismes visibles, però també d'altres com aquest invisible, que fan habitable i que fan doncs, que les nostres ciutats, que casa nostra sigui més habitable i que estiguem doncs, més còmodes visquent. I quan aquests mecanismes ens comencin a canviar, doncs es desequilibrarà tot.
1: Estem a temps de revertir-ho?
0: Jo penso que sí, però anem tard. Fiquem-nos les piles.
1: Sempre anem tard.
0: Jo crec, el meu jefe d'abans, el Jordi Soler, si m'està escoltant, que no ho estarà fent, però bueno
1: potser
0: jo
1: ja li deixo podcast.
0: La salutació.
1: Li envies el podcast.
0: Ell sempre em feia la comparativa amb l'Imperi Romà. Tu saps que l'Imperi Romà ja havia caigut, però continuava funcionant com si res, perquè encara no ho sabien, però ja havia caigut. Doncs potser ens passarà això.
1: Doncs quan el mar de Barcelona deixa de ventilar, esperem que no deixi de ventilar,
0: esperem
1: perquè
0: no,
1: ni el de Barcelona ni cap.
0: Sempre tot es pot canviar.
1: Esperem que sí.
0: Però cal fer feina.
1: Exacte, i està bé espais com aquest, que a més doncs planteja les possibilitats i aquests estudis que es fan i es desfan, i a veure si podem revertir això, almenys sabem què és el que està passant, doncs a veure si podem canviar.
0: Si més no, si tenim menys brisa, doncs aviam si podem eliminar o reduir aquesta contaminació, perquè si no la gent de Barcelona... Mira, potser els hi ajudaria i solucionaria una miqueta el tema dels turistes.
1: No, esperem que no, que ni arribem a allò dels turistes ni que tinguem que posar ventiladors perquè corri una miqueta l'aire.
0: Això.
1: Júlia Crespin, que ens acompanya des del Parlem del Clima els divendres. Divendres vinent, últim de la temporada, que ja
0: aviam.
1: Tenim l'estiu aquí.
0: De què parlarem?
1: A veure de què parlarem. Parlarem del clima sempre. Júlia, gràcies. Molt bon cap de setmana.
0: Molt bon cap de setmana.
1: Que vagi bé. Adéu.
0: Adéu.

0: Com ens agrada aquesta? Una de les de Taylor Swift, això que es diu Cruel Summer, que acabes d'escoltar aquí a Calafell Ràdio.
1: Calafell Matí.
0: 10 minuts i les 11, en un moment, pausa, en un moment el temps i en un moment també novetats musicals i discogràfiques de la setmana, perquè som a divendres. I temps també per escoltar bona música. És una de les grans veus, Teddy Swims. Som.

0: Així el vam conèixer amb el Luz Control, el gran hit del Teddy Swims, gran veu, gran persona i gran cançó aquesta.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
2: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
3: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
4: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
5: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
6: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
2: Cada dia aprenem coses noves.
7: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
8: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
9: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
2: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
10: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
11: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el cel...
12: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
13: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
2: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer. L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
5: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Dos minuts i escaig, ja arribem al punt de les 11 del matí. Anem pel temps, anem a actualitzar-nos, com sempre, en directe a aquestes hores, amb Josep Miró al telèfon. Josep, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs un dia esplèndid i un cap de setmana, que segons la previsió que ens feies a primera hora, també ho serà, eh?
1: Sí, ho serà, i a més, temperatures que van cap amunt. Fins aquesta nit i matinada podríem dir que han quedat una miqueta frenades. Avui hem tingut fins i tot 17 graus escassos de mínima, s'ha dormit bé, però a partir d'aquest matí això comença a canviar. Avui la temperatura ha de pujar un parell de graus. Si ahir no arribàvem als 25 de màxima, ara els estem fregant ja i hem d'esperar que la màxima avui estigui molt propera als 27, amb una humitat moderada del centre del dia més alta fins a primer del matí i també a partir del vespre. I amb vents en conjunt febles, hem tingut una mica de mestral fins ara, però ara ja comencen a entrar les marinades, que seran de migjorn, no? Ara al migdia, i de garbí a la tarda, fent que la mar hi hagi una mica de marejol. Per demà esperem que el temps doncs sigui estable, dominat pel sol, amb cel clar la major part del dia, i tan sols apareixeran alguns núvols alts al final de la jornada. Avui el núvols n'hem tingut algun, eh? De tipus baix de primera hora al matí, però ja serà fet totalment i ens quedarà un cel clar la resta del dia. Com dèiem, demà només tindrem algun núvol al final de la jornada i amb unes temperatures que aquesta nit poden pujar una mica i estaran al voltant dels 18 o 19 de mínima, mentre que demà la màxima encara pujarà més i ja podrà estar entre els 28 i 29, amb una humitat que serà alta de nit, moderada de dia, i amb vents febles, amb terrals fins a mig matí, i dominida al migjorn, no? Garbí al centre del dia, fent que la mar estigui plana o arrissada al matí, amb una mica de marejol a la tarda. I de cada diumenge, la temperatura doncs, toca sostre, tot i que la setmana que ve es mantindran aquests valors. La nit de dissabte a diumenge ja podrem tornar a tenir una altra nit tropical, estarem al voltant dels 20 de mínima, però compte que amb la màxima diumenge estarà per sobre dels 29 o acostant-se als 30, amb una humitat que serà en conjunt força alta i ambient més fogós. Vents en conjunt doncs febles i variables en domini de les marinades que faran que la mar estigui arrissada al matí amb una mica de marejol a la tarda. Sí que amb domini del sol el diumenge, però amb un cel entreganyinant la major part del dia per núvols prims, tot i que al final de la jornada s'acabarà aclarint i acabarem el diumenge amb sol i cel clar. Per tant, a temps de ple estiu, hem passat aquesta primera meitat de setmana amb unes temperatures normals per les dates i a partir de demà i diumenge ja parlarem de dates més pròpies de final de mes.
0: I temperatures i un estat del temps que continuarà com ens avançaves fa un moment ja al llarg de la setmana vinent,
1: sí.
0: Eh?
1: Sí, la setmana vinent continuarà exactament igual, almenys la primera meitat de setmana amb temperatures altes que a la costa poden estar entre 29 i 30 i a l'interior de la comarca s'enfilaran fins a 32 o 33.
0: Doncs el temps que sempre el fem amb Josep Miró, el nostre home del temps, el meteoròleg, que ens acompanyarà novament dilluns després del cap de setmana. A gaudir-lo, a descansar. Gràcies, Josep, i fins dilluns. Bon cap de setmana.
1: Fins dilluns, que vagi molt bé. Bon cap de setmana.
0: Adéu-siau.

En segons, arribem a les 11 del matí, amb 2 minuts. Vinga, és moment de les novetats musicals, les novetats discogràfiques. Som a divendres, ja sabeu que els divendres és el dia oficial de la publicació d'aquestes noves propostes. I aquí, en el Calafell Matí, a Calafell Ràdio, us presentem les novetats més destacades de la setmana. Avui us portem 8 novetats, 8 noves propostes, novetats musicals i discogràfiques de la setmana. Comencem per la primera, amb Jessie Reyes. Avui publica A Little Vengeance. Avui divendres arriba Little Vengeance, el nou disc de Jessie Reyes, cantant canadenca d'arrels colombianes, que presenta el seu quart treball d'estudi després de consolidar-se com una de les veus més personals del R&B actual. D'aquest disc, d'aquest treball, ja hem pogut escoltar alguns avançaments, com aquesta que estem escoltant, Ain't You Tired, amb Mooney Long i NYFF. I tot apunta que continuarà explorant l'estil directe i emocional que l'ha convertit en un artista de referència a la seva generació. Així sona el més nou de Jessie Reyes. Es titula A Little Vengeance.

Tenim molts estils musicals que presentar-vos, molts artistes, moltes novetats. Canviem totalment d'estil per presentar-vos el més nou de Mon Laferte. Femme Fatale, volum número 2. Una de les estrenes destacades és aquest nou treball de la Mon Laferte, cantautora xilena, que recupera cançons nascudes durant el mateix procés creatiu que va donar forma al primer Femme Fatale. Es va publicar l'any passat i ara torna amb aquesta segona edició, segon volum. Amb més de dues dècades de trajectòria i una capacitat única per moure's entre el rock, el bolero, el jazz i el pop, Mon Laferte continua demostrant per què és una de les artistes més inquietes i més respectades de l'escena llatina actual. Guanyadora de diversos premis Grammy i també internacional, s'ha convertit en una de les veus més influents de la música espanyola del segle XXI. O música en espanyol, podríem dir millor. Mon Laferte, això és A pesar de ti i de mi, que trobarem a Femme Fatale, volum número 2.

Això m'agrada, eh? A pesar de ti i de mi, Amon Laferte. I aquest és el Keith Urban. Avui publica Flow State. Keith Urban sorprèn aquesta setmana, aquest divendres, amb Flow State, un disc molt diferent del que ens té acostumats. L'estrella de música country ret homenatge al Yacht Rock, el so sofisticat que va triomfar entre finals dels 70 i principis dels 80, amb 10 versions de clàssics i una única composició nova, We Go Back. Després de més de 30 anys de trajectòria, Keith Urban continua demostrant que no té por a explorar nous territoris musicals. Nascut a Nova Zelanda i establert a Austràlia, abans de triomfar en els Estats Units, Keith Urban és una de les figures més importants del country contemporani. 4 premis Grammy i una carrera de més de 3 dècades. Això és Steal Away, una de les noves cançons del disc Flow State de Keith Urban.

estrella de la música country, però amb aquesta sonoritat no ens ho recorda gens ni mica. I aquesta és la Bibi Rexha. Avui publica Dirty Blonde. I és que Bibi Rexha torna amb Dirty Blonde, el seu quart àlbum treball d'estudi. L'artista nord-americana aposta per un àlbum visual que combina el pop, la música electrònica, també country i també sons urbans. Una fórmula que encaixa perfectament amb una carrera marcada per la barreja d'estils. Després d'haver signat alguns èxits, grans èxits al pop dels últims anys, Bibi Rexha inicia ara una nova etapa amb un dels projectes més personals de la seva trajectòria. També versionant un clàssic dels 90 dels Faithless. Això que es diu New Religion és una de les noves cançons de Bibi Rexha.

Estem repassant les novetats discogràfiques de la setmana, les més destacades. En portem 8, les que es publiquen avui divendres. Està Bebe Rexha amb el Dirty Blonde, aquest nou treball. I aquesta és la Tori Kelly, una de les estrelles del panorama musical estatunidenc. Avui publica God Must Really Love Me. Estrena destacada de la setmana és el cinquè disc d'estudi de Tori Kelly, cantant californiana, coneguda per una de les veus més poderoses de la seva generació. Continua ampliant una carrera que ha combinat el pop, el soul, l'R&B i el gospel. Un nou capítol per un artista que acumula ja 2 premis Grammy i milions d'oients arreu del món. Una de les cançons incloses en aquest God Must Really Love Me és aquest Control, nova cançó de la Tori Kelly.

avui, de les 8 estrenes musicals que us portem, només trobem una veu masculina, la de Keith Urban. La resta de tots són dones. I aquesta és la Kelsey Lo. Avui publica So Help Me God. Molt religiós, tot plegat, eh? 7 anys després del Celebrate Blood, torna Kelsey Lo amb So Help Me God, artista nord-americana reconeguda per la seva formació clàssica i per una proposta que barreja el soul, la música electrònica i l'avant-pop, publica el seu primer àlbum en diversos anys. Una estrena especialment esperada pels seguidors de les propostes més experimentals i també personals de la música contemporània. Així sona So Help Me God de Kelsey Lo. Això és Running to Pain.

anem per la setena. Aquesta és la Belén Aguilera. Avui publica Mediterrània. És l'artista catalana Belén Aguilera, que publica aquest nou treball, Mediterrània, un nou treball que arriba després d'haver-se consolidat com una de les veus emergents més destacades del pop espanyol. Cantant, pianista, compositora, Aguilera ha anat construint una identitat pròpia basada en l'honestedat emocional de les seves lletres i una clara sensibilitat melòdica. Presenta Mediterrània, un nou pas en l'evolució artística d'aquesta figura destacada del pop estatal. Des de Barcelona. I per qui la vulgui escoltar, un EP de 6 cançons com a Mejores Momentos, que és aquesta que estem escoltant, amb Belén Aguilera, que avui publica Mediterrània.

l'última, i jo crec que més destacada estrena de la setmana, és el nou treball de l'Olivia Rodrigo. A més, tela, que llarg el títol. You seem pretty sad for a girl so in love. És una de les grans protagonistes, la gran protagonista, diria jo, de la setmana, Olivia Rodrigo, que publica aquest treball, el seu tercer àlbum d'estudi. És cantautora nord-americana i ha mantingut la seva col·laboració amb el productor Dan Nigro i presenta un treball de 13 cançons que, segons ella mateixa, explora la convivència entre l'amor i la melancolia. El disc inclou també una col·laboració molt especial amb Robert Smith de The Cure, un dels moments més comentats d'aquesta nova etapa artística. Des de la seva irrupció amb Driver's License al 2021, Olivia Rodrigo s'ha convertit en una de les artistes més influents de la seva generació, acumulant èxits comercials, reconeixements de la crítica i també diversos premis Grammy. Això que estem escoltant és The Cure. Però molta atenció, perquè avui, coincidint amb la publicació d'aquest àlbum, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, que a vegades ens costa una miqueta de dir-ho, es publica ja oficialment el que és la nova cançó, el tercer senzill extret. Es titula Stupid Song. Està també rebent molta atenció perquè resumeix força bé el so del projecte, guitarres molt presents, un aire del pop-rock dels 90 i una lletra sobre la confusió emocional que encaixa perfectament amb el fil conductor d'aquest treball, d'aquest àlbum. Doncs ens quedarem amb aquesta nova cançó, tercer senzill oficial de l'Olivia Rodrigo dintre d'aquest tercer àlbum. Es diu Stupid Song, una de les noves cançons de l'Olivia Rodrigo.

0: L'acabem d'estrenar aquí a Calafell Ràdio. Stupid Song, una de les noves cançons, és el nou senzill oficial de l'Olivia Rodrigo.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé. El Calafell Matí és actualitat, és entreteniment. I sempre amb la millor música. Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. Amb Ferran Boquer.
0: Camí del punt de 11:45, moment que arribaran les estrenes cinematogràfiques de la setmana. Abans tenim el pecat original.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor música, el Surfing Safari.

0: Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical al Surfing Safari.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa 977-69-44-44.
2: Que sí, que sí, que estem per aquí, eh? No hem marxat. Onze i 27 minuts.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
2: És l'actualitat del dia. En titulars, l'avanç informatiu amb les notícies que a partir de 2:15 ens explicaran, ens ampliaran la Mireia Romaguera i el David Burillo en els esforços a l'informatiu migdia de Calafell Ràdio, calafell.tv. Ara, l'avanç informatiu. Els titulars, molt bon dia de nou.
4: Molt bon dia. La Festa Major 2026 de Calafell ja té cartell guanyador i estrena programa d'actes. Les festes majors ja comencen a escalfar motors al municipi de Calafell i ja es disposa de la imatge que representa oficialment la celebració de la Festa Major de Calafell en motiu del 24è certamen del concurs de cartells de festes majors. I recordeu que és obert el termini de presentació de propostes per als pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell de cara a l'any 2027, fins al proper 19 de juny. I també parlarem de la 7a trobada de bandes de timbals que tindrà lloc demà dissabte, 13 de juny, al municipi de Calafell. El Vendrell farà gratuït el curs de P0 de les escoles bressol municipals. L'anunci s'emmarca en el balanç de 3 anys de mandat, en què el govern destaca un 83% de compromisos complerts. Llorenç del Penedès incorpora un nou vigilant municipal per reforçar la seguretat i el compliment de les ordenances. Un estudi del CREAF avisa que els boscos de l'Espanya peninsular utilitzen un 20% més d'aigua que fa 30 anys. El treball adverteix que cal millorar la gestió forestal per adaptar aquests ecosistemes a un clima cada cop més sec. I la construcció de piscines privades creix un 70% aquest any al Camp de Tarragona, entre elles a la comarca del Baix Penedès.
3: Els esports. Amb David Burillo.
5: Després d'anys oferint activitats aquàtiques a la platja de Calafell, Wave Riders Calafell prepara el seu primer casal d'estiu. Han vingut als estudis la Mar Tena i en Daniel Puig, organitzadors d'aquest casal, a explicar-nos tots els detalls d'aquest projecte.
3: Calafell Ràdio. Avanç informatiu.

0: Doncs ara mateix, en segons, en 10 segons, 11:45 del matí. Estem en directe, com sempre, a través del 107.9 de la freqüència modulada, també a través de la nostra emissió online. Esteu escoltant l'emissora municipal de Calafell. Som Calafell Ràdio, som calafell.tv i aquest és el magazín que us acompanya tots els matins de dilluns a divendres entre les 9 i la 1. També els dissabtes amb el TV's Moments d'11 a 1, amb l'actualitat, l'entreteniment, la bona música, i els divendres tenim estrenes. Un programa molt cultural, podríem dir. Fa un moment les estrenes musicals, però ara les estrenes cinematogràfiques. Moment d'anar al cinema, moment d'acomodar-nos, si és possible, a la nostra butaca, amb el nostre bol de crispetes, i us portem 5 estrenes cinematogràfiques, molt variades entre elles, molt diferents, i que estan entre les més destacades. Vinga, el primer dels títols, el primer dels tràilers i de les pel·lícules que us presentarem és El dia de la revelación.
1: ¿Qué has robado?
2: Secretos. La gente tiene derecho a saber la verdad.
3: This is a story about us. All of us.
4: Buenos días, Kansas City.
3: Up against the most extraordinary event in human history.
5: ¿Qué me está pasando? Tengo miedo, estoy muerta de miedo.
6: No tienes por qué. Tienes a alguien más.
5: Daniel Kellner.
7: ¿Quién es?
5: No vuelvas a la casa. Te han encontrado. No sé quién eres, pero te van a matar.
6: La humanidad no podría aceptar lo que sabemos. Tenemos que detenerlo como sea.
8: ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo?
6: 79 años de mentiras y ocultación tienen que acabar.
9: Interrumpimos la programación.
10: When Disclosure Day actually happens, we're going to have to accept we haven't been alone since the beginning of time.
11: Say to myself, wouldn't it be wonderful if all of this turned out to be true? I'm now thinking, wouldn't it be wonderful for people to know all of this is true?

0: día de la revelación.
1: Doncs així ens ho ha dit la veu en off. El dia de la revelació és el títol d'aquest tràiler, d'aquesta pel·lícula que s'estrena avui divendres. Hem començat per la més forta, per la que és la gran estrena de la setmana. És la nova cinta de Steven Spielberg, que a més podíem escoltar doncs, també participant d'aquest tràiler amb la seva veu, amb la seva narració. En un futur molt proper, la humanitat està a punt de descobrir una veritat amagada durant dècades, l'existència d'intel·ligència extraterrestre. Mentre s'acosta l'anunci que canviarà la història del planeta, apareixen conspiracions, interessos ocults i preguntes que poden alterar la nostra visió de l'univers i de nosaltres mateixos. És el gran retorn de Steven Spielberg al territori dels ovnis i dels extraterrestres, un tema que ha marcat bona part de la seva carrera amb títols com E.T., Close Encounters of the Third Kind. La crítica nord-americana ja l'ha presentat com un dels grans esdeveniments cinematogràfics de l'estiu. I Steven Spielberg es torna a preguntar-se si estem sols a l'univers i la resposta, doncs, ho podria canviar tot. Aquesta cinta de ciència-ficció, aquest thriller de Steven Spielberg, El dia de la revelació, que s'estrena avui, i entra al repartiment Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, F. Hewson o Colman Domingo. Doncs aquesta cinta que de ben segur que ens mantindrà ben enganxats a la nostra butaca durant 145 minuts de durada de la cinta, que no està gens malament. El dia de la revelació. Us portem 5 estrenes. Anem per la segona, totalment diferent. Per un públic més infantil, anem a escoltar el tràiler del Colegio de los Animales Mágicos 4.
2: Me llamo Muriel.
3: Eres tan... tan...
2: mona.
4: Baby, schmelze dein. Wie das Eis in meinem Drink. Augenfarbe und
5: Soy tu animal mágico. Fitzgeraldo, el más rápido entre los primates.
6: Eres de los nuestros.
3: Qué bien baila.
2: Ah, como eso de Dios los cría y ellos se juntan.
3: Oye, ¿dónde estabas?
6: Malas noticias. Van a cerrar el colegio.
3: ¿Qué?
6: Hay muy pocos alumnos inscritos en el centro.
3: ¿Qué pasará con nuestros animales mágicos?
7: ¿Qué podemos hacer, pelirroja?
8: ¡Bienvenidos al emocionante concurso de este año!
6: Si ganamos, todos querrán venir aquí.
9: Para el concurso no olvides a qué colegio perteneces. Asegúrate de que los del Winterstein queden eliminados. Si no, no volverás a verle.
6: Creo que Miri favorece a su instituto. ¡Cállate! ¡Es mi amiga! ¡Ya! ¿Estás segura de que sigue siendo

0: Demuéstrale que te gusta.
1: Solo espero que sigamos siendo amigos.
0: ¿Cuándo se te ocurre decir eso de ser amigos?
2: El Colegio de los Animales Mágicos 4. Els alumnes de l'escola Winterstein tornen a conviure amb els seus inseparables animals màgics, companys capaços de parlar i ajudar-los a superar els reptes quotidians. En aquesta quarta aventura, noves amistats, malentesos, misteris i situacions inesperades posaran a prova la confiança entre els joves protagonistes i els seus singulars companys d'animals. Com en les entregues anteriors, la història combina humor, fantasia i valors educatius en una proposta pensada per tota la família, especialment pels espectadors més joves. Una saga que s'ha convertit en un autèntic fenomen del cinema familiar alemany, basada en les populars novel·les infantils de Margit Auer. Cada nova entrega ha aconseguit atraure centenars de milers d'espectadors als cinemes europeus. És una franquícia que ha sabut ocupar l'espai de les grans aventures familiars amb un univers propi ple d'animals parlants, amistats, companyies i missatges positius. El Colegio de los Animales Mágicos 4. Aquesta cinta, aquesta pel·lícula de gènere d'aventures familiars, de fantasia, d'origen alemany, que s'estrena avui en el cinema. Hem començat amb una d'extraterrestres, podríem dir, amb la nova de Steven Spielberg, aquesta més familiar de fantasia, El Colegio de los Animales Mágicos 4. I ara tenim un thriller criminal. El seu títol, Un talento único.
3: Sí, senyora.
4: El váter pierde agua, les daré $100 más.
5: ¿Qué dice?
3: Que si le arreglamos el váter.
5: Somos afinadores, arreglamos pianos.
4: 200.
5: 500 y hablamos. Harry Horowitz, afinador y reparador. Este es Nicky, mi aprendiz. Tiene un problema de oído, pero es un virtuoso.
6: Un virtuoso, ¿eh?
5: Igual tú le inspiras.
3: Vale, gracias, Harry.
6: Cierra los ojos, ¿qué es esto?
3: Do, fa sostenido, mi séptima bemol novena. Fa sostenido, sol, la sostenido, si sobre re sostenido.
6: ¿Nunca te los quitas?
3: No. Tengo hiperacusia, una alergia a los ruidos fuertes. ¿Hola? ¿Cuánto tiempo os queda? Hacéis mucho ruido.
7: Lo que haga falta, a menos que nos abras la caja fuerte. Bueno, si quieres ganar mucha pasta, llámame.
3: Harry Horowitz.
6: El saldo pendiente en esta cuenta es de $36,000.
8: ¿De dónde vas a sacar tanto dinero?
3: Me las apañaré. Te he traído algo.
8: No hagas ninguna tontería. ¿Lo has entendido?
7: ¿Quién eres?
3: ¡No! Olvídalo, lo dejo.
7: Harry era un hombre muy especial. ¿Aquella es tu novia? Unas manos preciosas. ¿Qué te ha pasado, afinador? Abre la caja fuerte. Abre la caja. Abre la caja.
3: Yo solo soy un afinador de pianos.
2: Un talento único, aquesta cinta que s'estrena avui en pantalla gran del gènere del thriller criminal. Un jove afinador de pianos posseix una habilitat extraordinària. És capaç d'identificar mecanismes i combinacions només escoltant els sons. Aquest talent excepcional el converteix en una peça clau dins d'una trama de robatoris i conspiracions. Una pel·lícula que parteix d'una idea molt original i recupera l'essència dels thrillers intel·ligents basats en habilitats insòlites. També destaca la presència de l'actor Dustin Hoffman, una autèntica llegenda del cinema. Doncs un talento único, aquesta cinta de 109 minuts de durada, que s'estrena avui i que arriba des del Canadà, com dèiem, amb el Dustin Hoffman entre el repartiment. No com a protagonista, però sí que és una peça important de l'elenc d'aquest repartiment, d'aquesta cinta, d'aquesta pel·lícula. Encara ens queden dues estrenes cinematogràfiques. El títol que ara escoltarem al tràiler és Joica.
9: Joica. Joy Womack, una de las primeras americanas de la historia en ser aceptada en la venerada Academia del Bolsón.
10: Buenos días, soy Joy, la americana. Todas se preguntan cómo has entrado aquí.
11: Esa compañía es como la realeza rusa. Tienes más posibilidades de bailar en la luna.

un idiota.

0: és el tràiler de Joica. Basada en una història real, la història de Joy Womack, una jove nord-americana que va desafiar totes les barreres per convertir-se en una de les foques occidentals admeses al prestigiós Ballet Bolshoi de Moscou. La pel·lícula retrata el sacrifici físic i emocional necessari per arribar a l'èlit de la dansa. A l'elit, diguem-ho bé, que en català no és èlit, sinó és l'elit de la dansa. Una història real de superació personal que ha tingut molt bona acollida en festivals internacionals i que connecta amb el públic amant dels biòpics inspiradors. Disciplina, ambició i el preu de perseguir un somni impossible. Joica, aquesta cinta, que acabem d'escoltar el tràiler, i que, a més, és una cinta que arriba des de Nova Zelanda de 110 minuts de durada. Doncs vinga, és la quarta estrena destacada de la setmana. Encara ens queda una altra, una cinquena que en aquest cas és del cinema espanyol, el títol Todos los colores.
1: Belu. Belén. Belén.
2: Madre mía.
1: Está muerta.
3: ¿Qué hacemos? ¿Llamamos a su madre?
2: Ni de coña.
3: Qué fuerte.
4: ¿Vacilas al profesorado? Pues te juegas la asignatura. En el polideportivo hay un equipo de atletismo con silla de ruedas. O entrenas con ellos y participas en el torneo de fin de curso, o suspendes.
5: ¿Correr?
6: ¿Pero sí. ¿Cómo vas a correr tú?
5: Belén Bolt. ¿Me has oído? ¿Y os vais a llevar? Genial, ya verás.
7: ¡Ayúdame!
8: Que aprenda a pedirlo bien.
9: Telita con Laurita, ¿no?
10: Total.
11: ¿Eso es panocha?
12: ¿Te gusta?
13: Yo no sé si eso es para mí.
12: ¿Pero por qué no?
14: ¡Belén!
15: ¿Y quién es este chico?
16: Nadie. ¡Mamá, que no es nada!
17: ¿Y hago la zona del ano?
18: No quiero que mi primera vez sea en una piscina.
19: ¿Qué has pensado?
18: No sé.
19: ¿Qué?
18: Ups.
20: Ya verás, como un día de repente dices que quiero estar en los Juegos Paralímpicos.
21: Ya es lunes.
22: Llevo un mes entrenado a tope y a lo mejor esto me gusta y me importa, ¿no? Igual deberíais apoyarme.
23: Es que tampoco somos adivinas.
24: ¡Dale, Verstappen!
25: ¡Es el de la foto!
26: ¿Mi foto?
25: ¿La del móvil?
26: ¿El móvil?
27: Que no, vamos.
28: ¿Estás menopáusica o qué?
0: Doncs escoltàvem el tràiler d'aquesta última proposta que us presentem i estrenem avui, Todos los colores. Cinta espanyola que parla de Belén, una noia de 17 anys que es mou en cadira de rodes, afronta l'últim curs de batxillerat mentre veu com les seves amigues comencen a emprendre camins diferents. Obligada a practicar atletisme adaptat, descobrirà noves amistats, els primers enamoraments i una manera diferent d'entendre el seu futur. És una de les apostes destacades del cinema espanyol d'aquesta setmana, una cinta que aborda la diversitat funcional des d'una mirada optimista, juvenil i també inclusiva. Una història sobre créixer, estimar i trobar el propi lloc al món. Todos los colores, aquesta cinta, de 93 minuts de durada, cinta espanyola, dirigida per Beatriz de Silva, que tracta aquest drama juvenil espanyol, i entre el repartiment trobarem a Mafalda Carbonell i a la Sílvia Abril. Todos los colores. Doncs ja les tenim presentades, són les 5 estrenes cinematogràfiques les més destacades de la setmana, aquí en aquest espai del Calafell Matí de Calafell Ràdio. I sens dubte, la gran estrena de la setmana és, sense discussió, El dia de la revelació. És el retorn de Steven Spielberg a la ciència-ficció extraterrestre, una pel·lícula que arriba amb vocació d'esdeveniment cinematogràfic mundial. És la gran recomanació cinematogràfica de la setmana.

0: És una de les noves cançons de la Bibi Rexha, també inclosa en el Dirty Blonde, el seu nou treball, i aquesta és la col·laboració amb el gran David Guetta. Sad Girls, aquestes noies tristes, que també acabem d'escoltar aquí en el Calafell Matí, la nostra selecció musical, música de l'actualitat. Tenim música força recent i clàssics de la història de la música. És la nostra selecció musical cada dia en el Calafell Matí.
1: Aquí l'actualitat, aquí l'entreteniment, i sempre amb la millor música. Aquí, Calafell Matí.

0: Ep, no badis, vin a Electroprics i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprics t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprics. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
3: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boqué.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
1: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. Dos i mig, arribem al punt de les 12 del migdia, en directe a Calafell Ràdio, divendres, dia 12 de juny de 2026, fins la 1 amb el Calafell Matí. En un moment encetem nova hora, la última, la quarta d'avui, amb la càpsula d'escapades i viatges de l'esferit viatger i amb l'altaveu jove. I sempre aquí, amb la millor música. Recordant, recuperant temacles que formen part de la història de la música i també de les nostres vides. Kane, amb això, Everybody's Changing. Gran cançó per recordar en aquest matí, ja migdia del divendres. Vinga, ànims, que estem a les portes de començar junts el cap de setmana.

0: els clàssics. La música de la teva vida en el Calafell Matí. En Ferran Boquer.
1: Hola, què tal? Com esteu? Ha arribat el moment de viatjar. Avui anem al Pirineu Català, una de les millors opcions per gaudir de la natura, el patrimoni romànic i la bona gastronomia. Aquesta serralada ofereix paisatges espectaculars, pics de més de 3.000 metres i pobles de pedra idíl·lics. Entre els espais naturals imprescindibles trobem el Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici, l'únic parc nacional de Catalunya famós pels seus més de 200 llacs glacials i els pics dels Encantats. Vall de Núria, una vall alpina on només es pot accedir a peu o amb exclusiu tren cremallera des de Queralbs. El Pedraforca, una de les muntanyes més emblemàtiques de Catalunya, ideal per l'excursionisme. Parc Natural del Cadí-Moixeró, un entorn perfecte per fer rutes de senderisme i gaudir de vistes panoràmiques imponents. També tenim pobles amb encant i cultura. Vall de Boí, destaca pel seu conjunt d'esglésies romàniques, declarades Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Viella i la Vall d'Aran, pobles d'arquitectura aranesa tradicional, amb teulades de pissarra i una forta personalitat cultural. Castellar de Nuc, conegut pels seus carrers empedrats i per acollir el naixement del riu Llobregat. Camprodon i Beget, racons històrics del Ripollès, amb ponts medievals i molta tradició. I podeu gaudir de diferents activitats segons l'estació de l'any. A l'estiu hi podeu fer senderisme d'alta muntanya, rutes familiars, caiac i esports d'aventura com el rafting. A l'hivern, esquí alpí i de fons, estacions com Baqueira i Beret, la Molina o la Masella.

És un gran viatge descobrir el Pirineu català, els seus pobles, els seus llocs increïbles, les seves muntanyes. Conèixer el millor patrimoni romànic de Catalunya, per exemple, les terres de l'Alt Urgell i la Cerdanya. Pujar en el famós telecabina del Cadí Moixeró, gaudir de les panoràmiques de la serralada del Cadí. Passejar per pobles medievals de muntanya del Pirineu, que encara conserven la seva fesomia original. Allotjar-te en un hotel, per exemple, a Bellver de Cerdanya. O gaudir de diferents racons, escollir a l'hotel que més t'agradi al Pirineu català.

I és que tenim molt per descobrir al Pirineu, hi ha moltíssimes rutes, per exemple, i podeu trobar a través d'internet la pàgina web rutespirineus.cat. Si sou amants de les rutes, allà trobareu sortides i excursions guiades, rutes autoguiades, també establiments recomanats i moltes sorpreses, moltes sortides guiades amb places disponibles que pots fer a través d'aquesta pàgina web. Si prefereixes viatjar a la Vall d'Aran, aquesta opció també és molt bona, també sobretot durant l'estiu. La Vall d'Aran és un territori únic als Pirineus de Catalunya, destacat per la seva orientació atlàntica, la seva cultura d'arrels occitanes i l'ús de la seva pròpia llengua oficial, l'aranès. És un destí de muntanya espectacular per gaudir tant dels esports d'hivern com de la natura verda a l'estiu. Allà hi podem veure Viella, la capital de la comarca, ideal com a base gràcies a la seva oferta de restauració, botigues i patrimoni històric. Artia, Salardú i Bagergue, pobles de postal que destaquen per la seva arquitectura de pedra, fusta, pissarra, decorats amb flors a l'estiu. Baqueira Baret, una de les estacions d'esquí més prestigioses. El Cir de Colomers, una ruta de senderisme imprescindible que permet descobrir desenes de llacs d'origen glacial. I no pots marxar d'allà sense gaudir de la gastronomia aranesa, tastar la cuina local en els tradicionals bordes convertides en restaurants. El plat estrella és l'olla aranesa, un bullit tradicional molt complet, ideal per recuperar forces. Esperem que t'hagin agradat les nostres propostes d'avui. Hem parlat àmpliament del Pirineu català i també de Viella, de la Vall d'Aran.

0: Altaveu Jove. Notícies de l'Oficina Jove del Consell Comarcal del Baix Penedès pels joves de la comarca. L'horari d'atenció al públic de l'Oficina Jove del Baix Penedès és de dilluns a divendres de 10 a 2 del matí i els dijous a la tarda de 5 a 7. Podeu demanar hora trucant al 977 157 157, al WhatsApp 616 917 318 o enviant un correu electrònic a baixpenedès@oficinajove.cat. I recorda que pots formar part del grup de difusió de WhatsApp al número 616 917 318.
1: Us recordem tots els serveis que podeu trobar a l'Oficina Jove del Baix Penedès: assessorament laboral i acadèmic, orientació per la mobilitat internacional, assessorament a associacions juvenils, aparador jove, bossa recursos, bossa talleristes, tramitació de carnets, student, teacher, alberguista, informació d'interès juvenil, com salut, formació, habitatge, oci. Demana cita prèvia a l'Oficina Jove trucant al 977 157 157 o al WhatsApp 616 97 318.
2: I comencem les ofertes de feina d'aquesta setmana. El Som l'Arbós està cercant ajudants de sala de control i operaris de manteniment mecànic i elèctric. L'Eina, el Servei d'Ocupació del Vendrell, cerca ajudants de dependenta, mosso de magatzems i mecànics. Calafell Treball està cercant tècnic o tècnica d'acollida, conserge recepcionista per horari de vespre a nit a Calafell i ajudant de cambrera a Calafell. El Servei d'Ocupació de Cunit està cercant administratius per una obra, repartidors de pizzas i ajudants de cuina. La Fundació Santa Teresa està cercant un monitor o monitora per casal d'estiu a la Cine a Calafell, un casal inclusiu. Requisits: titulació de monitor a lleure o inscripció al RUPEC, el Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya. Capacitat de treball en equip i responsabilitat i actitud proactiva. Per més informació o si esteu interessats en aquesta oferta de feina, podeu enviar el currículum a clara.montes@fundacionsantateresa.org. El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya ha publicat el calendari de prescripcions pels estudis postobligatoris pel curs 2026-2027. Actualment està obert el període de prescripció dels cicles d'arts escèniques del 7 d'abril al 26 de juny. Per més informació també podeu entrar al web de triaeducativa.gercat.cat o bé preguntar-nos a l'Oficina Jove del Baix Penedès.
1: El Casal Cívic i Comunitari del Vendrell organitza activitats i xerrades durant els mesos de juny i juliol per a joves d'entre 12 i 29 anys, com per exemple ball reggaeton, defensa personal i una xerrada de ciberassetjament. Demana més informació al telèfon 977 66 70 88. Coneixes les bonificacions al transport públic per aquest any 2026? Doncs el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible presenta descomptes i ajuts per fomentar l'ús del transport públic en autobusos estatals, Renfe, transport urbà i metropolità. Pots trobar descomptes i també gratuïtats. Informa-te'n al web del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible. Continua el cicle d'activitats d'introducció a la nostra sexualitat organitzat per l'Ajuntament de Santa Oliva i Bifreies Educa. Es realitzen a l'Espai Jove, al Cau de l'Òliva. Activitats properes: el dimarts 16 de juny, realisme i respecte, i el dijous 18 de juny, ens cuidem millor. Si vols més informació, entra al web d'Ajuntament de Santa Oliva. Aquest dissabte, 13 de juny per la tarda, a Sant Jaume dels Domenys, primera trobada de gitanes, organitzada pel Ball de Gitanes de Sant Jaume dels Domenys. També hi actuaran les gitanes de Sant Martí Sarroca i les de Bonastre, a partir de les 6 de la tarda. I després, un bon tardeo, música en directe amb Sam Royce. La Sala d'Art Jove de la Direcció General de Joventut obre la convocatòria Art Jove Creació 2027, impulsada per l'Agència Catalana de la Joventut per donar suport a 18 projectes de creació artística en arts visuals. La convocatòria està adreçada a artistes joves i vol acompanyar projectes vinculats a la producció, investigació, edició, educació o intervenció en el territori des d'una mirada crítica i contemporània. cada projecte seleccionat rebrà una dotació econòmica de 1.500 euros i comptarà amb l'acompanyament durant el desenvolupament del projecte. Tens temps de presentar-t'hi fins al 2 de juliol. Més informació al web saladartjove.cat. Genescat ofereix el programa Colònies d'Estiu en Família, adreçat a famílies amb fills i filles menors d'edat als albergs de la xarxa Genescat. Durant l'estada s'organitzen activitats lúdiques per infants, joves i famílies, amb propostes al matí, activitats compartides a la tarda i animació a la nit. Les inscripcions per l'estiu 2026 estan obertes a partir del 26 de maig. Per més informació, calendaris, preus i inscripcions, consulteu el web de Genescat.
3: El Carnet Jove obre la convocatòria del 22 Jurat Carnet Jove de Sitges 2026, una oportunitat per a joves interessats i interessades en el cinema fantàstic que vulguin formar part del jurat del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, que es celebrarà del 8 al 18 d'octubre del 2026. Les candidatures es poden presentar del 28 de maig al 2 de juliol. Per participar-hi cal tenir el Carnet Jove de la Generalitat de Catalunya en actiu i estar registrat o registrada al portal del programa Connecta't. Per a més informació, requisits i presentació de candidatures, podeu consultar el web del Carnet Jove. La Vibra Intercultural busca participants per a dues formacions internacionals Erasmus+, adreçades a persones majors de 18 anys que treballin o facin voluntariat en l'àmbit de la joventut, educació i inclusió social. La segona formació és a Noruega del 25 d'agost al 3 de setembre i tractarà sobre l'educació a l'aire lliure i ecoteràpia en el treball amb persones amb perfils vulnerables. Es busquen tres participants i el termini d'inscripció finalitza el 15 de juny. Les dues formacions tenen l'anglès com a llengua vehicular i estan 100% subvencionades per Erasmus+, amb una única quota de participació de 50 euros. Per a més informació i inscripcions podeu consultar la web de la Vibra Intercultural. A la Bisbal del Penedès també hi haurà activitats per a joves aquest mes de juny. D'una banda, el 12 de juny es farà un torneig de futbol sala amateur a la pista de futbol organitzat conjuntament amb el barri de Baix. Les persones interessades ja es poden apuntar. D'altra banda, el 27 de juny es celebrarà el Correbarri, una altra proposta festiva per gaudir del municipi i participar en les activitats locals. Per a més informació, podeu contactar amb l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès o consultar els canals habituals de difusió. CUNIT acull la tercera edició del Festival Jove de Curtometratges Films CUNIT. L'activitat tindrà lloc el 27 de juny a les 10 de la nit, a la plaça Jaume Vidal. A més, s'ha ampliat el termini d'inscripcions fins al 14 de juny, així que encara hi ha temps per participar. Per a més informació i inscripcions podeu contactar al compte d'Instagram @filmscunit o contactar amb l'organització. El Vendrell ja té a punt les seves activitats d'estiu Jove Vendrell. Es tracta d'activitats gratuïtes adreçades a joves de 12 a 20 anys que es faran del 25 de juny al 24 de juliol. Les inscripcions estan obertes del 9 al 19 de juny. Per a més informació i inscripcions podeu contactar a través del WhatsApp al 659-101-925 o adreçar-vos a l'Avinguda Jaume Carner, número 1. Si ets jove i estàs pensant en estudiar, treballar o fer un voluntariat a l'estranger, recorda que pots demanar cita amb el Servei de Mobilitat Internacional de l'Oficina Jove del Baix Penedès. És un servei pensat per informar-te i orientar-te abans de marxar, perquè puguis conèixer totes les opcions disponibles i preparar bé la teva experiència internacional. La propera atenció serà el pròxim dijous 18 de juny de 5 a 7 de la tarda. Pots demanar cita trucant o enviant un WhatsApp al 616-917-318 o al 977-157-157. També escrivint al correu baixpenedès@oficinajove.cat o enviant un missatge directe a les xarxes socials de l'Oficina Jove.
0: I aquestes han estat les notícies que us hem preparat per aquesta setmana. Per a més informació, us podeu adreçar a l'Oficina Jove del Baix Penedès o als punts d'informació juvenil de la comarca.

0: Que sí, que sí. No necessita presentació ninguna. I és l'australiana Sia, ja la coneixeu, eh? Aquest és el seu Chandelier per arribar a les 12 i 24 minuts.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
3: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
4: Calafell Ràdio. Sent Calafell allà on siguis. Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: Molt bon dia. La Festa Major 2026 de Calafell ja té cartell guanyador i estrena programa d'actes. Les festes majors ja comencen a escalfar motors al municipi de Calafell i ja es disposa de la imatge que representa oficialment la celebració de la Festa Major de Calafell en motiu del 24è certamen del concurs de cartells de festes majors. I recordeu que és obert el termini de presentació de propostes per als pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell de cara a l'any 2027, fins al proper 19 de juny. I també parlarem de la setena trobada de bandes de timbals que tindrà lloc demà dissabte, 13 de juny, al municipi de Calafell. El Vendrell farà gratuït el curs de P0 de les escoles bressol municipals. L'anunci s'emmarca en el balanç de 3 anys de mandat, en què el govern destaca un 83% de compromisos complerts. Llorenç del Penedès incorpora un nou vigilant municipal per reforçar la seguretat i el compliment de les ordenances. Un estudi del CREAF avisa que els boscos de l'Espanya peninsular utilitzen un 20% més d'aigua que fa 30 anys. El treball adverteix que cal millorar la gestió forestal per adaptar aquests ecosistemes a un clima cada cop més sec. I la construcció de piscines privades creix un 70% aquest any al Camp de Tarragona, entre elles a la comarca del Baix Penedès.
4: Els esports. Amb David Burillo.
5: Després d'anys oferint activitats aquàtiques a la platja de Calafell, Wave Riders Calafell prepara el seu primer casal d'estiu. Han vingut als estudis la Mar Tena i en Daniel Puig, organitzadors d'aquest casal, a explicar-nos tots els detalls d'aquest projecte.
4: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Un flow amb un feeling d'aquests que no te l'acabaries. Cançons que acaben en les nostres mans, a vegades per incident, per accident, i que ens encanta compartir al teu costat. És Antonin Herbeck. La veritat és que no tenim ni idea qui és aquest senyor. La qüestió és que té entre mans un projecte musical que ens encanta. Això que acabes d'escoltar, She is the one I don't need. Una cançó amb un rotllo d'aquests que et fa ballar, et fa aixecar de la cadira i posar-te a moure els peus desesperadament.
1: Aquí escoltes tots els èxits del pop, totes les novetats i les cançons més recents. El Calafell Matí.
0: I això que a mi no m'agrada ballar, eh? Però sempre et fa moure els peus.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
0: Vinga, anem per l'agenda cultural. Les activitats programades per aquest cap de setmana, també per avui divendres, aquí al municipi de Calafell. Parlem un cop més del taller de cuina, taller gastronòmic, amb la Coca de Sant Joan com a protagonista. Es farà aquesta tarda en el Centre Cívic Cinema Iris a partir de 6:45 de la tarda amb la cuinera de Segur de Calafell, del Petit Bistró de Segur, la Mari Herrera. Aprendrem ingredients bàsics i el procés pas a pas per preparar una coca de Sant Joan casolana amb els trucs perquè quedi esponjosa, sabrosa, perfecta per convertir durant la revetlla i si queda bé, escolta'm, en qualsevol moment, eh? Cal fer reserva prèvia. Atenció perquè la prioritat és pels joves entre 12 i 35 anys. Més info a www.joventut.calafell.cat. joventut.calafell.cat, taller de cuina, coca de Sant Joan, amb la Mari, la Mari Herrera. Aquesta tarda, a partir de 6:45, i serà en el Centre Cívic Cinema Iris del carrer Vilamar 21 de Calafell Platja. Aquest cap de setmana celebra les Jornades Europees d'Arqueologia amb jornada de portes obertes a la Ciutadella Ibèrica. L'horari serà aquest dissabte, dia 13, demà, entre les 10 i les 2, i entre les 4 i les 7 de la tarda, diumenge entre les 10 i les 2. Atenció, perquè l'accés al jaciment a la Ciutadella serà permès durant fins als 30 minuts abans del tancament. Així doncs, recordeu, podeu visitar gratuïtament Jornada de Portes Obertes la Ciutadella Ibèrica aquest cap de setmana a motiu de les Jornades Europees d'Arqueologia. I també demà dissabte, per la tarda a partir de les 7, ruta patrimonial Races i Rabasses, quan el vi es feia a les cases. Una sortida, una ruta patrimonial d'una hora i mitja de durada, aproximadament, amb el punt de trobada a la Vila Romana del Vilarenc i acabarà a la plaça Mariano Soler del nucli del poble de Calafell, un itinerari comentat sobre la cultura del vi a Calafell des de l'antiguitat fins al segle XX. La ruta transcorre per vinyes en alguns trams. Es recomana calçat còmode. És una activitat gratuïta, però cal fer reserva prèvia al telèfon 977 69 46 83 977 69 46 83 o a calafellhistoric@calafell.cat calafellhistoric@calafell.cat. Si us poseu en contacte, us diran si encara hi ha places disponibles. I per últim us parlem de la setena trobada de bandes que es farà aquest dissabte, dia 13 de juny, amb inici a les 7 de la tarda, una cercavila que començarà en el passeig marítim de la platja, justament des de l'Estany, i que anirà fins a la plaça del Manila, a la confraria de pescadors. I a les 12 de la mitjanit, trencada de la nit, plaça de Catalunya, amb totes les bandes que s'hi vulguin afegir. No, amb totes les bandes participants i qui s'hi vulgui afegir, que és molt diferent, eh? Es poden portar timbals, bombos o qualsevol cosa per fer soroll. A veure si us podem dir les bandes participants. Tenim la banda de majorets de Sant Vicenç dels Horts, l'Hermandat del Santo Cristo de Lepanto i la Virgen del Rosario de Valls, la cofradía Cristo de la Esperanza, grupo de bombos, tambores, cornetas y trompetas, Fernando Laguna a Osca. La confraría Santiago Apóstol de Grañén, a Huesca, a Osca. Evidentment, la banda de timbals i gralles de Calafell, que són els anfitrions, i tenim aquí la banda Sant Pere Apòstol de Reus i la banda de bombos i tampores de Villa de Azanoya, Osca. Doncs déu-n'hi-do, a veure si no em foten malament els comptes, són 6 bandes, més l'anfitriona són 7 bandes, no? 2, 3, 4, 5, 6 les participants en aquesta trobada, la setena ja de trobada de bandes que es farà demà per la tarda amb aquesta cercavila a partir de les 7 i a la mitjanit per trencar la nit A la plaça de Catalunya, al nucli del poble de Calafell. Espectacular, el rebombori sonor que s'organitza amb aquesta trencada de la nit. No us ho perdeu. Doncs aquesta és l'agenda cultural, les activitats per aquest cap de setmana, per avui divendres també, a Calafell.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
0: Vinga, arriba Dràcula, amb tots els seus ullals preparats per xupar-te la sang. Amb Tame Impala.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tot

0: cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio.
1: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

Una de les cançons més comercials del Rau Alejandro, que ja publicava ja fa algun temps, uns anyets, Todo de ti. 12:48, anem tancant edició del Calafell Matí d'aquest divendres, avui 12 de juny de 2026, a les portes del cap de setmana, sí. Us recordo que demà dissabte, entre les 11 i la 1, tindrem el The Best Moments, dues horetes per tornar a repetir, tornar a escoltar algunes de les, alguns dels espais amb els que us hem acompanyat al llarg de la setmana aquí en el Calafell Matí, el programa magazín matinal de Calafell Ràdio. Marxem amb la cançó oficial del Mundial de Futbol

2026, que ja ha començat oficialment, eh? La cançó de la Shakira amb Burna Boy i, cada més, l'Ed Sheeran està entre els compositors, la cançó Dai Dai. Salutacions del Ferran Boquet, nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible el programa. Molt bon cap de setmana. Demà tenim The Best Moments i ara a la Shakira. Bon cap de setmana, que vagi molt bé. Fins dilluns.

0: comunicació.
1: Ricard Electrodomèstics patrocina el Calafell Esportiu.
0: Tota l'actualitat esportiva de Calafell al Calafell Esportiu.
2: Benvinguts i benvingudes a una nova edició del Calafell Esportiu. Qui els parla no és la Roser, és el David Burillo. Ara els divendres a la una del migdia i a les 7 de la tarda, en repetició amb el més destacat de la setmana. Esportistes, clubs i entitats que vulguin compartir la seva experiència en aquest programa poden escriure un correu electrònic a calafellradio@calafell.cat. I comencem repassant els titulars de la setmana a l'hoquei patins. El Calafell, la menorquina, posa punt i final a la temporada davant un Deportivo Liceo que ha estat més fort en el quart partit de semifinals dels play-offs de l'hoquei Lliga. Per segon any consecutiu, el Cirra Luí presenta el seu casal d'estiu, una proposta plena de talent, creació, diversió i activitats de circ per riure i fer molt esport. Hem parlat amb la Luisa Raluí, directora del Cirra Luí Legacy, per parlar d'aquest casal. També parlarem amb en Josep Ramon, membre del Club de Pesca Esportiva Penedès Garraf, per fer una valoració del taller de pesca inclusiva que es va celebrar fa uns dies al port de Calafell. I acabarem perquè després d'anys oferint activitats aquàtiques a la platja de Calafell, Wave Riders Calafell no s'ha llançat a la piscina, sinó que s'ha aventurat a transmetre la passió pels esports de mar en una primera edició de Casal d'Estiu. Han vingut als estudis la Mar Tena i en Daniel Puig, organitzadors d'aquest casal, per explicar-nos tots els detalls d'aquest projecte. Semblava tot perdut
3: i et vas tornar. Hoquei patins, el Calafell, la menorquina, posa punt i final a la temporada. Derrota davant el Deportivo Liceo al quart partit de semifinals dels play-offs de l'Hoquei Lliga. El conjunt de Cabestany ha lluitat fins al final i durant els dos partits de semifinals celebrats al Joan Ortoll, la graderia ha cantat el Sí es pot. Però no ha pogut ser. El Deportivo Liceo es confirma com a líder i es classifica per jugar a les finals. Mateix resultats als dos primers partits de semifinals, celebrats fora de casa. El Deportivo Liceo va guanyar el Calafell, la menorquina, per 4-1, mateix resultat. El tercer partit, celebrat al Joan Ortoll el passat divendres, el Calafell, la menorquina, va guanyar el Deportivo Liceo per 4-1, mateix resultat al revés. I ahir, diumenge, finalment, el Deportivo Liceo es va imposar i va guanyar per 3-4 al Joan Ortoll. Ara, tot seguit, escoltem les declaracions de Guillem Cabestany, l'entrenador.
4: Penso que hem fet bastant bé les coses, no només avui, sinó tota la semifinal, però avui, tot i que no hem tornat a entrar de la millor manera, hem anat donant la volta al partit, hem anat entenent el que tocava en cada moment. El Liceu avui ens ha pujat una mica més les línies defensives, ens ha apretat una mica més en molts moments i ens ha costat generar, però al llarg del partit hem anat adaptant-nos i contrarrestant-ho, i penso que una vegada més ha sigut un partit igualat, que hem generat ocasions que podríem haver guanyat, i la part dolenta és que hem comès alguns errors grollers, masses, per la dificultat del partit. A lo millor, depèn contra quin rival comets aquests errors i acabes guanyant, però contra el Liceu, un equip que no et perdona, que té una efectivitat i una electricitat en els seus jugadors molt gran, doncs aquest últim gol a l'últim minut, o gairebé a l'últim minut, doncs ens deixa un molt mal regust de boca per avui. Però si mirem també el global i el nivell de l'equip i el que desprèn l'equip quan està a la pista, i ara ja parlo de, no només d'avui, sinó de tota la temporada, penso que hem d'estar contentíssims, que penso que això hauria de contestar l'afició, no? Un per un, però penso que la gent quan ve a veure'ns normalment disfruta, que es reconeix amb la intensitat i el joc de l'equip que gaudeix veient-nos. Les finals, els títols, són molt complicats guanyar-los, arribar a finals també, i a vegades aconsegueixes guanyar, de seguida passen. El que penso que hem d'exigir és l'actitud, la intensitat, el nivell que cada un dels jugadors ha donat cada un dels partits i deixar-s'hi la pell. I això penso que ho hem fet sempre i per tant penso avui pensar que l'afició estarà orgullosa de l'equip. I per últim, doncs, acomiadar el Josep Maria Virgili, que és un porteràs que necessita espai per volar i esperem que el trobi i que tingui els minuts que nosaltres no li hem pogut donar perquè s'ho mereix i perquè té el nivell i ho demostrarà. Espero que contra el Calafell no, però ho demostrarà la temporada que ve. I evidentment, despedir el Gepi, que ha sigut doncs, la nostra l'ànima d'aquest equip, inclús en un final de temporada ha tornat a pujar el nivell, el seu nivell individual, quan ja sembla que ja no li queda gasolina, encara ha tret energia i forces de no sé on per donar un molt bon nivell en aquest play-off. I per tant, se'n va un dels grans, se'n va un gran jugador, se'n va un amic també, en aquest cas, i això és del més bonic que et deixa el hockey. I com ja vaig dir altres vegades, la grandesa d'un esportista, evidentment que els títols és el que més crida l'atenció, però la grandesa d'un esportista és quan deixa la gran quantitat d'estima que ha deixat el Gepi per tots els pavellons.
3: Gepi Selva penja els patins, ja ho vam anunciar en el seu moment a Calafell Ràdio. Ara tot seguit escoltem les seves declaracions.
5: Bé, crec que ha sigut un partit de molt alt nivell. La gent que omplera avui l'Hortoll ha pogut veure hockey d'alta qualitat i crec que, com a tots els partits, amb el Liceu hi ha molts minipartits dintre del partit i crec que hem estat molt bé, hem estat en línies generals molt bé, hem estat dins del partit, hem arribat molt a porteria i el Liceu és un equip que ell també hi va molt, que arriba molt i sap jugar aquests partits. Han sigut més cínics amb atac, els moments concrets han sigut més efectius i al final són els justos. S'ha guanyat el mèrit a passar a la final, felicitar-los des d'aquí i crec que la gran victòria és que avui s'ha donat a omplir el Joan Hortoll, que ha sigut, crec que un any que només s'ha guanyat un títol la Lliga Catalana, però s'ha arribat a dues finals, s'ha arribat a una semifinals, estem entre els 4 millors de l'Hockey Lliga, estem entre els 16 millors d'Europa, així que felicitar el club i felicitar els meus companys. Estic molt, molt emocionat i molt content de com s'ha acabat la meva carrera esportiva, d'haver-ho fet aquí a Calafell, amb un pavelló com el Joan Hortoll, amb la gent que ens estima i que ens segueix sempre, amb la meva família, amb els meus amics i amb un club que es mereix estar on està, que lluita cada dia des de la Junta, el cos tècnic, l'equip, l'afició, tots som un i no res. Ara seré un calafellenc més, seré un estrellat més i llarga vida amb aquest Calafell que estigui sempre amunt.
3: Com dèiem abans, el Deportivo Liceo es classifica per jugar les finals dels play-offs de l'Hockey Lliga.
2: Per segon any consecutiu, el Sir Reluy presenta el seu casal d'estiu, una proposta plena de talent, creació, diversió i activitats de circ per riure i, sobretot, fer molt esport. Hem parlat amb la Luisa Reluy, directora del Sir Reluy Legacy, per parlar d'aquest casal.
6: Bueno, pues el casal d'estiu del Circ Experience de l'escola de circ del Sir Reluy Legacy ho vam inaugurar ja l'any passat, ja va ser el primer any i enguany pues, és el segon any i estem, la veritat és que molt il·lusionats i la gent també, la gent ja sap de què va i estem supercontents. O sigui, el casal és per setmana, és de dilluns a divendres, de 9 a 2 de la tarda i bueno, hi ha una sèrie de monitors, de professors de circ que els hi faran jocs, que els hi faran una petita iniciació a lo que és el món del circ. L'any passat és veritat que com estàvem començant no teníem moltes disciplines, però enguany ja tenim totes les disciplines, ja tenim totes les teles aèries, filferro, boles, trapezi, aro, corda, hi ha totes les disciplines de circ, de monocicle, dins de l'escola, malabars també, bueno, de tot, hi ha de tot. I llavors, pues, los xiquets venen i estan una setmana i el divendres, pues, tota la setmana, a part de jocs, a part de sortir, de fer jocs d'aigua, d'anar un cop a la setmana, també van a la piscina i a part d'iniciar-se les disciplines del circ, el divendres sempre fan una actuació, un espectacle, uh-huh. per de tot el que han après la setmana i ho fan pels pares, els avis, i és com un petit espectacle que cada setmana, el divendres, pues, treballen, fan un espectacle dins de l'escola de circ i és una passada.
2: Que bé. Ens deies fa un moment que l'any passat va ser la primera edició,
6: sí.
2: I aquest any doncs entenc que heu après molt, potser petits errors que sorgissin l'any passat o petites millores que anessin sortint i que us anéssiu doncs il·luminant. En aquest sentit, quines novetats hi ha aquest,
6: bueno,
2: casal aquest any?
6: Principalment els materials de circ, perquè l'any passat, com te deia, no havien arribat els materials i vam tindre que improvisar molta cosa, saps? Era molt més de jocs, de coses, però enguany ja tenim tot el que és el material de circ, podran fer circ de veritat, podran pujar un trapezi, a una corda, a una bola, fer malabars, passar pel cable, caminar sobre una bola, tot, o sigui, tot el monocicle, un trampolín, totes les disciplines, l'acrobàcia, totes les disciplines estan contemplades, o sigui que jo crec que este any està molt millorat en aquest sentit. També ja tenim coneixem molta gent del poble ja, perquè ja som d'aquí, i llavors pues, és una mica els monitors, la directora que fa la directora del casal, les monitores, pues ja les coneixem de l'any passat, i enguany pues, tindrem que agafar més monitores, perquè segurament el número de nens pues, serà més gran que l'any passat, no? Però super, molt, molt, molt contents i molt... molt il·lusionats.
2: T'anava a preguntar que quines disciplines són les que feu en aquest casal, però ja les anaves enumerant.
6: Sí, ja les he dit, més o menys, sí,
2: per tant,
6: totes.
2: Et volia preguntar si cal experiència prèvia per tots aquests nens i nenes que es vulguin apuntar. Al final són activitats diferents que no es fan cada dia i no tothom les sap fer. Cal experiència prèvia o qualsevol persona que no les hagi fet mai doncs pot apuntar-s'hi?
6: No, no, qualsevol persona. De fet, l'any passat hi havia nens que no sabien a lo que anaven, uh-huh. i durant tota la setmana pues, li fem un tastet d'iniciació a alguna cosa, lo qual fa que el divendres puguin fer l'espectacle. Pues, si havien de pres a fer malabares en dos aros, en tres, el que havia après a caminar sobre una bola, i com havien nens que també repetien diverses setmanes, pues ja se feien experts, no? De fet, molts dels xiquets que van vindre al casal després van estar tot l'any pues, en classes extraescolars, uh-huh. També la mare o el pare també han vingut en classes d'adult, a tot el que és el curs d'escola de circ, que ahir ja és més canya, saps? Però uh-huh. lo del casal, pues los que... Nosaltres mirem molt el nivell del xiquet. Si veus que el xiquet, pues, a lo millor ha fet alguna cosa abans, pues, ja pot provar coses més complicades, però bueno, està superguai. Ells també es tracta de que es diverteixin, no és canya total, vas a aprendre un número de circo en una setmana, no. Uh-huh. És simplement que ells s'ho passin bé, que tinguin un tastet de lo que és el circ, que quan van a veure el circ pues, diuen, ostres, jo, mira, ara tinc l'oportunitat de provar lo que he vist al circ, no? Uh-huh. I això, bàsicament, és lo que fem.
2: A partir de quina edat poden participar i fins a quina edat ho poden fer?
6: Pues nosaltres estem agafant, bueno, l'any passat i enguany també, estem agafant gent des de 6 anys, perquè més petits de moment no hem agafat, des de 6 al 16. Uh-huh. Ja després els posem per grups, pues, els adolescents van junts, els més petits, però tots interactuen amb tots, o sigui, les més grans i els més grans fan de germà gran dels petits i les coreografies que fan i els jocs i l'espectacle que fan ho fan tot barrejat, o sigui, és molt, molt xulo de veure com com s'ajuden mútuament i com s'apoyen, no? S'escolcen uns a l'altre, és xulo.
2: Fa uns dies es va celebrar una nova edició d'un taller de pesca inclusiva a Calafell. Hem volgut parlar amb en Josep Ramon, organitzador d'aquesta jornada, perquè ens faci una valoració de l'activitat i per aprofundir una mica més en aquest esport. Tot seguit us deixem amb la selecció dels millors moments d'aquesta entrevista. Primer de tot, et volíem preguntar que ens facis una petita valoració de com va anar aquesta jornada.
7: Va anar molt bé, va anar molt bé. La cosa és que és un projecte que s'està començant i està costant, no? Però vull dir, en si és satisfactori, grups reduïts, 5, 6, 7 persones, màxim 10, dintre que nosaltres podem arribar a rebre i puc estar al 100% per ells, i bueno, però sí, satisfactori, està començant bé.
2: Quin era l'objectiu principal d'aquesta jornada?
7: D'un principi, el que és l'esport inclusiu, que és el projecte, però per l'altra banda és de que la gent vingui, aprengui el que és la pesca, el que és els materials de pesca, i aprengui també com va passar aquí, que es tregui peix i la gent s'il·lusioni amb això d'aquí, perquè vull dir, sempre al veure moure la canya sempre fa il·lusió.
2: En aquest sentit, ara ja ens estàs explicant, però quines activitats es van dur a terme en aquest matí de pesca?
7: D'un principi és conèixer el producte, el que és conèixer els hams, conèixer les boies, conèixer les canyes, conèixer els fils, conèixer el que es fa servir perquè no deixa de ser un curs d'iniciació, no és professional. I ara, de partir d'aquí, els muntatges que es fan servir, que són molt bàsics, són d'iniciació també, i a partir d'aquí, el que és l'esquer, com tractar-lo, els hams en pesca sense mort, el que és el peix quan el treus, saber-lo tratar, tornar-lo viu a l'aigua, que això és una part molt fundamental, i a part ja també hi ha dintre de l'event hi ha que al final de tot, quan s'acaba, que és una part que no es veu, això va a través d'una pàgina que hi ha que es diu Pesca Rec, que és de la Comunitat Econòmica Europea, la qual nosaltres li passem la informació de tot el que ha sortit aquell dia de cara de peixos, les espècies, les talles, el pes, tot això d'aquí se'ls hi passa també. És un complement dintre del que és l'esport inclusiu, que es veu el taller, es veu això dir, però darrere hi ha més feina.
2: Clar, clar, clar.
7: Sí.
2: En aquest sentit, a qui anava adreçada aquesta activitat? Era una activitat oberta a tot
7: oberta,
2: el públic?
7: Oberta. A dintre de l'esport inclusiu, doncs, van haver-hi un company d'aquí de Calafell, el Xavi, amb els seus fills. Després va vindre una senyora de Vilanova amb deficiència. Va vindre acompanyada dels seus fills. Va vindre el Lluís, d'aquí de Calafell, és diminuït a l'hora de... amb cadira de rodes. I tot... És que és tot en si. Qui vulgui vindre pot vindre tranquil·lament. Vull dir, sempre diem en grups reduïts, no? Però, bueno, està obert per tothom.
2: Suposo que un cop esteu allà ficats, pescant, veieu una mica les sensacions d'aquestes persones que estan en el taller. Quines són les reaccions que van tenir?
7: Quan surt peix, tothom disfruta. Per exemple, el Xavi va vindre amb els seus fills i els nens... van ser els que van triomfar. Van estar triomfant, traient peix, vull dir, i bueno, i agafant la canya, i se'ls va explicar el que és el flotador la bolla, les funcions que té, els ploms que es posa, les funcions que té, l'ham, tot això d'aquí, vull dir, el bàsic se'ls va explicar tot i ells van disfrutar moltíssim. Les persones que van vindre també, vull dir, també no van treure tant de peix com ells, perquè ells van ser els que van triomfar aquell dia, però bueno, a tothom el que va vindre aquell dia és a conèixer el que és l'acció de pesca.
2: Això just t'anava a preguntar ara, perquè d'aquestes persones que van venir, saps si era el primer dia de pesca o si potser ja ho havien provat alguna vegada? Normalment us trobeu que en aquests tallers doncs ve a provar gent que directament desconeixia aquest món?
7: No, coneixien. Per exemple, la senyora que va vindre amb els seus fills, ella coneixia, són pescadors de Vilanova, el Lluís és pescador d'embarcació, i a part de roc, vull dir, dintre de les seves limitacions, però vull dir, va pescar, i el que no coneixia en el tema del món de la pesca eren els nens, que espero que tornin, perquè vam disfrutar molt amb ells.
2: En aquest sentit, també et volia preguntar, la pesca és un esport potser a vegades fins i tot desconegut. En aquest sentit, aprofundint una mica més en aquest esport, què és el que enganxa de la pesca?
7: Quan treus una peça gran. Quan treus una peça gran, per exemple, a mi va enganxar-me fa 30 anys un lliri de 4 quilos i mig. I a partir d'aquí ja és... Però bueno, la pesca jo, per exemple, ja ho he dit diverses vegades, jo la prenc com una desconnexió, no més que com un esport. El fet de, en el meu cas, en el cas de la societat nostra, nosaltres, el que nosaltres fem és anem a la platja, sopem a la platja, pesquem. Més aviat és el caliu que es crea dintre de lo que és el tema d'anar a pescar.
2: En aquest sentit, també et volia preguntar com treballa l'associació, doncs la relació amb el medi ambient, amb el medi natural, perquè al cap i a la fi la pesca, doncs, estàs en el medi natural. En aquest sentit, com mireu de ser sostenibles amb aquest medi?
7: Nosaltres, dintre del tema de la pesca, el peix es respecta al màxim. El peix, el que es treu, es torna a l'aigua. No, no sé què diguis, per exemple, tens una peça en condicions que dius, me la vaig a menjar. Però per si, nosaltres no anem a... jo, en aquest cas, i els que m'acompanyen, no anem a el que és a pescar per dir anem a omplir un cubell de peix i ens el portem cap a casa. En aquest sentit, no. El peix és una de les coses que, per exemple, per la competició vaig aprendre. Perquè la competició en si, el peix es torna a l'aigua. I si diguis una cosa que t'ensenyen ells, i jo no porto cap. Vull dir, després també dintre del medi ambient, el posto on estàs pescant. Sempre mirar de conservar-lo. Si tu no el conserves, arribarà un moment que et prohibiran d'anar-hi. I ara és una cosa que quan vas als puestos, sempre mirar de la brutícia que trobis, sempre mirar de recollir-la tu mateix pel tema del que és l'imatge. Perquè bastanta mala fama tenim els pescadors, vull dir, dintre dels sams que es deixen a la platja, i això, que al final acabes que deixen els sams a la platja, no són pescadors, realment. Són gent que van a passar el fi de setmana a la platja pescant.
2: Exacte, i molt bé que ho diferencis, sí. Perquè...
7: Jo és una cosa, jo quan veig por ahí comentaris, això digui, sempre ho he defensat. El que deix brutícia a la platja no és pescador. Però igual com pescador, són altres temes, no? Vull dir, hi ha molta gent que també va a la platja no a pescar i també deix brutícia a la platja, que és el que nosaltres, quan arribem al puesto, si ens la trobem, la recollim. Però almenys, el que és el pescador, pescador. El que mira de conservar el seu espai.
2: Després d'anys oferint activitats aquàtiques a la platja de Calafell, Wave Riders Calafell no s'ha llançat a la piscina, sinó que s'ha aventurat a transmetre la passió pels esports de mar en una primera edició de Casal d'Estiu. Han vingut als estudis la Mar Tena i en Daniel Puig, organitzadors d'aquest casal, a explicar-nos aquest projecte. Us deixem amb l'entrevista. Molt bon dia.
8: Molt bon dia.
9: Bon dia.
2: Expliqueu-nos una mica en què consisteix aquesta proposta.
8: Doncs nosaltres venim a explicar una mica en què consisteix el nostre casal. Nosaltres som un casal de lleure on oferim activitats aquàtiques per nens de 5 i 16 anys. Què faran al nostre casal? Doncs mira, la idea principal que jo sempre explico és que nosaltres som un casal purament lúdic, on el que prioritzem és que els nens vinguin a passar-s'ho bé i fomentar el joc. I mentre juguen i s'ho passen bé, la idea és que aprenguin a fer paddle surf, kayak i una mica de nocions bàsiques de vela. Però que sempre quedi molt clar que nosaltres som un casal totalment lúdic, que no venen a aprendre teoria de la vela o teoria del paddle surf o teoria, sinó que venen a jugar. Des de les 10 que entren al casal, les 9 si fan l'acollida, fins l'una que surten, estaran jugant tota la setmana mentre aprenen aquestes activitats aquàtiques.
2: Què fa especial aquest casal? Perquè hi ha moltes propostes de casals d'estiu a Calafell. Quin és potser el fet distintiu del vostre casal?
8: Molt bona pregunta. Jo crec que la passió que porta darrere, que és el que més hem treballat. Òbviament, les activitats, jo crec que tots els casals tenen un programa d'activitats bo, que pot ser més tècnic, no?, i que pot garantir que els nens s'ho passin bé, però jo crec que l'emoció que hi ha darrere d'aquest projecte, perquè som joves, tenim moltes ganes, els instructors ens hem encarregat de que, a part que siguin tot titulats, tinguin la mateixa passió. Jo crec que aquesta emoció és el que volem transmetre també als nens i farà...
9: Sí, al final la Mar és molt passional, és una persona que li ha encantat molt tema sempre, i des del disseny d'activitats fins al tema màrqueting, la pròpia imatge del casal, els monitors que hem contractat, o sigui, al final a les entrevistes el que buscàvem era, per sobre de tot, la passió la passió per aquest món. Pues tot està enfocat en que els nens visquin una experiència totalment ideal. I el bo que tenim és que la Mar porta des de petita, ha sigut alumna, ha sigut monitora i sap com fer-ho d'humana.
2: El mar és el principal protagonista, m'imagino, també d'aquest casal.
8: Correcte, sí, sí, efectivament.
2: Expliqueu-me una mica, doncs, què suposa el mar per aquest projecte.
8: Què suposa el mar? Ostres. Mm. Jo crec que el més maco de què suposa el mar és també una mica la idea d'apropar aquesta passió que tenim nosaltres com a empresa de lloguer i casal als nens. O sigui, jo crec que hi ha molts nens també que tenim inscrits ja al casal que no veuen el mar sempre perquè són d'altres poblacions, i el fet de que vinguin aquí a Calafell a estiuejar i decideixin passar unes setmanes fent un casal aquàtic en comptes d'un altre estil de casal, és una idea molt maca, no? I crec que el mar n'és un entorn que hem de respectar, sobretot, i que hem de compartir el màxim possible aquesta, doncs, passió i admiració. Perquè clar, és un entorn on s'ho poden passar de bomba.
9: Sí, al final vivim a Calafell, Calafell té mar, Calafell és platja, o sigui, al final ve gent d'Alemanya, d'Inglaterra, a Calafell, doncs, que més bonic que la gent d'aquí pugui disfrutar del mar i pugui desenvolupar activitats relacionades amb el mar per incentivar una mica, doncs, el respecte i l'amor, doncs, per les nostres platges.
2: Abans ja m'ho comentàveu una mica, però a part de totes aquestes activitats i passar-s'ho bé, que és el que vindran a fer, sí, què és el que aprendran aquests nens i nenes en aquest casal?
8: Ells faran paddlesurf, aprendran a anar amb un paddlesurf de forma individual, o sigui, els ensenyarem com mantenir-se de peu, els equilibris, tècniques de remada, també aprendran a anar amb caiac, aprendran tècniques de volcar i desvolcar caiacs, i també nocions de navegació bàsica. Hi haurà un hobby 15, llavors amb l'instructora de vela aprendran una miqueta, doncs, els rums, els vents, com navegar, una miqueta, sempre, des del joc, però sí.
2: He vist que aquest casal està ofert per nens i nenes d'entre 5 i 16 anys. Mm-hmm. Com ensenyareu, doncs, potser totes aquestes tècniques a nens i nenes, doncs, amb un ventall d'edat tan ampli? Com esteu adaptant aquestes activitats?
8: Nosaltres sempre separem per grups. El primer dia de casal, el dilluns, arriben, llavors per edats fem grups. Llavors juntem potser els nens de 5 a 7 anys, després un segon grup de 7 a 9 anys i un tercer grup de 11 fins a 14, més o menys així.
9: Sí, ens adaptem a l'edat del grup i, per tant, les coses que ensenyem estan una mica adaptades.
2: Mm. I cal tenir experiència prèvia, si hi ha nens i nenes que no han fet mai una activitat aquàtica?
8: Que va.
9: No, l'únic que cal és saber nedar, perquè és un bàsic. Però després, tot el que és paddle, surf, kayak, ensenyem naltros des de zero.
2: I les mesures de seguretat és una de les coses que és, potser preocupa més sempre a les famílies. En aquest sentit, vosaltres quines mesures esteu adaptant, doncs, per fer segur el vostre casal?
8: Doncs que no pateixin, perquè això és algo que tenim supercontrolat. Nosaltres sempre donarem armilles, xalecos salvavides, a tots els nens, i tenim instructors titulats, tècnics de vela, monitors de lleure, o sigui, tot es fa garantint, i nosaltres també tenim un pla intern de seguretat que explicarem als instructors i als alumnes que sempre han de seguir.
9: Tenim protocolitzat qualsevol tipus de possible accident perquè no quedi res en l'aire, i sobretot, a part de ser monitors titulats, són monitors amb molta experiència, que jo crec que és molt important.
8: Sí. Sí, sí.
2: Més enllà dels esports, entenem també que hi ha valors. Quan esteu allà al casal, doncs m'imagino que treballaran o en equip en algun moment, aprendran, doncs, altres coses que no és el que és l'esport en si. Quins valors voleu transmetre també des del vostre casal?
9: Jo diria que principalment, a part de lo típic que aprenen a qualsevol esplai, que és, doncs, això, dinàmiques de grup, saber treballar en equip, el que ens diferencia una mica, jo crec que és inculcar una mica el respecte per la platja, pel medi ambient, per la fauna marina. Jo crec que això és el que volem fer bastant èmfasis, perquè els nens creixin estimant i sobretot respectant la platja. Per al final, els nens d'avui són els adults de demà, i crec que és important inculcar aquest tipus de valors al poble, que al final és platja.
2: I fins aquí el programa de Calafell Esportiu amb els millors moments dels esports d'aquesta setmana. Gràcies per haver-nos acompanyat. Us recordem que qualsevol que vulgui inscriure's en aquests casals d'estiu ho poden fer a través de les webs corresponents d'aquestes entitats. Nosaltres ho deixem aquí. Que vagi molt bé. Molt bon cap de setmana.
0: Calafell Esportiu. 30 minuts amb tot l'esport calafellet. A Calafell Ràdio.
1: Ricard Electrodomèstics ha patrocinat el Calafell Esportiu.
0: Calafell Ràdio.
10: 107.9 FM. Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
0: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és divendres, 12 de juny.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: La Festa Major 2026 ja té cartell guanyador i estrena programa d'actes. De fet, ja comença a escalfar motors. El municipi ja disposa de la imatge que representarà oficialment la celebració després de la resolució del 24è certamen de cartells de Festa Major. A més, ja es pot consultar el programa complet d'actes per començar a preparar-se per viure uns dies plens de cultura, tradició i festa. En parlem d'aquí uns minuts. Abans tenim altres notícies del dia, que primer de tot les resumim en titulars. Recordeu que és obert el termini de presentació de propostes per als pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell i podeu presentar les propostes fins al 19 de juny. La setena trobada de bandes de timbals de Calafell es celebra aquest dissabte, 13 de juny. L'esdeveniment està organitzat per la banda de timbals i gralles de Mar Romeu i omplirà el municipi de ritme i cultura popular amb la participació de diverses agrupacions. El Vendrell farà gratuït el curs de P0 de les escoles bressol municipals. L'anunci s'emmarca en el balanç de 3 anys de mandat, en què el govern destaca un 83% de compromisos complerts, amb la millora de la situació financera i un augment de la inversió en serveis públics. Llorenç del Penedès incorpora un nou vigilant municipal per reforçar la seguretat i el compliment de les ordenances. Un estudi del CREAF avisa que els boscos de l'Espanya peninsular utilitzen un 20% més d'aigua que fa 30 anys. El treball adverteix que cal millorar la gestió forestal per adaptar aquests ecosistemes a un clima cada cop més sec. La construcció de piscines privades creix un 70% aquest any al Camp de Tarragona, des del 2021 que no s'iniciaven tantes construccions en habitatges particulars. El titular esportiu amb David Burillo.
2: Després d'anys oferint activitats aquàtiques a la platja de Calafell, Wave Riders Calafell prepara el seu primer casal d'estiu. Han vingut als estudis la Mar Tena i en Daniel Puig, organitzadors d'aquest casal, a explicar-nos tots els detalls d'aquest projecte.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: La Festa Major 2026 de Calafell ja té cartell guanyador i estrena programa d'actes. Ja comença a escalfar motors la Festa Major de Calafell. El municipi ja disposa de la imatge que representarà oficialment la celebració després de la resolució del 24è certamen de concurs de cartells de les festes majors al municipi. A més, la ciutadania ja pot consultar el programa complet d'actes per començar a preparar-se per viure uns dies plens de cultura, tradició i festa. I és que després d'examinar les 9 propostes presentades, el jurat va acordar concedir el premi al cartell número 9, que un cop oberta l'aplica, ha correspost a l'alumnat de primer cicle formatiu de grau superior d'il·lustració al ESAT Serra i Abella de l'Hospitalet de Llobregat. El premi, dotat amb 600 euros, és destinat a l'adquisició de material per a l'escola, tal i com ha confirmat la seva representant i professora, Maria Àngels Pinyol. El jurat ha valorat especialment la qualitat artística de la proposta, la seva originalitat i la capacitat de transmetre l'essència, els valors i l'esperit de la Festa Major de Calafell. També n'ha destacat la força comunicativa i la seva idoneïtat com a imatge representativa d'aquesta edició 2026. L'obra guanyadora és present, per tant, en diferents materials de promoció, comunicació i difusió de la Festa Major de Calafell, convertint-se en la carta de presentació d'una celebració molt esperada per a tots els ciutadans. Aprofitant l'anunci del cartell guanyador, l'Ajuntament també ha informat que ja es pot consultar el programa de la Festa Major amb totes les activitats, espectacles i actes previstos per gaudir d'uns dies plens de tradició, cultura, música i convivència. També s'ha volgut felicitar l'alumnat guanyador i el professorat del Serra i Abella per el reconeixement i agrair la participació de totes les persones que han pres part en aquesta edició del certamen dels concurs de Festa Major de Calafell. El talent, la creativitat i la implicació han contribuït a enriquir la vida cultural i a fer créixer any rere any la Festa Major de Calafell.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I recordeu que és obert el termini de presentació de propostes per als pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell per a l'any 2027 fins al proper 19 de juny. L'Ajuntament de Calafell va obrir el període per presentar les propostes. A la sessió del Consell Ciutadà, celebrada ja fa mesos, ja es va anunciar que no hi ha cap canvi en el reglament. Les propostes han de poder executar-se en el mateix any, raó per la qual han de ser assumibles tant de bas com de cost econòmic. Amb aquesta fórmula cal que les propostes puguin realitzar-se mitjançant un contracte menor, és a dir, sense la redacció d'un projecte i la seva licitació, fins i tot sense necessitat de finançament bancari, sinó amb recursos propis de l'Ajuntament de Calafell. El contracte menor permet una despesa de 45.000 euros més IVA per a obres i de 18.000 euros per a la resta de casos. Tiraran endavant les 5 propostes més votades d'entre les que impliquin obra i els projectes més votats d'entre els que siguin d'interès general sense obres. Després de la presentació de propostes, l'Ajuntament de Calafell les valorarà tècnicament i econòmicament. Les votacions de les propostes acceptades al tràmit serà del 14 de setembre al 9 d'octubre i les propostes guanyadores s'incorporaran al pressupost per al 2027 durant el mes d'octubre d'aquest 2026.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell. Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. La cultura a l'informatiu.
0: La setena trobada de bandes de timbals de Calafell es celebrarà aquest dissabte, 13 de juny. L'esdeveniment està organitzat per la banda de timbals i gralles de Mar Romeu i omplirà el municipi de ritme i cultura popular amb la participació de diverses agrupacions. Els actes principals programats per la jornada són a les 7 de la tarda a la Cercavila Tradicional, un recorregut ple de música i tambors pels carrers del municipi. A 2:15 de la nit hi haurà el sopar de germanor, el sopar de la setena trobada de timbals i gralles. Per als participants, d'11 de la nit i fins la mitjanit amb la trencada de la nit, el moment àlgid de la trobada a mitjanit, on conflueixen les diferents bandes fent sonar els timbals alhora. Si vols conèixer els punts exactes d'inici del recorregut d'enguany, pots consultar el cartell d'aquesta trobada a través de les xarxes socials i també oficialment a través de l'Ajuntament de Calafell. Recordem, doncs, que serà demà, dia 13 de juny, quan es durà a terme la setena trobada de bandes de timbals de Calafell, organitzada per la banda de timbals i gralles de Mar Romeu.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: L'Ajuntament del Vendrell ha anunciat que tramitarà la gratuïtat del curs de P0 de les escoles bressol municipals, ampliant així un model que ja és pioner a Catalunya a l'etapa educativa de 0 a 3 anys. L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ho ha explicat en una roda de premsa de valoració dels 3 anys de mandat, en què ha destacat que el Vendrell ja garanteix la gratuïtat universal a P1 i a P2 i que ara farà un pas més incorporant també el P0. En la mateixa compareixença, l'alcalde vendrellenc ha fet balanç del mandat. Ha afirmat que el govern municipal ha assolit un 83% dels compromisos electorals, una xifra que preveu que arribi al 100% amb els projectes previstos durant l'últim any de legislatura. També s'ha destacat la situació de sanejament financer de l'Ajuntament del Vendrell, amb un deute del 44% sobre els ingressos, que ha qualificat com el més baix de la història recent del consistori i, segons diu, ha permès incrementar la inversió a l'espai públic. En matèria de seguretat, s'ha subratllat la reducció del 19% de la delinqüència, una de les més elevades de l'Estat, i ha atribuït aquests resultats a l'anomenat model de seguretat del Vendrell, basat en la coordinació policial, l'augment d'efectius i la xarxa de videovigilància de 50 punts. Pel que fa als serveis urbans, s'ha posat en valor el nou contracte de neteja viària i el futur sistema de recollida de residus, que incorporarà models porta a porta i contenidors intel·ligents. Des de l'Ajuntament del Vendrell s'ha insistit amb l'objectiu de millorar la recollida selectiva i evitar increments de la taxa d'escombraries. En l'àmbit urbanístic s'ha destacat projectes com la renaturalització de la Riera de la Bisbal, la recuperació dels torrents dels Aragalls i la transformació del Riueta com a Ruga, així com la recuperació de 300 hectàrees urbanitzables al Pla de Mar. També s'ha anunciat que pròximament es presentarà el projecte de la primera fase del Parc del Botafoc, que inclourà zones verdes i un aparcament públic, finançat parcialment amb fons europeus FEDER. Segons l'alcalde vendrellenc, aquest projecte serà una fita històrica. L'Ajuntament també ha destacat mesures per incrementar l'habitatge social amb la cessió de solars a la Generalitat i la construcció d'un bloc de pisos a través del Pla de Barrers.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Anem ara cap a Llorenç del Penedès perquè l'Ajuntament ha incorporat recentment un nou vigilant municipal amb l'objectiu de reforçar la seguretat ciutadana, la convivència i el compliment de les ordenances municipals. El nou professional desenvoluparà la tasca en horaris variables i rotatius, incloent-hi torn de matí, tarda, nit i caps de setmana. Aquesta ampliació de la cobertura permetrà incrementar la presència del servei al carrer i donar resposta a necessitats de Llorenç del Penedès en diferents franges horàries. Entre les funcions assignades al vigilant municipal hi ha la vigilància als espais públics, el control del compliment de les ordenances locals i la normativa de circulació, així com la capacitat de formular denúncies i imposar sancions en aquells casos en què es detectin infraccions. Des de l'Ajuntament de Llorenç es destaca que aquesta incorporació forma part d'accions encaminades a millorar la convivència i garantir el respecte a les normes que regulen l'ús de l'espai públic. L'Ajuntament ha aprofitat l'anunci per recordar als ciutadans la importància de respectar les normes de trànsit, estacionar correctament els vehicles i mantenir actituds cíviques i respectuoses, tant a l'espai públic com a la resta de veïns i veïnes. Segons el consistori, la incorporació del nou vigilant ha de contribuir a reforçar el compliment de les normes bàsiques de convivència i a avançar cap a un municipi més ordenat.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
0: Un estudi del CREAF ha revelat que actualment els boscos de l'Espanya peninsular utilitzen un 20% més d'aigua que fa 30 anys perquè tenen més arbres, més fulles i més arbustos. El treball ha conclòs que aquest increment ha modificat el cicle de l'aigua en els ecosistemes naturals, reduint la quantitat d'aigua que arriba a rius i aqüífers. Els investigadors han avisat de la necessitat d'adaptar els boscos a un clima cada cop més sec. Han apostat per gestionar millor l'aigua que els manté vius, amb cura permanent del sotabosc.

0: i retorna a l'atmosfera. Els boscos s'han identificat molt en les darreres dècades i tenen més fulles, fet que canvia la circulació de l'aigua. Tot i l'augment conjunt d'arbres i del sotabosc, els investigadors han atribuït gran part del canvi a l'expansió dels arbustos, que en zones denses poden arribar a superar els arbres en consum d'aigua. Els autors han subratllat, per tant, que el sotabosc no és un problema en si mateix, ja que protegeix el sòl i aporta biodiversitat. Però han avisat que cal tenir en compte el seu paper en un context d'escassetat d'aigua. Han afirmat que mantenir-lo controlat, preservant les seves funcions, és clau en la gestió forestal futura. Els investigadors han remarcat que els resultats no s'han d'interpretar com una invitació a reduir boscos per augmentar els cabals dels rius, ja que l'aigua és limitada a gran part del territori espanyol i els boscos tenen múltiples funcions ambientals. El treball ha assenyalat que les projeccions climàtiques apunten a sequeres més freqüents i intenses a la regió mediterrània, un fet que reduirà la disponibilitat d'aigua per als ecosistemes forestals. Per tant, en aquest context, els investigadors han defensat reforçar la gestió forestal i han apuntat que models com la silvicultura de coberta poden ser útils. En aquest sistema es manté una coberta arbòria permanent i evita grans clarianes, limitant l'accés de llum al sol i el creixement del sotabosc associat a tales intensives.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant. L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: La construcció de piscines privades ha crescut un 70% al Camp de Tarragona en el que portem d'any, segons dades facilitades pel Col·legi Oficial de l'Arquitectura Tècnica de Tarragona. Entre gener i maig s'han iniciat 77 noves piscines, el volum més alt des de l'any 2021, quan es va produir un fort creixement d'aquestes instal·lacions després de la pandèmia. Segons el Col·legi, el repunt està motivat per la percepció creixent de la calor com un factor condicionant en el confort dels habitatges. La piscina tipus que es construeix a la regió ronda els 25 metres quadrats i té un cost mitjà d'uns 11.000 euros. El Baix Penedès, Baix Camp i Tarragonès concentren un 77% de totes les que s'han iniciat aquest any. A més, el Col·legi ha alertat dels riscos associats a la instal·lació de piscines desmuntables, inflables o portàtils en terrasses, balcons o cobertes d'edificis, ja que l'estructura dels edificis d'habitatges està dissenyada per suportar una sobrecàrrega aproximada d'uns 250 quilos metre quadrat. Així, una piscina portàtil de només 60 centímetres d'alçada pot arribar a generar una càrrega d'uns 600 quilos metre quadrat, que pot créixer fins als 750 amb els usuaris dins de la piscina. Les conseqüències poden anar des del trencament de paviments, humitats, corrosió d'armadures o afectacions a instal·lacions de sanejament fins al col·lapse estructural en els casos més greus. El risc és encara més elevat en edificis anteriors als anys 80 o en immobles amb patologies prèvies.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat. Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Ha arribat el moment del bloc esportiu del dia amb David Burillo.
2: Després d'anys oferint activitats aquàtiques a la platja de Calafell, Wave Riders Calafell no s'ha llançat a la piscina, sinó que s'ha aventurat a transmetre la passió pels esports de mar en una primera edició de Casal d'Estiu. Han vingut als estudis la Mar Tena i en Daniel Puig, organitzadors d'aquest casal, a explicar-nos aquest projecte. Us deixem amb l'entrevista.
3: Molt bon dia.
4: Molt bon dia.
5: Bon dia.
3: Expliqueu-nos una mica en què consisteix aquesta proposta.
4: Vale, bueno, primer de tot donar les gràcies per haver-nos convidat al programa. Doncs nosaltres venim a explicar una mica en què consisteix el nostre casal. Nosaltres som un casal de lleure on oferim activitats aquàtiques per nens de 5 i 16 anys. Què faran al nostre casal? Doncs mira, la idea principal que jo sempre explico és que nosaltres som un casal purament lúdic, on el que prioritzem és que els nens vinguin a passar-s'ho bé i fomentar el joc. I mentre juguen i s'ho passen bé, la idea és que aprenguin a fer paddle surf, kayak i una mica de nocions bàsiques de vela. Però que sempre quedi molt

0: Clar que nosaltres som un casal totalment lúdic, que no venen a aprendre teoria de la vela o teoria del paddle surf o teoria, sinó que venen a jugar des de les 10 que entren al casal, les 9 si fan l'acollida, fins l'una que surten, estaran jugant tota la setmana mentre aprenen aquestes activitats aquàtiques.
1: No és la primera vegada que feu aquest casal, o sí?
0: Sí, o sigui, jo he treballat tota la vida com a monitora de vela aquí a l'escola que hi havia aquí a Calafell. També he estat a la federació treballant com a monitora de vela, però sí que casal com a tal és el primer any que el fem.
2: L'any passat vam fer només el lloguer d'activitats i aquest any ja hem començat amb el casal com a tal.
0: Efectivament.
1: I com ha anat aquesta, com ha sorgit aquesta proposta? Com us heu animat a crear un casal d'estiu?
2: Bueno, el casal sempre ha estat al nostre cap, perquè al final la Mar sempre ha treballat a casals d'estiu, sempre és algú que li ha agradat molt i que ha volgut fer, i arrel de començar amb el lloguer d'activitats sempre teníem en ment començar amb el que és un casal. Ho teníem planejat a més lluny,
0: un
2: tercer any, un quart any, però les coses han anat suficientment bé com per poder fer-ho ja aquest segon any.
0: Sí, és algo, és que com que jo vaig començar des de petit a treballar com a monitora al casal d'estiu d'aquí, ha sigut com un petit somni, no?, de dir, ostres, que guai, perquè he estat monitora, he estat directora i ara m'agradaria poder dissenyar amb el meu millor amic un casal per oferir als nens i que sigui el millor possible perquè s'ho passin superbé.
1: Mm-hmm. Què fa especial aquest casal? Perquè hi ha moltes propostes de casals d'estiu a Calafell. Quin és potser el fet distintiu del vostre casal?
0: Molt bona pregunta. Jo crec que la passió que porta darrere, que és el que més hem treballat. Òbviament, les activitats, jo crec que tots els casals tenen un programa d'activitats bo, que pot ser més tècnic, no?, i que pot garantir que els nens s'ho passin bé, però jo crec que l'emoció que hi ha darrere d'aquest projecte, perquè som joves, tenim moltes ganes, els instructors ens hem encarregat de que, a part que siguin tot titulats, tinguin la mateixa passió. Jo crec que aquesta emoció és el que volem transmetre també als nens i farà.
2: Sí, al final la Mar és molt passional, és una persona que li ha encantat el tema sempre, i des del disseny d'activitats fins al tema màrqueting, la pròpia imatge del casal, els monitors que hem contractat,
0: exacte,
2: o sigui, al final a les entrevistes el que buscàvem era, per sobre de tot, la passió i bueno, sí, la passió per aquest món. Pues tot està enfocat en que els nens visquin una experiència totalment ideal. I el bo que tenim és que la Mar porta des de petita, ha sigut alumna, ha sigut monitora i sap com fer-ho de humana.
0: Sí.
1: El Mar és el principal protagonista, m'imagino, també d'aquest casal.
0: Correcte, sí, efectivament.
1: Expliqueu-me una mica, doncs, què suposa el Mar per aquest projecte.
0: Què suposa el Mar? Ostres. Jo crec que el més maco de què suposa el Mar és també una mica la idea d'apropar aquesta passió que tenim nosaltres com a empresa de lloguer i casal als nens. O sigui, jo crec que hi ha molts nens també que tenim inscrits ja al casal que no veuen el mar sempre perquè són d'altres poblacions, i el fet de que vinguin aquí a Calafell a estiuejar i decideixin passar unes setmanes fent un casal aquàtic en comptes d'un altre estil de casal, és una idea molt maca, no? I crec que el mar n'és un entorn que hem de respectar, sobretot, i que hem de compartir el màxim possible aquesta, doncs, passió i admiració. Perquè clar, és un entorn on s'ho poden passar de bomba.
2: Sí, al final vivim a Calafell, Calafell té mar, Calafell és platja, o sigui, al final ve gent d'Alemanya, d'Inglaterra, a Calafell, doncs, que més bonic que la gent d'aquí pugui disfrutar del mar i pugui desenvolupar activitats relacionades amb el mar per incentivar una mica, doncs, el respecte i l'amor, doncs, per les nostres platges.
1: Abans ja m'ho comentàveu una mica, però a part de totes aquestes activitats i passar-s'ho bé, que és el que vindran a fer,
0: sí,
1: què és el que aprendran aquests nens i nenes en aquest casal?
0: Ells faran paddle surf, aprendran a anar amb un paddle surf de forma individual, o sigui, els ensenyarem com a mantenir-se de peu, els equilibris, tècniques de remada, també aprendran a anar amb caiac, aprendran tècniques de volcar i desvolcar caiacs, i també nocions de navegació bàsica. Hi haurà un hobby 15, llavors amb l'instructora de vela aprendran una miqueta, doncs, els rums, els vents, com navegar, una miqueta, sempre, des del joc, però sí.
1: he vist que està, aquest casal està ofert per nens i nenes d'entre 5 i 16 anys. Mm-hmm. Com ensenyareu, doncs, potser totes aquestes tècniques a nens i nenes, doncs, amb un ventall d'edat tan ampli? Com esteu adaptant aquestes activitats?
0: Nosaltres sempre separem per grups. El primer dia de casal, el dilluns, arriben, llavors per edats fem grups. Llavors juntem potser els nens de 5 a 7 anys, després un segon grup de 7 a 9 anys i un tercer grup de 11 fins a 14, més o menys així.
2: Sí, ens adaptem a l'edat del grup i, per tant, les coses que ensenyem estan una mica adaptades.
1: Mm. I cal tenir experiència prèvia, si hi ha nens i nenes que no han fet mai una activitat aquàtica?
0: Que va.
2: No, l'únic que cal és saber nedar, perquè és un bàsic, però després tot el que és paddle, surf, kayak, ensenyem naltros des de zero.
1: Uh-huh. I les mesures de seguretat és una de les coses que potser preocupa més sempre a les famílies. En aquest sentit, vosaltres quines mesures esteu adaptant, doncs, per fer segur el vostre casal?
0: Doncs que no pateixin, perquè això és algo que tenim supercontrolat. Nosaltres sempre donarem armilles, xalecos salvavides, a tots els nens, i tenim instructors titulats, tècnics de vela, monitors de lleure, o sigui, tot es fa garantint, i nosaltres també tenim un pla intern de seguretat que explicarem als instructors i als alumnes que sempre han de seguir.
2: Tenim protocolitzat qualsevol tipus de possible accident perquè no quedi res en l'aire, i sobretot, a part de ser monitors titulats, són monitors amb molta experiència, que jo crec que és molt important.
0: Sí. Sí, sí.
1: D'això justament és el que us volia preguntar ara. Un casal d'estiu són activitats, però també no seria possible, ni molt menys, sense l'equip de monitors i monitores. En aquest sentit, com heu format aquest equip i, doncs, com veieu aquest equip?
0: Ostres, jo la veritat és que és algo amb el que estic supercontenta, perquè compartim... Bueno, el nostre coordinador és un noi amb el que jo porto treballant des de que tinc 15 anys a l'escola de vela. Ha sigut coordinador d'un club nàutic, que és un noi amb moltíssima, moltíssima experiència, i jo em vaig encarregar que ell estigués al nostre casal. Jo volia que el casal, si es feia amb aquest coordinador. Llavors, directament va ser parlar amb ell i ja estava l'equip. I després, bueno, els que hem anat agafant, els hi vam fer unes entrevistes. Ara a la Fira del Mar hem fet unes proves per veure com treballar, i la veritat és que són molt professionals, també són instructors de vela, i hem pogut comprovar-ho, aquesta Fira del Mar, doncs, com treballàvem, i la veritat és que està molt bé.
2: Ha sigut un èxit.
0: Sí, sí, sí.
1: Més enllà dels esports, entenem també que hi ha valors. Quan esteu allà al casal, doncs m'imagino que treballaran o en equip en algun moment, aprendran, doncs, altres coses que no és el que és l'esport en si. Quins valors voleu transmetre també des del vostre casal?
2: Jo diria que principalment, a part de lo típic que aprenen a qualsevol esplai, que és, doncs, això, dinàmiques de grup, saber treballar en equip, el que ens diferencia una mica, jo crec que és inculcar una mica el respecte per la platja, pel medi ambient, per la fauna marina. Jo crec que això és el que volem fer bastant èmfasis, perquè els nens creixin estimant i sobretot respectant la platja. Però al final els nens d'avui són els adults de demà, i crec que és important inculcar aquest tipus de valors a un poble que al final és platja.
1: Recordem que, tot i l'èxit de convocatòria, encara queden places per inscriure's. Es pot fer a través del seu web waveriders.es. L'entrevista sencera la podeu recuperar al nostre canal de YouTube, Calafell Televisió, Calafell Ràdio.
3: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.

0: Calafell Ràdio. El temps.
1: Avui divendres sol i torna la calor d'estiu. La calor s'anirà intensificant més durant el cap de setmana. Per tant, avui tenim un dia assolellat i de cara al cap de setmana la calor encara s'intensificarà més, amb calor d'estiu. Dissabte de sol i diumenge es poden reactivar alguns ruixats de tarda, però cap al Pirineu. A la resta de Catalunya s'espera diumenge un temps de sol i núvols, però amb temperatura i xafogor acusada. Per tant, tenim doncs aquests dies de calor que ja són típiques del mes d'estiu durant aquest mes de juny. Punt i final a l'edició informativa de Calafell Ràdio. Avui és divendres 12 de juny. Als esports, David Burillo, i qui els ha parlat i acompanyat, Mireia Romaguera. Moltíssimes gràcies per la seva atenció. Que passin un molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
0: Calafell Ràdio. Calafell.tv. Serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Zapatero imputat, també per contraband i per delicte fiscal per les joies trobades a la seva caixa forta. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Nou problema judicial per l'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. El jutge de Plus Ultra l'ha imputat avui per les joies trobades a la seva caixa forta i que estan valorades oficialment en 1,3 milions d'euros, Joan Bota.
2: En no acreditar-ne l'origen, segons la primera versió, eren joies familiars i considerant-ne el valor molt superior als 30 o 50 mil euros que va dir inicialment el seu portaveu, que per cert avui ha demanat perdó. El jutge del cas Plus Ultra ha obert peça separada per aquest cas. La setmana que ve Zapatero haurà declarat tant per aquestes joies com per la causa principal de suposat tràfic d'influències.
0: Més detalls des de Madrid, Tània Tàpia.
3: El jutge Calam actua molt ràpid hores després de tenir la taxació dels experts. Veu indicis per obrir una altra investigació a banda perquè no li consta l'origen de les joies, que pagués els impostos que toquen i a més apunta la possibilitat d'una importació clandestina. Per tot plegat, creu que pot haver comès un delicte fiscal i un altre de contraband. El convida a portar la documentació que cregui per desfer aquests indicis dimecres, quan li prendrà declaració.
0: Atenció també a aquest titular d'avui. L'expresident valencià Carlos Mazón estava informat al matí del dia de la Dana de les conseqüències potencials que podien tenir els aiguats. València, Alba Barbosa.
4: Els seus consellers el van anar actualitzant de la situació des de primera hora del matí a través del chat de WhatsApp del Consell. Mazón va rebre, abans de les 12 del migdia, dades de l'estat de les carreteres i de la suspensió de classes. L'expresident valencià hi escriu a primera hora per demanar al seu equip que donessin informació detallada del temporal i no hi torna a intervenir en tota la jornada. La jutge de Catarroja ja ha incorporat aquest xat a la causa.
0: Al Catalunya Migdia d'avui també us explicarem que fiscals i sindicats de Mossos d'Esquadra demanen endurir les lleis pertinents a d'armes per l'auge de tirotejos a Catalunya.
2: El govern també ho reclama després dels 6 morts atrets al carrer aquest 2026, una xifra que gairebé iguala ja els 7 que hi va haver en tot l'any passat.
0: Això el dia en què entra en vigor a la Unió Europea un enduriment de la política migratòria que permet construir centres de deportació en tercers països.
2: Es generalitza així un model impulsat inicialment per l'extrema dreta a Itàlia. Les organitzacions de drets humans s'hi oposen frontalment.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
5: Denuncien que les noves lleis deterioren els drets fonamentals i deshumanitzen els migrants, però les autoritats europees defensen que salvaran vides perquè dissuadiran, per exemple, les travessies en pastera. Justament avui hem sabut que en el que portem d'any les arribades de migrants irregulars a la Unió Europea han caigut un 40%.
0: I tot plegat mentre continuem pendents de si hi ha o no acord entre els Estats Units i l'Iran per acabar amb la guerra a l'Orient Mitjà.
2: Donald Trump diu que sí des d'ahir a la nit, però el règim dels ayatolàs adverteix que encara no hi ha res tancat. Els mercats en tot cas ho donen per bo i el preu del petroli baixa avui per sota dels 90 dòlars al barril de Brent.
0: I al Catalunya Migdia d'avui també us explicarem que els menors catalans accedeixen al seu primer telèfon mòbil als 11 anys.
2: A més, el 93% dels adolescents tenen com a mínim una xarxa social, ho diu un informe d'UNICEF que s'afegeix als advertiments sobre les conseqüències de l'ús prematur i abusiu de les pantalles.
0: Sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
6: Bon dia.
0: Amb el Mundial de Futbol ja en marxa.
6: Després de la jornada inaugural d'ahir a Mèxic, avui toca inaugurar les altres dues seus d'aquest Mundial, Estats Units i Canadà. Del Mundial anirem al Real Madrid, on sembla que està molt a prop de firmar Bernardo Silva. El Girona ha anunciat el primer fitxatge, el davanter ucraïnès Alexander Pishur. I avui a les 8, la penya intentarà igualar la segona semifinal de la Lliga CB de bàsquet.
0: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia, doncs aquesta hora comencen a anar força carregades ja les dues rondes de Barcelona en tots dos sentits de la marxa. D'entrada a la capital hi ha aturades a la C58, C33 a Montcada i a la B20 a Santa Coloma i també hi ha lentitud a l'entorn del circuit de Montmeló, a la C17 a Parets en sentit Vic, la P7 a Mollet en sentit Girona i la C35 en tots dos sentits de la marxa de Parets a Granollers.
0: I ens falta el temps.
8: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Dani Ramírez, bon dia.
9: Bon dia.
0: Hem tingut uns dies de pausa per la calorada, diguem-ne, però ja es comença a notar i això anirà més, no, la calor?
9: Sí, sí, està pujant. De fet, respecte a ahir, hi ha llocs on la temperatura ja és 7 o 8 graus més alta en aquests moments a la Conca de Barberà i al sud de la Segarra, i estem arribant als 32 graus al Dover, a Roquetes, a Vinebre, a Sort, també 32, o 31 graus a la Bisbal d'Empordà i a Tremp. Aquesta tarda arribaríem als 34, les més altes a Ponent, també demà a Lleida cap als 35 i diumenge segueix amunt. Per tant, ja arribaríem als 36 o 37 ben bé. Això pel que fa a l'interior, bona part de Catalunya, lluny del mar, entre els 30 i els 34 els propers dies, i sembla que la costa puntualment pot baixar una mica la temperatura amb algun núvol baix demà a la tarda i diumenge, fins a algun banc de boira diumenge cap al Cap de Creus i el Delta de l'Ebre, o núvols baixos, i la novetat seria que diumenge a la tarda hi pot haver algun ruixadet al Pirineu Prepirineu, quatre trons i molt poca pluja, que potser dilluns s'incrementen aquests ruixats al Pirineu.
0: Gràcies, Dani, bon dia.
9: Bon dia.
8: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. El jutge del Clas Plus Ultra obre una altra investigació contra l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que va trobar a la caixa forta del seu despatx. L'investiga ara també per un possible delicte fiscal i un altre de contraban. Ho fa després de rebre una taxació d'experts que valoren les joies en més de 1.300.000 euros. Com ho argumenta tot plegat el jutge a Madrid, Tania Tàpia? Bon dia.
3: Bon dia. El jutge diu que davant d'una taxació tan elevada d'uns béns de luxe pels quals no s'ha justificat l'origen, cal obrir una investigació a banda. No ha trobat, diu Calama, cap document que acrediti que s'han pagat els impostos que tocaria i que el valor de les joies supera amb escreix el llindar dels 120.000 euros per ser un delicte fiscal. A més, veu indicis de contraban i parla d'una possible importació clandestina, en paraules del jutge, perquè no han deixat rastre en les duanes d'entrada a la Unió Europea ni s'ha pagat tampoc, en aquest cas, els tributs que marca la llei. El jutge defensa que aquests fets tenen prou entitat, són autònoms, no tenen res a veure, diu, amb el cas Plus Ultra, i per això cal una investigació al marge. Malgrat tot, l'interrogarà sobre tot plegat, Plus Ultra i les joies, dimecres vinent, i convida Zapatero a presentar llavors els documents que cregui oportuns per desfer aquests indicis. Calama actua molt ràpid, 24 hores després de rebre la taxació encarregada d'experts que apunten que el valor actual de les joies seria a dia d'avui de més de 1,3 milions d'euros i no entre 30.000 i 50.000 euros que reconeixia inicialment el seu entorn, que parlava de regals i herències familiars. Avui el seu portaveu, Luis Arroyo, ha demanat perdó per induir, diu, a un error amb aquest càlcul.
0: Però és que en aquest informe de la taxació de les joies, Tània, també hi ha nous detalls sobre aquestes joies.
3: Sí, perquè trobem detalls d'una valoració d'una vuitantena de peces. Més del 90% del valor de la taxació se l'endú una col·lecció molt vistosa de 12 peces de collarets i arracades fetes amb safirs i maragdes sobre or blanc. Però també hi ha moltes joies menors, gairebé curiositats, com la placa de naixement amb la inscripció José Luis RZ, on diu que és al·lèrgic a la penicilina, collarets amb perles falses o un rellotge valorat només en 50 euros. Algunes joies, per valor d'11.000 euros, estaven guardades amb una bossa amb la inscripció de presidència del govern.
0: El jutge Calama, doncs, que ha tirat pel dret sense esperar les explicacions de Zapatero. Ara el més rellevant és si l'expresident espanyol pot acreditar o no l'origen d'aquestes joies. Vaja, si, com va dir a l'inici, van ser regals i herències de la seva dona. I també si va tributar els impostos corresponents. Seguim a Madrid. Dani Sainz de Aja, bon dia.
2: Bon dia, Òscar.
0: Heu parlat amb experts fiscals. I què diuen que haurà de demostrar Zapatero perquè pugui esquivar aquests delictes?
10: Doncs Zapatero haurà de portar documents per provar la data i l'origen de les joies, com factures de compra, certificats d'autenticitat o fotografies familiars amb els collarets o arracades per provar que venen d'herència. Si les van heretar, haurien d'haver pagat els impostos de successió i donacions corresponents, diu Maria José Tarancón, advocada fiscalista del despatx Consulting i Gestió Integral.
11: Ja sigui herència o sigui donació, estem parlant que si no s'ha liquidat l'impost, podríem parlar de delicte fiscal per la quantitat de l'import de la joia.
10: Si van ser regals a Zapatero com a president del govern, ho hauria d'haver cedit a l'Estat si ho va rebre quan ja havia deixat el càrrec, ho hauria d'haver tributat. En tots els casos, regals o herència, la clau serà la data, determinar que quan va rebre les joies i quan va pagar els impostos, si és que ho va fer. José María Mollinedo, del Sindicat de Tècnics d'Hisenda.
12: Si el expresidente o su mujer pueden justificar que poseían esos bienes, ese conjunto de joyería, pongan anterioridad a 5 años desde que finalizó el plazo de declaración del impuesto que le corresponda, en ese caso estaría prescrito tanto administrativamente como penalmente.
10: Els experts també adverteixen que l'or s'ha revaloritzat molt en els últims anys i el valor d'avui de les joies, recordem, 1,3 milions d'euros, pot ser molt més alt del valor que tenien quan la família Zapatero les va rebre.
0: Més coses, passant 10 minuts de les dues, l'expresident valencià Carlos Mazón tenia informació ja al matí del dia de la Dana i per part del seu equip de govern de les conseqüències que estaven provocant els aiguats a València. Els consellers van actualitzar en un xat de WhatsApp la situació de les carreteres, la suspensió de les classes i l'alerta vermella, que ja estava activada. L'expresident valencià, en aquest grup de xat, només intervé a primera hora i es desconnecta durant la resta de la jornada. València, Alba Barbosa.
4: Carlos Mazón, abans de les 11 del matí, tenia en aquest grup de WhatsApp l'actualització de l'estat de les carreteres que li envia el conseller d'Infraestructures. També l'exconsellera Salomé Prades, ara investigada en aquesta causa, actualitza la situació de la Dana i els rescats que abans de les 12 del matí ja s'estaven fent a una residència de gent gran de Carlet, on també reporta inundacions. I per part d'Educació, qui era llavors conseller, comparteix en aquest mateix grup l'afectació de la pluja als centres educatius. A les 10 del matí, a la província de València, hi havia 59 municipis amb classes suspeses. Són documents en PDF, també en Word, que els membres del govern comparteixen aquest grup de WhatsApp que ja està en mans de la jutge de Catarroja i que ha entregat la vicepresidenta del govern, Susana Camarero, que aquesta setmana ha declarat com a testimoni.
0: I com dèiem, en aquest xat també hi és Carlos Mazón, però només intervé el grup a primera hora.
4: Sí, és el primer que hi escriu a un quart de nou del matí per demanar-li a Prades, consellera responsable de l'emergència, que li actualitzessin dades de la Dana. També s'adreça específicament al conseller d'Educació perquè estigués al cas del tancament de col·legis. Aquestes instruccions les dona entre les 8 i les 9 del matí. Volia Carlos Mazón informar amb detall de la situació perquè això, segons escriu al xat, dona imatge de control i calme la gent. Aquest xat va estar actiu fins gairebé la mitjanit del dia de la Dana, però Mazón no hi va tornar a intervenir en aquest grup.
0: Més coses, arribem aquí a Catalunya. Fiscals i sindicats dels Mossos d'Esquadra donen suport a la proposta del Departament d'Interior d'incrementar les penes relacionades amb la tinença il·legal d'armes i amb el cultiu de marihuana. El govern vol ampliar dels 2 fins als 5 anys la pena per tinença il·legal d'armes de foc. I pels grans cultius i tràfic de marihuana, que les penes passin de la franja de 1 a 3 anys actual a una altra d'entre 6 i 9 anys, Miquel Jarque.
13: L'associació de fiscals, majoritària en aquest sector de la judicatura, en declaracions d'aquesta emissora, veu de bon ull l'increment de penes. Cristina Deixeus n'és la presidenta.
14: Efectivamente, las penas tienen que tener un efecto disuasorio. Y, evidentemente, si en nuestro país las penas son más benignas que en los países del entorno, pues es más será normal que los delincuentes apercibidos de ello, y generalmente esos son delincuentes ya que tienen un cierto bagaje o que forman parte de un grupo, vengan a fincarse aquí.
13: Pel que fa als sindicats majoritaris, FEPOL i està a favor, USPAC també, però creu que s'arriba tard, sentim els seus portaveus, Imma Viudes i Albert Palacios.
15: Estem a favor d'una resposta penal més contundent, però també estem a favor, doncs, tenir més recursos, més protecció.
16: Tot enduriment és bo, però van molt tard. Són declaracions de cara a la galeria perquè són de difícil aplicació a l'hora de com estan els centres penitenciaris.
13: Pel que fa a les associacions de jutges, Jutges per la Democràcia, minoritària, considera que les penes ja són prou altes. Maria del Prado Escoda n'és la portaveu, són declaracions també a aquesta emissora.
17: No és una pena ridícula, sinó que és una pena ajustada a la naturalesa dels fets. El que potser troben aquestes persones que venen d'altres països és un sistema que hauria de ser potser més eficient. I la falta d'eficiència, la falta de rapidesa, la falta de mitjans a l'administració de justícia sí que pot arribar a provocar certa impunitat.
13: Del Prado recorda que l'increment de penes no va sempre relacionat directament amb una disminució dels delictes. Un exemple són els delictes per violència de gènere, amb penes altes que poden arribar a superar els 10 anys, però sense una tendència clara a la baixa.
0: D'aquí un minut serà un quart de 3 de la tarda. La Unió Europea celebra l'enduriment de la política migratòria que avui entra en vigor. Un pacte molt polèmic, sobretot perquè permet accelerar les expulsions i s'introdueix el concepte de països segurs per rebutjar algunes peticions d'asil. La nova normativa també contempla que es puguin construir centres de deportació en tercers països, com ja va començar a fer Itàlia amb el model Meloni. El nou reglament arriba després d'una dècada de bloqueig polític en la qüestió migratòria. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
18: Hola, bon dia. Durant aquesta dècada de negociacions, Europa s'ha allunyat de les polítiques d'acollida impulsades per Angela Merkel i el discurs antiimmigració ha anat guanyant posicions als parlaments i al carrer. Les noves lleis que avui entren en vigor endureixen l'accés a l'estatus de refugiat i el comissari europeu de migracions, Magnus Brunner, ha remarcat que l'objectiu és, sobretot, accelerar els retorns de migrants irregulars.
19: Es tracta de reduir les arribades il·legals i combatre les màfies per garantir que protegim qui realment ho necessita.
20: Ha tret pit de les dades que hem conegut avui, que en el que portem d'any, les arribades de migrants irregulars a la Unió Europea han caigut un 40%. Creu que el missatge de les noves lleis ja està calant.
19: Per primera vegada podem dir que realment estem salvant vides, perquè també dissuadim la gent d'emprendre aquest camí tan perillós pel Mediterrani o per l'Atlàntic, que sovint acaba amb la mort. I tenim línies vermelles. Per descomptat, s'han de respectar els drets humans i s'ha de complir el dret internacional.
20: Per això no entén les crítiques de les ONG contra els centres de deportació a l'estranger, que són opcionals per als països que ho vulguin. Alemanya, Àustria, els Països Baixos, Dinamarca i Grècia ja negocien per obrir-ne plegats i aniran a parar els migrants que un cop arribin a la frontera exterior de la Unió Europea s'estipuli que no tinguin dret a quedar-se dins del club comunitari.
0: Bé, doncs les organitzacions de drets humans denuncien aquest pla migratori d'Europa. El consideren un pacte del control de fronteres amb un enfocament restrictiu i punitiu. L'ONG Oxfam Inter Món, per exemple, és una de les entitats que han mostrat la seva preocupació. Sonia Díaz és responsable de migracions de l'entitat en declaracions a 3CAT Info.
21: Tiene un componente fortísimo de vigilancia policial, de toma de datos biométricos, de toma de huellas y mucho menos componente humano de cuál es el estado de salud de la persona, cuál es su situación de vulnerabilidad y cómo se cuida especialmente a la infancia y a las personas que están en la situación vulnerable.
0: I precisament sobre la problemàtica de les migracions, el Papa ha assegurat que aquestes migracions són una oportunitat d'enriquiment mutu entre els pobles. Lleó XIV ho ha dit a la recta final del seu viatge a les Canàries. Avui a Tenerife, en un centre d'acollida de migrants, el pontífex ha afirmat que el fenomen de la immigració interpel·la tota la societat.
22: Tinc un missatge important. Tots som, d'alguna manera, migrants. Tots som peregrins en el camí cap a la pàtria celestial. Ajudem-nos els uns als altres per fer d'aquest pas un lloc més humà per tothom, aportant cadascú el que pugui.
0: Lleó XIV marxa aquesta tarda cap a Roma després d'una setmana en què ha passat per Madrid, per Catalunya i ara les Canàries. Més coses, Belfast continua fortament vigilada per un ampli desplegament policial per evitar que es reprengui la violència contra els immigrants instigada per l'extrema dreta després d'un intent d'assassinat comès per un refugiat sudanès. De moment, la situació està més controlada, segons la policia, després de dues nits d'atacs i d'incendis a cases particulars, a mobiliari urbà o autobusos. Organitzacions antiracistes han convocat diverses mobilitzacions durant el cap de setmana a la capital d'Irlanda del Nord. Enviat especial a Belfast, Quim Olivares, bon dia.
23: Hola, bon dia. La comunitat migrant d'algunes àrees de Belfast viu atemorida. Els darrers dies algunes empreses han pagat el transport a casa als treballadors migrants perquè hi tornessin o hi poguessin tornar sense por. Hem parlat amb el doctor Satyavir Shingal, president de l'Indian Community Center de Belfast. Ens ha explicat que la seva comunitat també es va horroritzar per l'intent de degollament d'un home a mans, suposadament d'un refugiat sudanès, però les protestes haguessin hagut de ser pacífiques. Sentim-lo.
24: Crec que quan passa una cosa així haurien d'involucrar les minories ètniques en la protesta, no només la gent local, si són protestes pacífiques. I crec que la gran majoria de la gent d'Irlanda del Nord són molt bona gent.
23: Ara bé, algunes de les persones nascudes fora del país han viscut amb angoixa i por aquesta setmana quan han vist l'hostilitat i directament la violència racista que ha deixat una trentena de persones sense casa, especialment en aquest carrer on ens trobem ara, l'Hendrick Street, a l'est de Belfast, una zona unionista pro-britànica. Aquí, la matinada de dimecres, homes emmascarats van cremar i vandalitzar alguns dels habitatges on vivien famílies nascudes fora d'Irlanda del Nord, però residents aquí des de feia anys. La policia els va protegir i van perdre la casa, però almenys van salvar la vida.
0: L'Iran diu que encara no hi ha cap decisió definitiva sobre un possible acord amb els Estats Units per posar fi a la guerra, tot i que Donald Trump ha anunciat que la signatura és imminent. L'agència Bloomberg diu que les dues parts estan molt a prop i que podrien ratificar l'acord a Ginebra aprofitant la cimera del G7 que ha de començar dilluns que ve, Vicent Mifsud.
25: Sí, aquestes informacions de Bloomberg apuntalarien les declaracions de Trump, que va anunciar ahir a la nit la suspensió d'una nova onada d'atacs sobre l'Iran per accelerar l'acord, i va dir que podria signar-se a Europa.
26: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
25: Segons les agències iranianes, l'esborrany negociat amb els Estats Units ha de ser validat encara per les altes autoritats del país persa. Segons aquesta font, el text inclouria l'obertura de l'estret d'Hormuz, un compromís d'aixecament de sancions a Teheran també, i a més obriria la porta a negociar el programa nuclear iranià, però no el de míssils balístics, com havia assegurat Israel. De moment, no s'ha fet públic si fa extensiu l'alto el foc al Líban, on l'aviació israeliana ha continuat atacant en les últimes hores ciutats del sud del país. La possibilitat d'un acord a l'Iran ha provocat una forta caiguda del preu del petroli. El barril de Brent se situa al voltant de $86 i les borses també cotitzen a l'alça. L'Espanyol ha marcat un nou rècord i ha superat per primera vegada els 18.700 punts.
0: Passant 20 minuts de les dues, fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
1: Catalunya migdia.
3: Arriba la venda privada. Marques amb descomptes de fins al 15% en electrònica i 15% addicional en electrodomèstics. Tan sols fins dilluns. A la botiga amb la targeta al Corte Inglés o a través de l'app amb qualsevol mitjà de pagament. A la web i app, inicia sessió al teu compte i fes servir qualsevol mitjà de pagament. Targeta emesa per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i marques que participen al Corte Inglés Ponés.
5: Continuem parlant de solidaritat. Sabies que un petit gest pot canviar moltes vides? Quan decideixes que el teu testament és un canal més de solidaritat, deixes un llegat que canvia la vida de persones vulnerables. Si inclous la Creu Roja al teu testament solidari, fas que la feina d'aquesta organització continuï acompanyant persones grans en situació de soledat, famílies vulnerables i infància en dificultats. El teu testament es pot convertir en ajuda, dignitat i esperança per qui ho té més difícil. Fer-ho és senzill i és a les teves mans decidir quin record vols deixar. Descobreix com a www.aftestamentosolidario.org. Fes que el teu testament també serveixi per cuidar. El testament solidari fa per mi.
6: Per tu, que cada estiu te'n vas a un lloc nou, i per tu, que del teu poble ningú et mou. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. El pit de pollastre sencer Eroski format estalvi XXL, ara a 5,49 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
7: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
0: Catalunya migdia. D'aquí a 7 minuts seran 2:45. El 90% dels adolescents catalans estan registrats en com a mínim una xarxa social. Això diu un informe d'Infància, Adolescència i Benestar Digital impulsat per UNICEF i que s'ha presentat avui al Palau Macaya de la Fundació La Caixa. Quines altres dades podem destacar d'aquest informe, Toni Fortesa?
8: Doncs que 4 de cada 10 nens de 5è i 6è de primària ja tenen telèfon mòbil propi i que l'edat mitjana d'accés al mòbil se situa als 11 anys. Antonio Rial és director científic de l'informe i investigador de la Universitat de Santiago de Compostela, alerta de com aquesta realitat afecta el desenvolupament dels infants i joves.
9: Si tenemos un móvil, estamos perdiendo la posibilidad de aburrirnos, de no entretenernos y de enfrentar, de hacer introspección, de pensar qué me está pasando, quién soy, a dónde voy, cómo soluciono lo que está pasando, cómo me entero. No, rápidamente pongo un sedante, pongo un elemento distractor, que es un móvil, que es una red social, que es un scroll infinito, y yo no me construyo.
8: Rial apunta que els infants tenen dret a l'accés a la tecnologia i a tots els seus beneficis i que llavors és l'administració qui ja té el deure de vigilar i protegir aquests infants i joves, perquè l'estudi revela que quasi el 10% dels joves podrien tenir una relació problemàtica amb les xarxes que s'associa a més ansietat, a ciberassetjament i a violència digital. El Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya és una de les entitats que han col·laborat en l'elaboració d'aquest estudi. La Carina Gibert, que n'és la degana, apunta la necessitat d'estudiar el fenomen per poder incidir en l'esfera pública.
27: Estem davant d'una problemàtica que no tenim ben controlada i aleshores és important emmarcar el problema, és important aprofundir amb aquestes raons que situen els nens en aquestes vulnerabilitats i insistir que aquest estudi no només genera dades, sinó que construeix una infraestructura de confiança per recolzar el desenvolupament de política pública.
8: L'informe també revela que quasi l'11% dels joves han rebut pressions per enviar fotos o vídeos de continguts eròtic o sexual i que el consum de pornografia comença de mitjana als 11 anys i mig.
0: L'amnistia per Carles Puigdemont i la resta de líders del procés queda aparcada fins al curs que ve. El retard de la justícia europea altera els plans del Tribunal Constitucional i allunya la sentència fins a la tardor com a molt aviat. L'advocat de Puigdemont reclama al Tribunal Constitucional que resolgui sense esperar Europa i que comenci per aixecar l'ordre de detenció que hi ha contra Carles Puigdemont. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
2: Què tal, bon dia? Si ja ningú s'atreveix a posar data a l'amnistia, el Constitucional espera Europa, el Tribunal de Justícia Europeu no té la sentència agendada pel juliol i el Suprem no farà cap moviment fins que tots dos tribunals es pronunciïn. Dos anys després d'aprovar l'amnistia, el més calent és a l'Aigüera i l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, acusa el Constitucional de quedar-se de braços plegats, diu, per interessos polítics, i demana que replantegin aixecar l'ordre de detenció.
4: Tècnicamente no existe ninguna razón por la cual no pueden estar resueltas. No la existe. Y por lo tanto, cuando algo se escapa del ámbito en el que yo me muevo, que es el ámbito de lo jurídico, solo puedo pensar que es en el teológico o en el político.
2: Però sense tenir resolució d'Europa, el Constitucional no anticiparà cap moviment. Al setembre o l'octubre, en el millor dels casos, començarien a estudiar l'amnistia i això allunya encara més el retorn de Puigdemont a Catalunya.
4: Yo creo que en estos momentos ya lo que vale es esperar y ver qué pasa con el TJUE y a partir del TJUE es que también el Tribunal Supremo podría cambiar su criterio. Es decir, aquí no tenemos por qué pensar que todo es el Tribunal Constitucional.
2: Perquè el Suprem és qui té l'última paraula ara per ara, però el bloqueig és total mentre la legislatura de Pedro Sánchez penja d'un fil.
0: Doncs precisament avui, davant dels empresaris del Pirineu, a la Seu d'Urgell, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tornat a reclamar que s'apliqui del tot l'amnistia pels líders independentistes.
10: Jo he defensat des del primer dia de la meva presidència l'aplicació àgil i efectiva de l'amnistia. Crec que és una... Ho he fet sempre mostrant respecte pel poder judicial, però demanant també el poder judicial que respecti les decisions del poder legislatiu.
0: Més coses. El Partit Popular de Catalunya vol aprofitar el congrés que farà el 27 de juny a Barcelona per enfortir-se i per ser la palanca que permeti l'arribada d'Alberto Núñez Feijó a la Moncloa. Els populars catalans volen ser decisius per propiciar un canvi polític al govern espanyol, Marta Corbalán.
11: Feijó es juga a Catalunya bona part del seu futur polític i per això el PP català vol guanyar influència amb el principal objectiu de millorar els resultats a les pròximes eleccions generals. María de los Llanos de Luna és la presidenta del comitè d'organització del Congrés que aportarà el lema Volem més.
12: Catalunya serà decisiva per al canvi polític que Espanya necessita. Cada diputat que se gane, cada concejal, cada voto de más van a permitir acercar cada vez más a Alberto Núñez Feijó a la Moncloa.
11: L'altre objectiu del Congrés és enfortir el partit per poder-se presentar a Catalunya com la força alternativa als socialistes i al nacionalisme. Ho ha explicat el portaveu parlamentari Juan Fernández en una entrevista al programa a l'Hemicicle de 3cat Info.
14: Catalunya està orfa d'un partit que sigui l'alternativa a qui ens governa. I no només qui ens governa, sinó qui ens ha governat, en aquest cas Junts per Catalunya o Esquerra Republicana, durant molts anys, o Comuns, que porta influenciant i condicionant la política catalana molts anys. Per tant, aquesta alternativa ha de ser l'alternativa a la decadència que representen aquests partits.
11: Precisament Juan Fernández es perfila com el nou secretari general del Partit Popular de Catalunya en substitució de Santi Rodríguez, que no aspira a revalidar el càrrec. Tot i que la decisió encara no està presa, l'actual portaveu al Parlament té l'aval de Feijó i també es porta bé amb Alejandro Fernández, que serà reelegit president del partit el 27 de juny, després d'aconseguir pacificar la seva relació amb la direcció estatal del PP.
0: La febre compradora precedeix el debut bursari de l'empresa SpaceX, la companyia de coets, satèl·lits i intel·ligència artificial d'Elon Musk. És una operació d'uns 75.000 milions de dòlars que la convertirà en la sortida a borsa més gran de tota la història. Les accions de la companyia començaran a cotitzar en $135 per títol i les previsions apunten que pujaran de manera immediata, Jordi Canal.
8: Sí, la demanda supera de tros l'oferta i això que molts experts i analistes no les tenen totes amb la valoració de la companyia. Amb aquest preu de sortida de $135 per acció aquesta tarda, el valor total de SpaceX seria $2.75 billion, una xifra molt elevada comparada amb la seva facturació i, a més, tenint en compte que és una empresa en pèrdua. Xavier Brun, professor de l'UPF Barcelona School of Management i expert en inversió, la defineix com una gran startup.
15: Una startup és una companyia que al final té una idea, uns
13: quants clients al principi i hi ha molt potencial a futur. Llavors els inversors diuen, ostres, doncs potser el creixement és tan gran i prefereixo invertir-hi ara. SpaceX és això, però amb hormones. No té pràcticament benefici, tots són pèrdues, però espera un futur brillant, almenys és el que diu Elon Musk.
15: La figura de Musk funciona com a atractiu més enllà dels números. Ell i les seves idees de viatges interplanetaris, d'instal·lar colònies a Mart o a la Lluna i centres traslades a l'espai, tot i que pot ser que no s'arribin a fer realitat mai aquests projectes. Jaume Puig, director general de GVC Gaesco.
16: Al final, la persona de referència aquí és l'Elon Musk, el visionari és l'Elon Musk. I, per tant, l'inversor que vagi aquí, el que estarà fent és lligar una mica el seu resultat amb aquesta capacitat d'un visionari. I les coses poden anar o molt bé o molt malament. Per això deia que el risc és molt gran.
15: L'operació convertirà Musk en la primera persona amb una fortuna de més d'un bilió de dòlars, és a dir, un milió de milions que hi ha al món.
0: I encara en la pàgina econòmica, els combustibles continuen empenyent la inflació. El mes de maig va ser del 3,1% a Catalunya, una dècima més que la dada de l'abril, segons l'Institut d'Estadística Espanyol.
15: Els carburants es van encarir prop d'un 16% respecte al maig de l'any passat de resultes de la guerra a l'Orient Mitjà. El govern espanyol assegura que els combustibles s'haurien apujat al doble, centre les mesures com la rebaixa de l'IVA i que la inflació se situaria llavors en més del 4%. De moment, aquestes rebaixes es mantindran vigents fins a finals de mes. El que es va abaratir al maig va ser la llum i el gas, que també tenia llavors beneficis fiscals, però que els ha perdut a partir d'aquest juny.
0: Els sindicats educatius, contraris als acords signats fins ara amb el govern, criden a participar en la manifestació d'aquest diumenge a Barcelona i avisen de noves mobilitzacions al curs vinent. Demanen arribar al 6% d'inversió i una reforma de la llei educativa de Catalunya, la LEC, que 18 anys després creuen que ha quedat obsoleta. A Barcelona, Sara Canyete.
17: A l'espera de refer quines són les prioritats en les seves demandes i amb quines accions continuaran les mobilitzacions, els sindicats educatius que no han firmat cap acord amb el govern avisen que el curs que ve les mobilitzacions continuaran i que les peticions en les millores laborals hauran de conviure amb un debat de fons, la reforma del sistema educatiu. Diuen que per això cal una reforma de la LEC, la Llei Educativa de Catalunya, que 18 anys després de la seva aprovació ha quedat obsoleta. David Caño és el portaveu d'USTEC.
18: Ja fa massa anys que van aprovant una llei que arribarien al 6% i no ho estan fent. Ja fa molts anys, 18 anys, de la Llei d'Educació de Catalunya i ha quedat obsoleta. El seu desplegament en forma de decrets ha generat més malestar i més insuficiència educativa, més mals resultats i moltes de les qüestions de conflictes, de malestar educatiu, com ja vam plantejar i intuir quan es va aprovar, quan USTEC vam defensar que no s'havia d'aprovar aquesta Llei d'Educació.
17: Els sindicats diuen que sense les assemblees de centre que aquest curs han mobilitzat a milers de mestres i professors no haurien aconseguit les manifestacions massives que s'han vist i és per això que esperaran fins al 20 de juny, quan se celebra l'Assemblea de Docents de Catalunya per definir les seves accions de cara al curs que ve. La manifestació de diumenge començarà a les 12 del migdia des dels Jardinets de Gràcia i acabarà a la plaça de Catalunya.
0: I una cosa més abans de la publicitat. La família de la mare del nadó maltractat, que va acabar hospitalitzat al Vall d'Hebron el mes de març, assegura que el pare del nen hi tenia un tracte brusc, però no pas violent. Els familiars, que avui han declarat a la Ciutat de la Justícia, han relatat l'angoixa de la mare des que va tenir el fill. Recordem que el pare és a la presó des del mes de març. Ciutat de la Justícia, Montse Poblet.
19: Bon dia. Els avis, la tieta i el cosí matern del nadó han coincidit davant del jutge qualificant de brusc el tracte que el pare donava al nen, però asseguren que no el tenen per un home violent i que no s'expliquen què hi pot haver al darrere de les lesions. També han coincidit en subratllar la preocupació de la mare per la salut del nadó. Enviava fotos a familiars i amics i consultava el seu cosí, metge a Vall d'Hebron, per mirar d'aclarir què estava passant. La família considera normal que la parella fes un periple per diferents hospitals abans d'anar a Vall d'Hebron, on la mare treballa d'infermera. Ho atribueixen a la mala experiència que va tenir en el parc i a qüestions d'intimitat. Tots els testimonis han corroborat que els únics cuidadors del nadó eren el pare i la mare. En les 6 setmanes de vida del nen, la família el va veure poc i els dies abans de l'ingrés a la Vall d'Hebron ja no els van visitar perquè els van demanar que els deixessin sols. El nen plorava molt i volien estar tranquils. Ara és el torn de la família paterna. Estan citats els avis i també els tiets.
0: Passant 4 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
1: Catalunya migdia.
3: Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
20: Un altre cop et diu a mi que el nostre sofà al llit.
21: Pobre, és que ha discutit amb la dona.
20: Ja, però cada vegada que la seva dona l'engega a dormir al sofà ve el nostre. I a sobre en Beethoven s'hi ageu amb ell. Beethoven, vine aquí.
22: Selecció de sofàs llit de Galeries del Tresillo. Una comoditat tan gran com els seus descomptes. Galeries del Tresillo.

0: 3CAT. Passen 5 minuts a dos quarts.
1: Good morning, Kansas City. Let's take a look at today.
0: Torna Steven Spielberg. Avui arriba als cinemes El dia de la revelació, la seva aportació a la falera mundial per saber si en algun moment hi ha hagut contacte amb alguna presència extraterrestre. És la novetat a la cartellera més destacada d'aquesta setmana, Marc Garriga.
2: A El dia de la revelació, Spielberg fa un compendi de les seves anteriors pel·lícules sobre extraterrestres, Encontres en la tercera fase, ET i La guerra dels mons, i suma referències d'altres films seus. El resultat és una entretingudíssima pel·lícula d'intriga i persecucions, molt clàssica, però també molt eficient, cobra el debat sobre què passaria si algun dia es demostrés que els aliens fa anys que ens visiten. També s'estrena Un talento único, amb un altre clàssic, Dustin Hoffman. Només fa de secundari, però s'apodera de la pel·lícula. Un thriller policíac, inofensiu, amb apunts de drama romàntic, gens embafador, amb uns personatges encantadors. El protagonista és un jove amb un trastorn auditiu que el converteix en un afinador de pianos infal·lible i alhora en un expert a obrir caixes fortes. També s'estrenen l'emocionant pionera Solo querían jugar, sobre les dificultats que va haver de superar la primera selecció espanyola de futbol femení als anys 70, la noruega Solo mamma, una cinta valenta i incòmoda sobre la maternitat en solitari, i una de les millors pel·lícules d'arts marcials dels últims anys, The Furious.
0: I ara, una mort. Ha mort als 88 anys el pintor britànic David Hockney, icona del pop art dels anys 60 i un dels grans referents de l'art contemporani, Montse Mas.
3: Mestre del color, durant 6 dècades va destacar per la voluntat d'experimentar, des de les seves cèlebres teles de piscines californianes i de paisatges de Normandia fins a l'ús de les noves tecnologies, com ara els dibuixos fets amb iPad. La seva gran i única retrospectiva a Catalunya va ser el Palau de la Virreina de Barcelona l'any 1993. Amb motiu de la mostra, que ell mateix va venir a supervisar, ja va expressar el que ha acabat complint, la voluntat de treballar incansablement fins al final de la seva vida.
4: Veig la meva obra com una peça contínua de la meva vida. Sigui quin sigui el moment en què em trobi, sempre hi ha alguna cosa en marxa. No crec que l'obra d'un artista estigui acabada fins que ella es desplomi.
3: Homosexual declarat des de la joventut, va plasmar l'amor gai en el seu art molt abans de la despenalització al Regne Unit. Després d'haver viscut a Los Angeles i París, on per cert va fer una gran exposició l'any passat a la Fundació Louis Vuitton, l'artista ha mort a Londres, on s'havia instal·lat de nou.
0: Hem parlat de cinema, de pintura, ara teatre. Perquè el Teatre Lliure celebra els seus 50 anys amb una programació que apel·la als llegats, als vincles i a la comunitat. Marta Pazos, David Selvas, Carme Portacelli, Marcos Moró, Lluís Humà, el Conde de Torrefiel o Pol Guasch són alguns dels noms protagonistes, Marta Vives.
5: El Lliure concentrarà la celebració d'aquest mig segle, el primer trimestre de la temporada, per reivindicar-ne el llegat. Julio Manrique, director del Lliure.
6: Hem mirat de cosir un petit relat que celebri i reconegui el llegat dels que ens han precedit i alhora, des d'aquest avui, posi la mirada en el futur, posi la mirada en aquells que vindran després de nosaltres.
5: Entre alguns dels noms d'aquesta celebració n'hi ha d'abans, com els fundadors Lluís Omar, Montse Alcañiz, Imma Colomer o Josep Pons, que dialoguen amb nous, com Marcos Morau, Clara Aguilar o Miquel Masfiol. Entre els noms que formen part de la història del teatre, absències, però, destacades, com les del fundador Lluís Pasqual. Manrique així ho ha justificat.
6: Amb el Lluís Pasqual vam explorar la possibilitat que fos present a l'aniversari, amb una direcció, i aquesta possibilitat finalment no va prosperar.
5: La temporada 26-27 està formada per una trentena de produccions. Entre elles, l'òpera de Tres Rals, un drama romàntic de Lucía Carballal, David Selvas dirigirà un Enric IV antisistema, el llibre de Pol Guasch, Relíquia, saltarà a l'escenari i es programarà de nou la monumental L'herència, de Matthew López, sobre llegats i memòria. Les entrades per aquesta nova temporada es posaran a la venda d'aquí una setmana.
0: I ara marxem de festa. Perquè les falles del Pirineu encenten avui la temporada amb la baixada de Durro, a la Vall de Boí. La festa, reconeguda per la UNESCO com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, donarà el tret de sortida a setmanes de celebracions de la màgia i el foc arreu dels Pirineus. Durro, Pau Rovira.
7: La jornada començarà a 11:45 de la nit amb la baixada dels fallaires més petits, un quart d'hora més tard. Serà el torn dels grups intermedis i a les 11 en punt, els adults, completant una de les nits més emblemàtiques del calendari festiu pirinenc. La celebració manté viva una tradició central centenària vinculada al foc i a la muntanya i cada any reuneix centenars de participants i visitants aquí a la Vall de Boí. Carme Xalà, fallaire i organitzadora.
8: Fa un parell de setmanes ja vam plantar el faro. És una acció que implica tota la participació del poble, demostrant un any més tot aquest caràcter col·lectiu que tenim de festa. Com sempre, la incorporació no es fa llaires, tant dels més petits com dels més grans.
7: Les principals novetats d'enguany, la retransmissió per TV3 de tots els actes de les falles i la presentació dels Camins de Foc, una ruta turística de les falles durant tot l'any. Després de Durro, les baixades continuaran les pròximes setmanes en altres pobles fallaires, en 63 poblacions dels Pirineus, de Catalunya, l'Aragó, França i Andorra.
0: I encara una cosa més. Perquè avui arrenca a Vic el Cabró Rock més multitudinari, amb tots els ulls posats a l'actuació aquesta nit d'Oques Grasses, aquests que sentim. Serà l'últim concert que el grup osonenc fa a casa abans del comiat definitiu a l'Estadi Olímpic de Barcelona. També actuaran La Gossa Sorda, Joan Dausà, La Fúmiga o Figa Flaues. Entre avui i demà passaran pel Cabró Rock 58.000 persones, una xifra mai vista. Un festival de música en català, descentralitzat i pensat per un públic que abraça diferents generacions d'una mateixa família.
9: Catalunya migdia.
0: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bon dia.
10: Bon dia.
0: Amb el Mundial i el fitxatge de Bernardo Silva pel Madrid.
10: Sí, perquè ha passat de tenir un acord amb el Barça a estar molt a prop de fitxar pel Club Blanc.

0: Passi el que passi amb Bernardo Silva, ho sabrà ja des del Mundial, perquè ha començat la Copa del Món, a inauguració de la primera seu d'aquest Mundial a Mèxic, amb la cerimònia d'inauguració i el partit Mèxic 2, Sud-àfrica 0, i a la matinada també s'ha jugat el Corea del Sud 2, República Txeca 1. Enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà, primera jornada d'aquest Mundial sense gaires sorpreses.
1: Doncs sí, efectivament, perquè, per exemple, l'anfitriona Mèxic va complir els pronòstics, però compte, perquè va trencar amb una estadística que el perseguia de feia temps. Havia jugat 7 partits inaugurals i no n'havia guanyat cap. La vuitena va ser la bona, Quiñones i Raúl Jiménez van situar el 2-0 davant d'una dèbil Sud-àfrica que va acabar amb 9 homes. De fet, al temps afegit, Mèxic també es va quedar amb un home menys, en total 3 expulsions amb aquesta última de César Montes. Aquest partit inaugurava la seu de Mèxic a l'Azteca, davant la bogeria local, davant de més de 80.000 persones, que a més també van veure l'actuació, per exemple, de Shakira amb la cançó del Mundial, i també a Mèxic, però a Guadalajara es va jugar l'altre partit d'aquest grup A. Aquí es van veure alguns seients buits. El preu de les entrades és una de les crítiques d'aquest Mundial. Corea-Txèquia amb victòria pels asiàtics per 2-1 amb remuntada inclosa.
0: Doncs ara sentim aquesta cançó de Shakira, que la sentirem molts dies, que ara em feia referència a la Sònia, que va inaugurar el Mundial ahir a l'estadi Azteca, i avui s'inauguren les altres dues seus d'aquest Mundial, als Estats Units i al Canadà, Sònia.
1: Sí, a les 9, hora catalana, a Toronto, Canadà-Bòsnia. Els canadencs repeteixen participació després que ja van ser a Qatar. Mai han passat de la primera fase. De fet, busquen la primera victòria en el seu tercer Mundial. Pel que fa als bosnis, que van eliminar Itàlia a la repesca, es troben davant el seu segon Mundial, després de ser a Brasil 2014, on no van passar de la primera fase. L'estrella dels bosnis és el seu golejador, Dzeko. I també avui, a les 3 de la matinada, a Los Angeles, es jugarà l'Estats Units-Paraguai. Els nord-americans tornen a ser anfitrions 32 anys després, liderats pel davanter del Milan, Pulisic, però també per McKinney de la Juve. I també hi és Gio Reyna, fill de Claudio Reyna, que era membre d'aquella selecció del 94. A la banqueta nord-americana, l'exjugador i tècnic de l'Espanyol, Mauricio Pochettino, que ho té tot a punt.
2: Creo que estamos bien en todas las fases. Por ejemplo, en la táctica, en la física, en la mental, en la emocional también. Emocional juega un papel fundamental en un torneo como este, así que creo que estamos bien en todas las áreas.
1: Al davant, una Paraguai que torna a la Copa.

0: exmadridista Fernando Hierro, quan era director esportiu del Chivas mexicà, qui va recomanar Royal Bear com a empresa ideal per recuperar la gespa. Hierro coneixia l'empresa del seu pas per la Federació Espanyola de Futbol. Per Jordi Morera, director internacional de Royal Bear, arribar a l'estadi inaugural d'un mundial és tota una fita.
1: Doncs suposa molta il·lusió, molta dedicació, innovació darrere, i al final treballem per això, perquè estan competicions internacionals i que ens puguin veure el nostre treball quanta més gent millor. Vam tenir l'experiència en competicions mundialistes com Brasil i Qatar, però estar en un estadi tan referent i únic com l'Estadi Azteca és un orgull, i això ens consolida també com referents internacionals.
0: L'empresa Royal Bear va engegar fa 23 anys i treballa en prop del 40% dels estadis de la Lliga de Futbol Espanyola, amb la Federació Espanyola de Futbol i molts clubs arreu del món. A banda del partit inaugural, l'Estadi Azteca acollirà l'Uzbekistan, Colòmbia, el Mèxic, República Txeca de la fase de grups i un partit de setzens de final del Mundial.
2: Les altes temperatures que es jugaran alguns partits d'aquest Mundial ha fet que hi hagi pauses d'hidratació als partits. Malgrat això, una vintena d'experts internacionals en salut creuen que pot afectar el joc i el rendiment i també fins i tot la salut dels futbolistes. Ho ha manifestat en una carta enviada a la FIFA, Marta García.
3: On qüestionen que només se contemple un parell d'eixes pauses en els partits o suspendre'ls quan l'índex que avalua l'estrès tèrmic arriba a 32, un valor per sobre de 45 graus que només se considera segur per activitats molt lleugeres, com per exemple estar assegut en una oficina, que no és el cas. La investigadora de l'IES Global, Ivana Givavanovic, és una de les expertes que firmen eixa carta.
4: Si l'índex de risc se situa a 32 i els fan córrer, els posaran en un risc extrem. M'impactarà molt si la FIFA ho permet.
3: I encara una petició més que fa el cardiòleg de l'Hospital Vall d'Hebron, Jordi Banyera, respecte a les competicions que, com el Mundial, se fan en estiu.
5: El canvi climàtic està aquí, no? La temperatura global ha augmentat, sentit comú, redissenyar els calendaris, no? I els horaris. Potser hi ha d'haver-hi una parada d'un moment o que els jugadors surtin del camp un segon, no donant un, no? I que es puguin hidratar.
2: Doncs ara parlarem d'un nom propi, que és en aquest Mundial, concretament a la selecció portuguesa, Bernardo Silva. La confirmació del fitxatge de José Mourinho com a nou entrenador del Madrid sembla que afectarà el mercat de fitxatges del Barça. Si res no es trenca, Bernardo Silva, que sonava per sumar-se al vestidor blaugrana, després va sonar per l'Atlètic de Madrid, doncs sembla que acabarà al Real Madrid, Marcos García.
6: Bernardo Silva té un acord pràcticament enllestit per jugar al Real Madrid. Bernardo és una petició específica de José Mourinho i fonts properes al jugador ja donen per fet que ha triat el Madrid per sobre de l'Atlètic de Madrid i del Barça. El Madrid havia parlat amb el representant de Bernardo fa ja un parell de mesos. Aleshores, no havia considerat el seu fitxatge, però amb l'entrada de Mourinho en escena la cosa ha canviat. Bernardo es comprometrà per dues temporades amb un altre opcional si no hi ha cap canvi. No tenim les xifres, però pel que ens diuen, la fitxa que posa al Madrid sobre la taula de Bernardo és molt superior a la que tenia de proposta de Matalassés i Culés. El Madrid vol tancar fins i tot el fitxatge de Bernardo Silva abans del dia 17, que és l'estrena de Portugal al Mundial. El que ja és oficial és que José Mourinho firma amb el Madrid 3 temporades fins al 30 de juny de l'any 2029. Encara no el presenten i la previsió del Madrid és fer-ho al juliol. No hi ha data encara, però sí que el Madrid diu que Mou s'incorpora el 13 de juliol, data d'inici de la pretemporada blanca a Valdebebas. Amb Mourinho i amb Bernardo Silva arribaran també Dumfries i Konaté, encara no anunciats, però que seran blancs fins l'any 2030.
2: I a les semifinals de la CB de bàsquet, avui la penya disputa el segon partit, mentre que el Barça va tornar a guanyar ahir, 97-89, davant el Tenerife, i per tant, Ernest Macià, el Barça està a una victòria de classificar-se per la final.
7: És així, si aquest dissabte el Barça guanyés a la pista del Tenerife, perquè ara la sèrie es desplaça ja a les Illes Canàries, el Barça seria el primer finalista havent sigut cinquè de la Lliga CB i amb tot el que hem passat aquesta temporada amb un canvi d'entrenador. Ahir el Barça no va fer en general un gran partit jugant com a equip. És a més clar que els jugadors titulars d'edat avançada doncs van patir una miqueta més, sobretot davant de jugadors com Patty Mills, que va fer 36 punts, l'estrella del Tenerife, que ha guanyat un anell NBA, es va veure el Barça patir, però, tot i que els tinerfenys van empatar l'últim quart, el Barça va acabar guanyant 97-89, i en un moment concret del partit, molt importants els tres triples de Nicola Provitola.
8: A ser inteligentes, ¿no? Pusimos el balón en una situación que a nosotros no nos da confianza, que nos sentimos cómodos, que es el poste bajo,

0: con Toco, con Will, y bueno, creo que ahí supimos resolver, ¿no? No sé si durante el partido fue la mejor opción, pero al final del partido ellos supieron cómo rematarlo.
1: I avui és el torn al Joventut aquest vespre després del partit històric 118-117 en pròrroga que es va saldar amb derrota dels catalans. Avui viurem un segon embat. L'objectiu del Joventut és tornar a Badalona amb l'empat a un i que Badalona sigui jutge d'aquesta sèrie. Aquest és, si més no, l'ideal. Escoltem a Guillem Vives.
2: Sí, hem recuperat físicament, mentalment, per afrontar un partit d'aquestes característiques amb la intensitat que correspon i mentalitats per tornar a fer un gran partit i portar la sèrie a Badalona, així que l'equip està preparat.
3: I encara en bàsquet, l'alè danès Gustav Knudsen no continuarà la temporada que ve al Manresa. L'Uni Girona fitxa la pivot turca Tilbe Señorek per la pròxima temporada i el Cadí la seu incorpora a la base navarresa Paula Suárez. Fem una pausa i parlem de la Fórmula 1.
4: Catalunya migdia.
5: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
6: Però tu en saps d'anar amb moto?
5: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
6: I què?
5: Que em vaig trencar una cama.
6: Apa!
5: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
7: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
8: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
9: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
10: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a ca la meva mare, Olot. Uh-huh. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
11: Molt bé.
10: Arribarem a tot?
11: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
12: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
13: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
14: Quina ratxa! Quants maig portes?
13: 150.
14: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiòdico.com.
15: Uf, em pesen tant les cames i em veig verius.
16: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
15: Tu creus? Jo pensava que era normal.
16: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
17: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. Sis converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
18: Aquesta setmana conversem amb la dissenyadora i arquitecta Beth Galí. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit al 33 i a la plataforma 3CAT.
19: Catalunya Ràdio.
20: Som
19: 3CAT.
3: 6 minuts i seran les 3 de la tarda. Diumenge es disputa el Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya, el 7è de la temporada, i avui ja s'han fet els primers entrenaments. Oriol Rodríguez.
21: I ho farà ple com un ou en aquesta cursa que serà diumenge. El circuit ha anunciat fa una estona que ja no queda ni una entrada lliure, per tant, hi haurà més de 125.000 espectadors en aquest Gran Premi de diumenge. S'ha fet la primera sessió d'entrenaments lliures, farcida de pilots joves, de rookies, a causa de l'obligatorietat dels equips de cedir algunes places. Això vol dir que Antonelli, per exemple, no hi era, però el millor temps està per Oscar Piastri, el pilot de McLaren. A la segona posició, el Ferrari, el millor temps, volíem dir, està per Russell, per davant d'Oscar Piastri. El pilot de Ferrari, Charles Leclerc, a la tercera posició, amb Max Verstappen a la quarta posició. Per tant, quatre equips diferents a les quatre primeres posicions. Com deia Antonelli, no hi ha estat a la primera sessió i serà a partir de les 5 a la segona. I advertia ahir Aston Martin i també l'Astúria Alonso que aniria molt malament aquesta primera sessió, i així ha estat, amb un Aston Martin gens competitiu, a pràcticament 4 segons del registre del Mercedes de George Russell. Ha fet molta calor en aquesta primera sessió, 50 graus a la pista, 50 graus de temperatura a l'asfalt, a partir de les 5 de la tarda, segona sessió aquí al circuit de Barcelona-Catalunya.
3: I aquest cap de setmana es disputa la Champions en vol a Colònia. El Barça juga a les semifinals contra l'Albor danès, i aquest matí el Ramon Salmurri ha estat amb el tècnic del Barça, Carlos Ortega.
6: Costat de l'entrenador del Barça, el Carlos Ortega. Carlos, què tal?
19: Hola, moltes gràcies.
6: A veure, les sensacions jo diria que des de fora són immillorables, és a dir, aquí no es pot arribar millor.
19: Sí, sí, sense dubte, però això no compta massa, no? Una altra vegada han arribat pitjor i van a competir també, no? Però el somni de qualsevol entrenador és fer la temporada que hem fet amb el nivell de joc que hem tingut i arribar amb tot el plantel i en un bon moment de forma que crec que estem, no?
6: Et faré la pregunta que em fa la gent a mi quan parlem de molt. Què? Aquest any el Barça la guanyarà?
19: Jo no tinc la varita màgica, no tinc la bola de cristal, però el Barça, estem aquí, que és el nostre somni cada any, i anem a competir 100%.
6: De tots els Barças d'Ortega que hem tingut fins avui, aquest és l'equip que et sents més teu?
19: Pot ser. Jo crec que he fet una amalgama ahí de jugadors veterans que porten molts anys al club, i una jornada jove que jugadors que van estar i que van tornar, i crec que hem fet una grandíssima combinació. Jo em sento molt, molt còmodo amb l'equip.
6: Què ha canviat en el Carlos del juny del 2021 fins avui?
19: Estic molt més integrat al club, a l'equip. Sento tota la confiança de la directiva, i
6: un entrenador sempre té un grau de patiment molt elevat i de disfrutar-ho poc. Almenys, diguem-ne, s'ha equilibrat una mica més això?
19: La temporada ha sigut magnífica. Avui, possiblement en l'últim entrenament de la temporada, vaig dir a l'equip que passi el que passi, jo crec que hem fet una temporada fantàstica. Jo, si puc somiar com volia que anasse una temporada, jo signaria com aquesta, i ara hem de posar tot i competir i veure què fem.
6: Enhorabona pel que s'ha fet fins aquí, i ara a intentar disfrutar-ho i segur competir. Moltes gràcies, Carlos.
19: A tu. Gràcies.
3: I demà l'Atlètic Barceloneta jugarà una nova final de la Champions a Waterpolo després de 12 anys de bitubac.
20: L'Atlètic Barceloneta va deixar tombat a la lona l'actual bicampió europeu, el Ferencváros hongarès. En un intercanvi de cops constant, els mariners van mantenir la guàrdia alta defensivament i van guanyar els punts dels penals, després de dominar de 3 al descans fins al 9-9 final, amb actuació estel·lar del porter Unai Aguirre.
22: Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no atacàvem molt, però hem estat molt sols en defensa, i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps, i avui ho hem aprofitat.
20: Els mariners s'oposaran al Prorreco italià, que es va desfer de l'Olympiacos grec. Avui a les 7, final de consolació catalana íntegrament entre el Mataró i el Sant Andreu a la competició femenina.
3: Comença avui a disputar la final de l'Hockey Lliga contra el Liceu Gallec. Feia 22 anys que no jugaven la final a Udalserra.
23: Doncs sí, l'última va ser el 2004 davant el Barça, i fa gairebé 30 anys que l'equip de la noia no guanya un títol. L'última victòria va ser el 1997. Ara en tornen a tenir l'oportunitat. Per això, el tècnic Marc Muntaner reconeix que a la capital de la noia es torna a respirar hoquei patins.
24: De fa un o dos anyets la ciutat ha tornat a reviure aquest hoquei que durant els anys 90 doncs va ressaltar tant, i ara la gent doncs torna a creure en aquest club, en aquest esport, en aquesta ciutat que tenim.
23: El primer partit de la final entre Liceu i Igualada jugarà aquest vespre a 8:15. La final és el millor o un màxim de 5 partits.
3: I tenim encara temps per dir una cosa més, sobretot per parlar d'un fitxatge, Eudald.
23: Sí, el Girona ha fet el primer fitxatge de cara a la pròxima temporada. Es tracta de l'ucraïnès de 21 anys, Oleksandr Pishur. Firma per 5 temporades, i atenció, perquè és un jugador molt alt. 2 metres, 4 centímetres.
3: Estem parlant de futbol, eh?
23: De futbol.
3: Déu-n'hi-do. Doncs el primer fitxatge que ha fet el Girona per la pròxima temporada. Deixem aquí el repàs de la informació esportiva. A les 7, més esports, al Tot Costa. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
0: Calafell Ràdio. Són les 3.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
3: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:15 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977-69-44-44.
4: 107.9 FM.
0: De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
1: A Tres Sardines i un Bacallà... Rock, punk i els homes radicals de la música dels 70, 80 i 90 obren la caixa dels drons amb els enginyosos comentaris del seu presentador, Joan Carles Calvet. Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit a Calafell Ràdio. Tres sardines i un bacallà. Al límit fins al final. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
3: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
8: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el
4: cel... A punt de frenar amb la Júlia Pont.
11: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot. 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.

0: dels 90. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
0: Has arribat a aquesta frase.

0: ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.
1: Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà d'Eduard Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues. Cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio. L'Hora del Jazz, un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa. Anuncia't a Calafell Ràdio. Surfing Safari, la millor varietat musical per les teves tardes.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44
4: Calafell Ràdio.
0: De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
4: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
5: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
6: L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
7: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
3: Cada dia aprenem coses noves.
8: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
9: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
10: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
3: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
11: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
12: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
13: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
14: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
3: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
15: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
0: Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
2: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona-la a Calafell Ràdio. 977-69-44-44.
3: Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
0: Surfing Safari, la millor varietat musical per les teves tardes.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina el Calafell Esportiu.
1: Tota l'actualitat esportiva de Calafell al Calafell Esportiu.
2: Benvinguts i benvingudes a una nova edició del Calafell Esportiu. Qui els parla no és la Roser, és el David Burillo. Ara els divendres a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda, en repetició amb el més destacat de la setmana. Esportistes, clubs i entitats que vulguin compartir la seva experiència en aquest programa poden escriure un correu electrònic a calafellradio@calafell.cat. I comencem repassant els titulars de la setmana a l'hoquei patins. El Calafell, la menorquina, posa punt i final a la temporada davant un Deportivo Liceo que ha estat més fort en el quart partit de semifinals dels play-offs de l'hoquei Lliga. Per segon any consecutiu, el Cirra Luí presenta el seu casal d'estiu, una proposta plena de talent, creació, diversió i activitats de circ per riure i fer molt esport. Hem parlat amb la Luisa Raluí, directora del Cirra Luí Legacy, per parlar d'aquest casal. També parlarem amb en Josep Ramon, membre del Club de Pesca Esportiva Penedès Garraf, per fer una valoració del taller de pesca inclusiva que es va celebrar fa uns dies al port de Calafell. I acabarem perquè, després d'anys oferint activitats aquàtiques a la platja de Calafell, Wave Riders Calafell no s'ha llançat a la piscina, sinó que s'ha aventurat a transmetre la passió pels esports de mar en una primera edició de Casal d'Estiu. Han vingut als estudis la Mar Tena i en Daniel Puig, organitzadors d'aquest casal, per explicar-nos tots els detalls d'aquest projecte. Semblava tot perdut
3: i et vas tornar. Hoquei patins, el Calafell, la menorquina, posa punt i final a la temporada. Derrota davant el Deportivo Liceo al quart partit de semifinals dels play-offs de l'Hoquei Lliga. El conjunt de Cabestany ha lluitat fins al final i durant els dos partits de semifinals celebrats al Joan Ortoll, la graderia ha cantat el Sí es pot. Però no ha pogut ser. El Deportivo Liceo es confirma com a líder i es classifica per jugar a les finals. Mateix resultats als dos primers partits de semifinals, celebrats fora de casa. El Deportivo Liceo va guanyar el Calafell la menorquina per 4-1. Mateix resultat. El tercer partit, celebrat al Joan Ortoll el passat divendres, el Calafell la menorquina va guanyar el Deportivo Liceo per 4-1. Mateix resultat, al revés. I ahir, diumenge, finalment, el Deportivo Liceo es va imposar i va guanyar per 3-4 al Joan Ortoll. Ara, tot seguit, escoltem les declaracions de Guillem Cabestany, l'entrenador.
4: Penso que hem fet bastant bé les coses, no només avui, sinó tota la semifinal, però avui, tot i que no hem tornat a entrar de la millor manera, hem anat donant la volta al partit, hem anat entenent el que tocava en cada moment. El Liceu avui ens ha pujat una mica més les línies defensives, ens ha apretat una mica més en molts moments i ens ha costat generar, però al llarg del partit hem anat adaptant-nos i contrarrestant-ho, i penso que una vegada més ha sigut un partit igualat, que hem generat ocasions que podríem haver guanyat, i la part dolenta és que hem comès alguns errors grollers, masses, per la dificultat del partit. A lo millor, depèn contra quin rival comets aquests errors i acabes guanyant, però contra el Liceu, un equip que no et perdona, que té una efectivitat i una electricitat en els seus jugadors molt gran, doncs aquest últim gol a l'últim minut, o gairebé l'últim minut, doncs ens deixa un molt mal regust de boca per avui. Però si mirem també el global i el nivell de l'equip i el que desprèn l'equip quan està a la pista, i ara ja parlo no només d'avui, sinó de tota la temporada, penso que hem d'estar contentíssims, que penso que això hauria de contestar l'afició, no? Un per un, però penso que la gent, quan ve a veure'ns, normalment disfruta, que es reconeix amb la intensitat i el joc de l'equip que gaudeix veient-nos. Les finals, els títols, són molt complicats guanyar-los, arribar a finals també, i a vegades aconsegueixes guanyar, de seguida passen. El que penso que hem d'exigir és l'actitud, la intensitat, el nivell que cada un dels jugadors ha donat cada un dels partits i deixar-s'hi la pell. I això penso que ho hem fet sempre i per tant, penso avui pensar que l'afició estarà orgullosa de l'equip. I per últim, doncs, acomiadar el Josep Maria Virgili, que és un porteràs que necessita espai per volar i esperem que el trobi i que tingui els minuts que nosaltres no li hem pogut donar perquè s'ho mereix i perquè té el nivell i ho demostrarà. Espero que contra el Calafell no, però ho demostrarà la temporada que ve. I evidentment, despedir el Gepi, que ha sigut doncs, la nostra l'ànima d'aquest equip, inclús en un final de temporada ha tornat a pujar el nivell, el seu nivell individual, quan ja sembla que ja no li queda gasolina, encara ha tret energia i forces de no sé on, per donar un molt bon nivell en aquest play-off. I per tant, se'n va un dels grans, se'n va un gran jugador, se'n va un amic també, en aquest cas, i això és del més bonic que et deixa el hockey. I com ja vaig dir altres vegades, la grandesa d'un esportista, evidentment que els títols és el que més crida l'atenció, però la grandesa d'un esportista és quan deixa la gran quantitat d'estima que ha deixat el Gepi per tots els pavellons.
3: Gepi Selva penja els patins, ja ho vam anunciar en el seu moment a Calafell Ràdio. Ara tot seguit escoltem les seves declaracions.
5: Bé, crec que ha sigut un partit de molt alt nivell. La gent que ha omplert avui l'Hortoll ha pogut veure hockey d'alta qualitat i crec que, com a tots els partits, amb el Liceu hi ha molts minipartits dintre del partit i crec que hem estat molt bé, hem estat en línies generals molt bé, hem estat dins del partit, hem arribat molt a porteria i el Liceu és un equip que ell també hi va molt, que arriba molt i sap jugar aquests partits. Han sigut més cínics amb atac, els moments concrets han sigut més efectius i al final són els justos. S'ha guanyat el mèrit a passar a la final, felicitar-los des d'aquí i crec que això, que la gran victòria és que avui s'ha donat a omplir el Joan Hortoll, que ha sigut, crec que un any que només s'ha guanyat un títol la Lliga Catalana, però s'ha arribat a dues finals, s'ha arribat a una semifinal, estem entre els 4 millors de l'Hockey Lliga, estem entre els 16 millors d'Europa, així que felicitar el club i felicitar els meus companys. Estic molt, molt emocionat i molt content de com s'ha acabat la meva carrera esportiva, d'haver-ho fet aquí a Calafell, amb un pavelló com el Joan Hortoll, amb la gent que ens estima i que ens segueix sempre, amb la meva família, amb els meus amics i amb un club que es mereix estar on està, que lluita cada dia des de la Junta, el cos tècnic, l'equip, l'afició. Tots som un i no res. Ara seré un calafellenc més, seré un estrellat més i llarga vida amb aquest Calafell que estigui sempre, sempre amunt.
3: Com dèiem abans, el Deportivo Liceo es classifica per jugar les finals dels play-offs de l'Hockey Lliga.
2: Per segon any consecutiu, el Sir Reluy presenta el seu casal d'estiu, una proposta plena de talent, creació, diversió i activitats de circ per riure i, sobretot, fer molt esport. Hem parlat amb la Luisa Reluy, directora del Sir Reluy Legacy, per parlar d'aquest casal.
6: Bueno, pues el casal d'estiu del Circ Experience de l'escola de circ del Sir Reluy Legacy ho vam inaugurar ja l'any passat, ja va ser el primer any i enguany pues, és el segon any i estem, la veritat és que molt il·lusionats i la gent també, la gent ja sap de què va i estem supercontents. O sigui, el casal és per setmana, és de dilluns a divendres, de 9 a 2 de la tarda i bueno, hi ha una sèrie de monitors, de professors de circ que els hi faran jocs, que els hi faran una petita iniciació a lo que és el món del circ. L'any passat és veritat que com estàvem començant no teníem moltes disciplines, però enguany ja tenim totes les disciplines, ja tenim totes les teles aèries, filferro, boles, trapezi, aro, corda, ja totes les disciplines de circ, de monocicle, dins de l'escola, malabars també, bueno, de tot, hi ha de tot. I llavors, pues, los xiquets venen i estan una setmana i el divendres, pues, tota la setmana, a part de jocs, a part de sortir, de fer jocs d'aigua, d'anar un cop a la setmana, també van a la piscina i a part d'iniciar-se les disciplines del circ, el divendres sempre fan una actuació, un espectacle, per de tot el que han après la setmana, i ho fan pels pares, els avis, i és com un petit espectacle que cada setmana, el divendres, pues, treballen, fan un espectacle dins de l'escola de circ, i és una passada.
2: Que bé. Ens deies fa un moment que l'any passat va ser la primera edició,
6: sí.
2: I aquest any doncs entenc que heu après molt, potser petits errors que sorgissin l'any passat o petites millores que anessin sortint i que us anéssiu doncs il·luminant. En aquest sentit, quines novetats té aquest casal aquest any?
6: Principalment els materials de circ, perquè l'any passat, com te deia, no havien arribat els materials i vam tindre que improvisar molta cosa, saps? Era molt més de jocs, de coses, però enguany ja tenim tot el que és el material de circ. Podran fer circ de veritat, podran pujar un trapezi, a una corda, una bola, fer malabars, passar pel cable, caminar sobre una bola, tot, o sigui, tot el monocicle, un trampolín, totes les disciplines, l'acrobàcia, totes les disciplines estan contemplades, o sigui que jo crec que este any està molt millorat en aquest sentit. També ja tenim coneixem molta gent del poble ja, perquè ja som d'aquí, i llavors pues, és una mica els monitors, la directora la directora del casal, les monitores, pues ja les coneixem de l'any passat, i enguany pues, tindrem que agafar més monitores, perquè segurament el número de nens pues, serà més gran que l'any passat, no? Però super, molt, molt, molt contents i molt... molt il·lusionats.
2: T'anava a preguntar que quines disciplines són les que feu en aquest casal, però ja les anaves enumerant.
6: Sí, ja les he dit, més o menys, sí,
2: per tant,
6: totes.
2: Et volia preguntar si cal experiència prèvia per tots aquests nens i nenes que es vulguin apuntar. Al final són activitats diferents que no es fan cada dia i no tothom les sap fer. Cal experiència prèvia o qualsevol persona que no les hagi fet mai doncs pot apuntar-s'hi?
6: No, qualsevol persona. De fet, l'any passat hi havia nens que no sabien a lo que anaven, i durant tota la setmana pues, li fem un tastet d'iniciació a alguna cosa, lo qual fa que el divendres puguin fer l'espectacle. Pues, si havien de pres a fer malabares en dos aros, en tres, el que havia après a caminar sobre una bola, i com havien nens que també repetien diverses setmanes, pues ja se feien experts, no? De fet, molts dels xiquets que van vindre al casal després van estar tot l'any pues, en classes extraescolars, també la mare o el pare també han vingut en classes d'adult, a tot el que és el curs d'escola de circ, que ahir ja és més canya, saps? Però lo del casal, pues los que... Nosaltres mirem molt el nivell del xiquet. Si veus que el xiquet pues, a lo millor ha fet alguna cosa abans, pues, ja pot provar coses més complicades, però bueno, està superguai. Ells també es tracta de que es diverteixin, no és canya total, vas a aprendre un número de circo en una setmana, no. És simplement que ells s'ho passin bé, que tinguin un tastet de lo que és el circ, que quan van a veure el circ pues, diuen, ostres, jo, mira, ara tinc l'oportunitat de provar lo que he vist al circ, no? I això, bàsicament, és lo que fem.
2: A partir de quina edat poden participar i fins a quina edat ho poden fer?
6: Pues nosaltres estem agafant, bueno, l'any passat i enguany també, estem agafant gent des de 6 anys, perquè més petits de moment no hem agafat, des de 6 als 16. Ja després els posem per grups, pues els adolescents van junts, els més petits, però tots interactuen amb tots, o sigui, les més grans i els més grans fan de germà gran dels petits, i les coreografies que fan, i els jocs, i l'espectacle que fan, ho fan tot barrejat, o sigui, és molt, molt xulo de veure com se... com s'ajuden mútuament i com s'apoyen, no? S'escolcen uns als altres, és xulo.
2: Fa uns dies es va celebrar una nova edició d'un taller de pesca inclusiva a Calafell. Hem volgut parlar amb en Josep Ramon, organitzador d'aquesta jornada, perquè ens faci una valoració de l'activitat i per aprofundir una mica més en aquest esport. Tot seguit us deixem amb la selecció dels millors moments d'aquesta entrevista.
7: Primer de tot, et volíem preguntar que ens facis una petita valoració de com va anar aquesta jornada.
8: Va anar molt bé, va anar molt bé. La cosa és que és un projecte que s'està començant i està costant, no? Però vull dir, en si és satisfactori. Grups reduïts, 5, 6, 7 persones, màxim 10, dintre que nosaltres podem arribar a rebre i poder estar al 100% per ells. I bueno, però sí, satisfactori, està començant bé.
7: Quin era l'objectiu principal d'aquesta jornada?
8: D'un principi, el que és l'esport inclusiu, que és el projecte. Però per l'altra banda és de que la gent vingui, aprengui el que és el que és la pesca, el que és els materials de pesca, i aprengui també com va passar aquí, que es tregui peix i la gent s'il·lusioni amb això d'aquí, perquè vull dir, sempre al veure moure la canya sempre fa il·lusió.
7: En aquest sentit, ara ja ens estàs explicant, però quines activitats es van dur a terme en aquest matí de pesca?
8: D'un principi és conèixer el producte, el que és conèixer els arms, conèixer les boies, conèixer les canyes, conèixer els fils, conèixer el que es fa servir perquè no deixa de ser un curs d'iniciació, no és professional. I ara, a partir d'aquí, els muntatges que es fan servir, que són molt bàsics, són d'iniciació també, i a partir d'aquí, el que és l'esquer, com tractar-lo, els arms en pesca sense mort, el no maltratar el que és el peix quan el treus, saber-lo tratar, tornar-lo viu a l'aigua, que això d'aquí és una part molt fundamental, i a part ja també dintre de l'event hi ha que al final de tot, quan s'acaba, és una part que no es veu, això va a través d'una pàgina que hi ha que es diu Pesca Rec, que és de la Comunitat Econòmica Europea, la qual nosaltres li passem la informació de tot el que ha sortit aquell dia de cara de peixos, les espècies, les talles, el pes, tot això d'aquí se'ls hi passa també. És un complement dintre del que és l'esport inclusiu, que es veu el taller, es veu això d'aquí, però darrere hi ha més feina.
7: Clar, clar, clar.
8: Sí.
7: En aquest sentit, a qui anava adreçada aquesta activitat? Era una activitat oberta a tot
8: oberta,
7: el públic?
8: Oberta, a dintre de l'esport inclusiu, doncs, van haver-hi un company d'aquí de Calafell, en Xavi, amb els seus fills. Després va vindre una senyora de Vilanova amb deficiència, va vindre acompanyada dels seus fills. Va vindre el Lluís d'aquí de Calafell, és diminuït a l'hora de... amb cadira de rodes. Vull dir, és que és tot en si. Qui vulgui vindre pot vindre tranquil·lament. Vull dir, sempre diem en grup reduïts, no? Però bueno, està obert per tothom.
7: Suposo que un cop esteu allà ficats pescant, veieu una mica les sensacions d'aquestes persones que estan en el taller. Quines són les reaccions que van tenir?
8: Quan surt peix tothom disfruta. Per exemple, el Xavi va vindre amb els seus fills i els nens van ser els que van triomfar. Van estar triomfant, traient peix, vull dir, i bueno, i agafant la canya, i se'ls va explicar el que és el flotador, la bolla, les funcions que té, els ploms que es posa, les funcions que té, l'am, tot això d'aquí, vull dir, el bàsic se'ls va explicar tot i ells van disfrutar moltíssim. Les persones que van vindre també, vull dir, també van, no van treure tant de peix com ells, perquè ells van ser els que van triomfar aquell dia, però bueno, tothom el que va vindre aquell dia és a conèixer el que és l'acció de pesca.
7: Això just anava a preguntar ara, perquè aquestes persones que van venir, saps si era el primer dia de pesca o si potser ja ho havien provat alguna vegada? Normalment us trobeu que en aquests tallers doncs ve a provar gent que directament desconeixia aquest món?
8: No, coneixien. Per exemple, la senyora que va vindre amb els seus fills, ella coneixia, són pescadors de Vilanova, el Lluís és pescador d'embarcació, i a part de roc, vull dir, dintre de les seves limitacions, però vull dir, va pescar, i el que no coneixien el tema del món de la pesca eren els nens, que espero que tornin, perquè vam disfrutar molt amb ells.
7: En aquest sentit, també et volia preguntar, la pesca és un esport potser a vegades fins i tot desconegut. En aquest sentit, aprofundint una mica més en aquest esport, què és el que enganxa de la pesca?
8: Quan treus una peça gran. Quan treus una peça gran, per exemple, a mi m'enganxar-me fa 30 anys un lliri de 4 quilos i mig. I a partir d'aquí ja és... Però bueno, la pesca jo, per exemple, ja ho he dit diverses vegades, jo la prenc com una desconnexió, no més que com un esport. El fet de, en el meu cas, en el cas de la societat nostra, nosaltres el que nosaltres fem és anem a la platja, sopem a la platja, pesquem. Més aviat és el caliu que es crea dintre del que és el tema d'anar a pescar.
7: En aquest sentit, també et volia preguntar com treballa l'associació, doncs la relació amb el medi ambient, amb el medi natural, perquè al cap i a la fi la pesca, doncs, estàs en el medi natural. En aquest sentit, com mireu de ser sostenibles amb aquest medi?
8: Nosaltres, dintre del tema de la pesca, el peix es respecta al màxim. El peix, el que es treu, es torna a l'aigua. No, a no ser que diguis, per exemple, tens una peça en condicions que dius, me la vaig a menjar. Però per si, nosaltres no anem a... jo, en aquest cas, i els que m'acompanyen, no anem a el que és a pescar per dir anem a omplir un cubell de peix i ens el portem cap a casa. En aquest sentit, no. El peix és una de les coses que, per exemple, per la competició vaig aprendre. Perquè la competició en si, el peix es torna a l'aigua. I si diguis una cosa que t'ensenyen ells, i jo no porto cap. Vull dir, després també dintre del medi ambient, el posto on estàs pescant. Sempre mirar de conservar-lo. Si tu no el conserves, arribarà un moment que et prohibiran d'anar-hi. I ara és una cosa que quan vas als puestos, sempre mirar de la brutícia que trobis, sempre mirar de recollir-la tu mateix pel tema del que és l'imatge. Perquè bastanta mala fama tenim els pescadors, vull dir, dintre dels sams que es deixen a la platja, i això, que al fin i al cap es deixen que els sams a la platja no són pescadors, realment. Són gent que van a passar el fi de setmana a la platja pescant.
7: Exacte, i molt bé que ho diferencis, perquè...
8: Jo és una cosa, jo quan veig por ahí comentaris, això digui, sempre ho he defensat. El que deix brutícia a la platja no és pescador. Però igual com pescador, són altres temes, no? Vull dir, hi ha molta gent que també va a la platja no a pescar i també deix brutícia a la platja, que és el que nosaltres, quan arribem al puesto, si ens la trobem, la recollim. Uh-huh. Però almenys el que és el pescador, pescador. El que mira de conservar el seu espai.
2: Després d'anys oferint activitats aquàtiques a la platja de Calafell, Wave Riders Calafell no s'ha llançat a la piscina, sinó que s'ha aventurat a transmetre la passió pels esports de mar en una primera edició de Casal d'Estiu. Han vingut als estudis la Mar Tena i en Daniel Puig, organitzadors d'aquest casal, a explicar-nos aquest projecte. Us deixem amb l'entrevista. Molt bon dia.
9: Molt bon dia.
7: Bon dia.
2: Expliqueu-nos una mica en què consisteix aquesta proposta.
9: Doncs nosaltres venim a explicar una mica en què consisteix el nostre casal. Nosaltres som un casal de lleure on oferim activitats aquàtiques per nens de 5 i 16 anys. Què faran al nostre casal? Doncs mira, la idea principal que jo sempre explico és que nosaltres som un casal purament lúdic, on el que prioritzem és que els nens vinguin a passar-s'ho bé i fomentar el joc. I mentre juguen i s'ho passen bé, la idea és que aprenguin a fer paddle surf, kayak i una mica de nocions bàsiques de vela. Però que sempre quedi molt clar que nosaltres som un casal totalment lúdic, que no venen a aprendre teoria de la vela o teoria del paddle surf o teoria, sinó que venen a jugar. Des de les 10 que entren al casal, les 9 si fan l'acollida, fins l'una que surten, estaran jugant tota la setmana mentre aprenen aquestes activitats aquàtiques.
7: Què fa especial aquest casal? Perquè hi ha moltes propostes de casals d'estiu a Calafell. Quin és potser el fet distintiu del vostre casal?
9: Molt bona pregunta. Jo crec que la passió que porta darrere, que és el que més hem treballat. Òbviament, les activitats, jo crec que tots els casals tenen un programa d'activitats bo, que pot ser més tècnic, no?, i que pot garantir que els nens s'ho passin bé, però jo crec que l'emoció que hi ha darrere d'aquest projecte, perquè som joves, tenim moltes ganes, els instructors ens hem encarregat de que, a part que siguin tot titulats, tinguin la mateixa passió. Jo crec que aquesta emoció és el que volem transmetre també als nens i farà...
10: Sí, al final la Mar és molt passional, és una persona que li ha encantat molt tema sempre, i des del disseny d'activitats fins al tema màrqueting, la pròpia imatge del casal, els monitors que hem contractat, o sigui, al final a les entrevistes el que buscàvem era, per sobre de tot, la passió la passió per aquest món. Pues tot està enfocat en que els nens visquin una experiència totalment ideal. I el bo que tenim és que la Mar porta des de petita, ha sigut alumna, ha sigut monitora i sap com fer-ho de humana.
9: Sí.
7: El mare és el principal protagonista, m'imagino, també d'aquest casal.
9: Correcte, sí, sí, efectivament.
7: Que, expliqueu-me una mica, doncs, què suposa el mar per aquest projecte.
9: Jo, què suposa el mar? Ostres. Mm. Jo crec que el més maco de què suposa el mar és també una mica la idea d'apropar aquesta passió que tenim nosaltres com a empresa de lloguer i casal als nens. O sigui, jo crec que hi ha molts nens també que tenim inscrits ja al casal que no veuen el mar sempre perquè són d'altres poblacions, i el fet de que vinguin aquí a Calafell a estiuejar i decideixin passar unes setmanes fent un casal aquàtic en comptes d'un altre estil de casal, és una idea molt maca, no? I crec que el mar n'és un entorn que hem de respectar, sobretot, i que hem de compartir el màxim possible aquesta, doncs, passió i admiració. Perquè clar, és un entorn on s'ho poden passar de bomba.
10: Sí, al final vivim a Calafell, Calafell té mar, Calafell és platja, o sigui, al final ve gent d'Alemanya, d'Inglaterra, a Calafell, doncs, que més bonic que la gent d'aquí pugui disfrutar del mar i pugui desenvolupar activitats relacionades amb el mar per incentivar una mica, doncs, el respecte i l'amor, doncs, per les nostres platges.
7: Abans ja m'ho comentàveu una mica, però a part de totes aquestes activitats i passar-s'ho bé, que és el que vindran a fer, sí, què és el que aprendran aquests nens i nenes en aquest casal?
9: Ells faran paddle surf, aprendran a anar amb un paddle surf de forma individual, o sigui, els ensenyarem com a mantenir-se de peu, els equilibris, tècniques de remada, també aprendran a anar amb caiac, aprendran tècniques de volcar i desvolcar caiacs, i també nocions de navegació bàsica. Hi haurà un hobby 15, llavors amb l'instructora de vela aprendran una miqueta, doncs, els rums, els vents, com navegar, una miqueta, sempre, des del joc, però sí.
7: He vist que aquest casal està ofert per nens i nenes d'entre 5 i 16 anys. Mm-hmm. Com ensenyareu, doncs, potser totes aquestes tècniques a nens i nenes, doncs, amb un ventall d'edat tan ampli? Com esteu adaptant aquestes activitats?
9: Nosaltres sempre separem per grups. El primer dia de casal, el dilluns, arriben, llavors per edats fem grups. Llavors juntem potser els nens de 5 a 7 anys, després un segon grup de 7 a 9 anys i un tercer grup de 11 fins a 14, més o menys així.
10: Sí, ens adaptem a l'edat del grup i, per tant, les coses que ensenyem estan una mica adaptades.
7: Mm. I cal tenir experiència prèvia, si hi ha nens i nenes que no han fet mai una activitat aquàtica?
9: Que va. No,
10: l'únic que cal és saber nedar, perquè és un bàsic. Però després, tot el que és paddle surf, kayak, ensenyem naltros des de zero.
7: I les mesures de seguretat és una de les coses que potser preocupa més sempre a les famílies. En aquest sentit, vosaltres quines mesures esteu adaptant, doncs, per fer segur el vostre casal?
9: Doncs que no pateixin, perquè això és algo que tenim supercontrolat. Nosaltres sempre donarem armilles, xalecos salvavides, a tots els nens, i tenim instructors titulats, tècnics de vela, monitors de lleure, o sigui, tot es fa garantint, i nosaltres també tenim un pla intern de seguretat que explicarem als instructors i als alumnes que sempre han de seguir.
10: Tenim protocolitzat qualsevol tipus de possible accident perquè no quedi res en l'aire, i sobretot, a part de ser monitors titulats, són monitors amb molta experiència, que jo crec que és molt important.
9: Sí. Sí, sí.
7: Més enllà dels esports, entenem també que hi ha valors. Quan esteu allà al casal, doncs m'imagino que treballaran o en equip en algun moment, aprendran, doncs, altres coses que no és el que és l'esport en si. Quins valors voleu transmetre també des del vostre casal?
10: Jo diria que principalment, a part de lo típic que aprenen a qualsevol esplai, que és, doncs, això, dinàmiques de grup, saber treballar en equip, el que ens diferencia una mica, jo crec que és inculcar una mica el respecte per la platja, pel medi ambient, per la fauna marina. Jo crec que això és el que volem fer bastant èmfasis, perquè els nens creixin estimant i sobretot respectant la platja. Per al final, els nens d'avui són els adults de demà, i crec que és important inculcar aquest tipus de valors a un poble que al final és platja.
7: I fins aquí el programa de Calafell Esportiu amb els millors moments dels esports d'aquesta setmana. Gràcies per haver-nos acompanyat. Us recordem que qualsevol que vulgui inscriure's en aquests casals d'estiu ho poden fer a través de les webs corresponents d'aquestes entitats. Nosaltres ho deixem aquí. Que vagi molt bé. Molt bon cap de setmana.
1: Calafell Esportiu. 30 minuts amb tot l'esport calafellet. A Calafell Ràdio.
0: Ricard Electrodomèstics ha patrocinat el Calafell Esportiu.
1: Calafell Ràdio.
11: 107.9 FM. Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és divendres, 12 de juny.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: La Festa Major 2026 ja té cartell guanyador i estrena programa d'actes. De fet, ja comença a escalfar motors. El municipi ja disposa de la imatge que representarà oficialment la celebració després de la resolució del 24è certamen de cartells de Festa Major. A més, ja es pot consultar el programa complet d'actes per començar a preparar-se per viure uns dies plens de cultura, tradició i festa. En parlem d'aquí uns minuts, abans tenim altres notícies del dia, que primer de tot les resumim en titulars. Recordeu que és obert el termini de presentació de propostes per als pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell i podeu presentar les propostes fins al 19 de juny. La setena trobada de bandes de timbals de Calafell es celebra aquest dissabte, 13 de juny. L'esdeveniment està organitzat per la banda de timbals i gralles de Mar Romeu i omplirà el municipi de ritme i cultura popular amb la participació de diverses agrupacions. El Vendrell farà gratuït el curs de P0 de les escoles bressol municipals. L'anunci s'emmarca en el balanç de 3 anys de mandat, en què el govern destaca un 83% de compromisos complerts, amb la millora de la situació financera i un augment de la inversió en serveis públics. Llorenç del Penedès incorpora un nou vigilant municipal per reforçar la seguretat i el compliment de les ordenances. Un estudi del CREAF avisa que els boscos de l'Espanya peninsular utilitzen un 20% més d'aigua que fa 30 anys. El treball adverteix que cal millorar la gestió forestal per adaptar aquests ecosistemes a un clima cada cop més sec. La construcció de piscines privades creix un 70% aquest any al Camp de Tarragona, des del 2021 que no s'iniciaven tantes construccions en habitatges particulars. El titular esportiu amb David Burillo.
2: Després d'anys oferint activitats aquàtiques a la platja de Calafell, Wave Riders Calafell prepara el seu primer casal d'estiu. Han vingut als estudis la Mar Tena i en Daniel Puig, organitzadors d'aquest casal, a explicar-nos tots els detalls d'aquest projecte.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: La Festa Major 2026 de Calafell ja té cartell guanyador i estrena programa d'actes. Ja comença a escalfar motors la Festa Major de Calafell. El municipi ja disposa de la imatge que representarà oficialment la celebració després de la resolució del 24è certamen de concurs de cartells de les festes majors al municipi. A més, la ciutadania ja pot consultar el programa complet d'actes per començar a preparar-se per viure uns dies plens de cultura, tradició i festa. I és que després d'examinar les 9 propostes presentades, el jurat va acordar concedir el premi al cartell número 9, que un cop oberta l'aplica, ha correspost a l'alumnat de primer cicle formatiu de grau superior d'il·lustració al ESAT Serra i Abella de l'Hospitalet de Llobregat. El premi, dotat amb 600 euros, és destinat a l'adquisició de material per a l'escola, tal i com ha confirmat la seva representant i professora, Maria Àngels Pinyol. El jurat ha valorat especialment la qualitat artística de la proposta, la seva originalitat i la capacitat de transmetre l'essència, els valors i l'esperit de la Festa Major de Calafell. També n'ha destacat la força comunicativa i la seva idoneïtat com a imatge representativa d'aquesta edició 2026. L'obra guanyadora és present, per tant, en diferents materials de promoció, comunicació i difusió de la Festa Major de Calafell, convertint-se en la carta de presentació d'una celebració molt esperada per a tots els ciutadans. Aprofitant l'anunci del cartell guanyador, l'Ajuntament també ha informat que ja es pot consultar el programa de la Festa Major amb totes les activitats, espectacles i actes previstos per gaudir d'uns dies plens de tradició, cultura, música i convivència. També s'ha volgut felicitar l'alumnat guanyador i el professorat del Serra i Abella per al reconeixement i agrair la participació de totes les persones que han pres part en aquesta edició del certamen dels concurs de Festa Major de Calafell. El talent, la creativitat i la implicació han contribuït a enriquir la vida cultural i a fer créixer any rere any la Festa Major de Calafell.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I recordeu que és obert el termini de presentació de propostes per als pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell per a l'any 2027 fins al proper 19 de juny. L'Ajuntament de Calafell va obrir el període per presentar les propostes. A la sessió del Consell Ciutadà, celebrada ja fa mesos, ja es va anunciar que no hi ha cap canvi en el reglament. Les propostes han de poder executar-se en el mateix any, raó per la qual han de ser assumibles tant de bas com de cost econòmic. Amb aquesta fórmula cal que les propostes puguin realitzar-se mitjançant un contracte menor, és a dir, sense la redacció d'un projecte i la seva licitació, fins i tot sense necessitat de finançament bancari, sinó amb recursos propis de l'Ajuntament de Calafell. El contracte menor permet una despesa de 45.000 euros més IVA per a obres i de 18.000 euros per a la resta de casos. Tiraran endavant les 5 propostes més votades d'entre les que impliquin obra i els projectes més votats d'entre els que siguin d'interès general sense obres. Després de la presentació de propostes, l'Ajuntament de Calafell les valorarà tècnicament i econòmicament. Les votacions de les propostes acceptades al tràmit serà del 14 de setembre al 9 d'octubre i les propostes guanyadores s'incorporaran al pressupost per al 2027, durant el mes d'octubre d'aquest 2026.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.

0: La setena trobada de bandes de timbals de Calafell es celebrarà aquest dissabte, 13 de juny. L'esdeveniment està organitzat per la banda de timbals i gralles de Mar Romeu i omplirà el municipi de ritme i cultura popular amb la participació de diverses agrupacions. Els actes principals programats per la jornada són a les 7 de la tarda a la Cercavila Tradicional, un recorregut ple de música i tambors pels carrers del municipi. A 9:45 de la nit hi haurà el sopar de germanor, el sopar de la setena trobada de timbals i gralles. Per als participants, d'11 de la nit i fins la mitjanit amb la trencada de la nit, el moment àlgid de la trobada a mitjanit, on conflueixen les diferents bandes fent sonar els timbals alhora. Si vols conèixer els punts exactes d'inici del recorregut d'enguany, pots consultar el cartell d'aquesta trobada a través de les xarxes socials i també oficialment a través de l'Ajuntament de Calafell. Recordem, doncs, que serà demà, dia 13 de juny, quan es durà a terme la setena trobada de bandes de timbals de Calafell, organitzada per la banda de timbals i gralles de Mar Romeu.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: L'Ajuntament del Vendrell ha anunciat que tramitarà la gratuïtat del curs de P0 de les escoles bressol municipals, ampliant així un model que ja és pioner a Catalunya a l'etapa educativa de 0 a 3 anys. L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ho ha explicat en una roda de premsa de valoració dels 3 anys de mandat, en què ha destacat que el Vendrell ja garanteix la gratuïtat universal a P1 i a P2 i que ara farà un pas més incorporant també el P0. En la mateixa compareixença, l'alcalde vendrellenc ha fet balanç del mandat. Ha afirmat que el govern municipal ha assolit un 83% dels compromisos electorals, una xifra que preveu que arribi al 100% amb els projectes previstos durant l'últim any de legislatura. També s'ha destacat la situació de sanejament financer de l'Ajuntament del Vendrell, amb un deute del 44% sobre els ingressos, que ha qualificat com el més baix de la història recent del consistori i, segons diu, ha permès incrementar la inversió a l'espai públic. En matèria de seguretat, s'ha subratllat la reducció del 19% de la delinqüència, una de les més elevades de l'Estat, i ha atribuït aquests resultats a l'anomenat model de seguretat del Vendrell, basat en la coordinació policial, l'augment d'efectius i la xarxa de videovigilància de 50 punts. Pel que fa als serveis urbans, s'ha posat en valor el nou contracte de neteja viària i el futur sistema de recollida de residus, que incorporarà models porta a porta i contenidors intel·ligents. Des de l'Ajuntament del Vendrell s'ha insistit amb l'objectiu de millorar la recollida selectiva i evitar increments de la taxa d'escombraries. En l'àmbit urbanístic s'ha destacat projectes com la renaturalització de la Riera de la Bisbal, la recuperació dels torrents dels Aragalls i la transformació del Riueta com a Ruga, així com la recuperació de 300 hectàrees urbanitzables al Pla de Mar. També s'ha anunciat que pròximament es presentarà el projecte de la primera fase del Parc del Botafoc, que inclourà zones verdes i un aparcament públic, finançat parcialment amb fons europeus FEDER. Segons l'alcalde vendrellenc, aquest projecte serà una fita històrica. L'Ajuntament també ha destacat mesures per incrementar l'habitatge social amb la cessió de solars a la Generalitat i la construcció d'un bloc de pisos a través del Pla de Barris.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Anem ara cap a Llorenç del Penedès perquè l'Ajuntament ha incorporat recentment un nou vigilant municipal amb l'objectiu de reforçar la seguretat ciutadana, la convivència i el compliment de les ordenances municipals. El nou professional desenvoluparà la tasca en horaris variables i rotatius, incloent-hi torn de matí, tarda, nit i caps de setmana. Aquesta ampliació de la cobertura permetrà incrementar la presència del servei al carrer i donar resposta a necessitats de Llorenç del Penedès en diferents franges horàries. Entre les funcions assignades al vigilant municipal hi ha la vigilància als espais públics, el control del compliment de les ordenances locals i la normativa de circulació. així com la capacitat de formular denúncies i imposar sancions en aquells casos en què es detectin infraccions. Des de l'Ajuntament de Llorenç es destaca que aquesta incorporació forma part d'accions encaminades a millorar la convivència i garantir el respecte a les normes que regulen l'ús de l'espai públic. L'Ajuntament ha aprofitat l'anunci per recordar als ciutadans la importància de respectar les normes de trànsit, estacionar correctament els vehicles i mantenir actituds cíviques i respectuoses, tant a l'espai públic com a la resta de veïns i veïnes. Segons el consistori, la incorporació del nou vigilant ha de contribuir a reforçar el compliment de les normes bàsiques de convivència i a avançar cap a un municipi més ordenat.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
0: Un estudi del CREAF ha revelat que actualment els boscos de l'Espanya peninsular utilitzen un 20% més d'aigua que fa 30 anys perquè tenen més arbres, més fulles i més arbustos. El treball ha conclòs que aquest increment ha modificat el cicle de l'aigua en els ecosistemes naturals, reduint la quantitat d'aigua que arriba a rius i aqüífers. Els investigadors han avisat de la necessitat d'adaptar els boscos a un clima cada cop més sec. Han apostat per gestionar millor l'aigua que els manté vius, amb cura permanent del sotabosc i tècniques com la silvicultura de coberta contínua, que manté sempre una coberta arbrada elevada. També han instat a reforçar la gestió forestal. Per arribar a aquestes conclusions, l'equip ha emprat el model ecohidrològic, que ha permès analitzar el cicle de l'aigua dels boscos de la península durant 30 anys. Els resultats han apuntat que la vegetació dels boscos no ha deixat de créixer, sobretot per l'abandonament rural i la manca de gestió. Això ha comportat no només un augment del consum d'aigua, sinó també una reducció del 28% de l'aigua que arriba als rius i aqüífers després de precipitar el bosc. Quan plou, una part de l'aigua es filtra i alimenta rius i aqüífers, mentre que una altra és captada per la vegetació i retorna a l'atmosfera. Els boscos s'han identificat molt en les darreres dècades i tenen més fulles, fet que canvia la circulació de l'aigua. Tot i l'augment conjunt d'arbres i del sotabosc, els investigadors han atribuït gran part del canvi a l'expansió dels arbustos, que en zones denses poden arribar a superar els arbres en consum d'aigua. Els autors han subratllat, per tant, que el sotabosc no és un problema en si mateix, ja que protegeix el sòl i aporta biodiversitat, però han avisat que cal tenir en compte el seu paper en un context d'escassetat d'aigua. Han afirmat que mantenir-lo controlat, preservant les seves funcions, és clau en la gestió forestal futura. Els investigadors han remarcat que els resultats no s'han d'interpretar com una invitació a reduir boscos per augmentar els cabals dels rius, ja que l'aigua és limitada a gran part del territori espanyol i els boscos tenen amb múltiples funcions ambientals. El treball ha assenyalat que les projeccions climàtiques apunten a sequeres més freqüents i intenses a la regió mediterrània, un fet que reduirà la disponibilitat d'aigua per als ecosistemes forestals. Per tant, en aquest context, els investigadors han defensat reforçar la gestió forestal i han apuntat que models com la silvicultura de coberta poden ser útils. En aquest sistema es manté una coberta arbòria permanent i evita grans clarianes, limitant l'accés de llum al sol i el creixement del sotabosc associat a tales intensives.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant. L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: La construcció de piscines privades ha crescut un 70% al Camp de Tarragona en el que portem d'any, segons dades facilitades pel Col·legi Oficial de l'Arquitectura Tècnica de Tarragona. Entre gener i maig s'han iniciat 77 noves piscines, el volum més alt des de l'any 2021, quan es va produir un fort creixement d'aquestes instal·lacions després de la pandèmia. Segons el Col·legi, el repunt està motivat per la percepció creixent de la calor com un factor condicionant en el confort dels habitants. habitatges. La piscina tipus, que es construeix a la regió, ronda els 25 metres quadrats i té un cost mitjà d'uns 11.000 euros. El Baix Penedès, Baix Camp i Tarragonès concentren un 77% de totes les que s'han iniciat aquest any. A més, el col·legi ha alertat dels riscos associats a la instal·lació de piscines desmuntables, inflables o portàtils en terrasses, balcons o cobertes d'edificis, ja que l'estructura dels edificis d'habitatges està dissenyada per suportar una sobrecàrrega aproximada d'uns 250 quilos metre quadrat. Així, una piscina portàtil de només 60 centímetres d'alçada pot arribar a generar una càrrega d'uns 600 quilos metre quadrat, que pot créixer fins als 750 amb els usuaris dins de la piscina. Les conseqüències poden anar des del trencament de paviments, humitats, corrosió d'armadures o afectacions a instal·lacions de sanejament fins al col·lapse estructural en els casos més greus. El risc és encara més elevat en edificis anteriors als anys 80 o en immobles amb patologies prèvies.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.

0: programa. Doncs nosaltres venim a explicar una mica en què consisteix el nostre casal. Nosaltres som un casal de lleure on oferim activitats aquàtiques per nens de 5 i 16 anys. Què faran al nostre casal? Doncs mira, la idea principal que jo sempre explico és que nosaltres som un casal purament lúdic, on el que prioritzem és que els nens vinguin a passar-s'ho bé i fomentar el joc. I mentre juguen i s'ho passen bé, la idea és que aprenguin a fer paddle surf, kayak i una mica de nocions bàsiques de vela. Però que sempre quedi molt clar que nosaltres som un casal totalment lúdic, que no venen a aprendre teoria de la vela o teoria del paddle surf o teoria, sinó que venen a jugar. Des de les 10 que entren al casal, les 9 si fan l'acollida, fins l'una que surten, estaran jugant tota la setmana mentre aprenen aquestes activitats aquàtiques.
1: No és la primera vegada que feu aquest casal, o sí?
0: Sí, o sigui, jo he treballat tota la vida com a monitora de vela aquí a l'escola que hi havia aquí a Calafell. També he estat a la federació treballant com a monitora de vela, però sí que casal com a tal és el primer any que el fem.
2: L'any passat vam fer només el lloguer d'activitats i aquest any ja hem començat amb el casal com a tal.
0: Efectivament.
1: I com ha anat com ha sorgit aquesta proposta? Com us heu animat a crear un casal d'estiu?
2: Bueno, el casal sempre ha estat al nostre cap, perquè al final la Mar sempre ha treballat a casals d'estiu, sempre és algú que li ha agradat molt i que ha volgut fer, i arrel de començar amb el lloguer d'activitats sempre teníem en ment començar amb el que és un casal. Ho teníem planejat a més lluny,
0: un
2: tercer any, un quart any, però les coses han anat suficientment bé com per poder fer-ho ja aquest segon any.
0: Sí, és algo, és que com que jo vaig començar des de petit a treballar com a monitora al casal d'estiu d'aquí, ha sigut com un petit somni, no?, de dir, ostres, que guai, perquè he estat monitora, he estat directora i ara m'agradaria poder dissenyar amb el meu millor amic un casal per oferir als nens i que sigui el millor possible perquè s'ho passin superbé.
1: Mm-hmm. Què fa especial aquest casal? Perquè hi ha moltes propostes de casals d'estiu a Calafell. Quin és potser el fet distintiu del vostre casal?
0: Molt bona pregunta. Jo crec que la passió que porta darrere, que és el que més hem treballat. Òbviament, les activitats, jo crec que tots els casals tenen un programa d'activitats bo, que pot ser més tècnic, no?, i que pot garantir que els nens s'ho passin bé, però jo crec que l'emoció que hi ha darrere d'aquest projecte, perquè som joves, tenim moltes ganes, els instructors ens hem encarregat de que, a part que siguin tot titulats, tinguin la mateixa passió. Jo crec que aquesta emoció és el que volem transmetre també als nens i farà...
2: Sí, al final la Mar és molt passional, és una persona que li ha encantat molt tema sempre, i des del disseny d'activitats fins al tema màrqueting, la pròpia imatge del casal, els monitors que hem contractat, o sigui, al final a les entrevistes el que buscàvem era, per sobre de tot, la passió la passió per aquest món. Pues tot està enfocat en que els nens visquin una experiència totalment ideal. I el bo que tenim és que la Mar porta des de petita, ha sigut alumna, ha sigut monitora i sap com fer-ho de humana.
0: Sí.
1: El Mar és el principal protagonista, m'imagino, també d'aquest casal.
0: Correcte, sí, efectivament.
1: Expliqueu-me una mica, doncs, què suposa el Mar per aquest projecte.
0: Què suposa el Mar? Ostres. Jo crec que el més maco de què suposa el Mar és també una mica la idea d'apropar aquesta passió que tenim nosaltres com a empresa de lloguer i casal als nens. O sigui, jo crec que hi ha molts nens també que tenim inscrits ja al casal que no veuen el mar sempre perquè són d'altres poblacions, i el fet de que vinguin aquí a Calafell a estiuejar i decideixin passar unes setmanes fent un casal aquàtic en comptes d'un altre estil de casal, és una idea molt maca, no? I crec que el mar és un entorn que hem de respectar, sobretot, i que hem de compartir el màxim possible aquesta, doncs, passió i admiració. Perquè clar, és un entorn on s'ho poden passar de bomba.
2: Sí, al final vivim a Calafell, Calafell té mar, Calafell és platja, o sigui, al final ve gent d'Alemanya, d'Inglaterra, a Calafell, doncs, que més bonic que la gent d'aquí pugui disfrutar del mar i pugui desenvolupar activitats relacionades amb el mar per incentivar una mica, doncs, el respecte i l'amor, doncs, per les nostres platges.
1: Abans ja m'ho comentava una mica, però a part de totes aquestes activitats i passar-s'ho bé, que és el que vindran a fer, sí, què és el que aprendran aquests nens i nenes en aquest casal?
0: Ells faran paddle surf, aprendran a anar amb un paddle surf de forma individual, o sigui, els ensenyarem com a mantenir-se de peu, els equilibris, tècniques de ramada, també

0: Bé, aprendran a anar amb caiac, aprendran tècniques de volcar i desvolcar caiacs i també nocions de navegació bàsica. Hi haurà un hobby 15, llavors amb l'estructura de vela aprendran una miqueta doncs, els rums, els vents, com navegar, una miqueta, sempre, des del joc, però sí.
1: He vist que està, aquest casal està ofert per nens i nenes d'entre 5 i 16 anys. Mm-hmm. Com ensenyareu doncs, potser totes aquestes tècniques a nens i nenes doncs, amb un ventall d'edat tan ampli? Com esteu adaptant aquestes activitats?
0: Nosaltres sempre separem per grups. El primer dia de casal, el dilluns, arriben, llavors per edats fem grups. Llavors juntem potser els nens de 5 a 7 anys, després un segon grup de 7 a 9 anys i un tercer grup de 11 fins a 14, més o menys així.
2: Sí, ens adaptem a l'edat del grup i, per tant, les coses que ensenyem estan una mica adaptades.
1: Mm. I cal tenir experiència prèvia, si hi ha nens i nenes que no han fet mai una activitat aquàtica.
0: Que va.
2: No, l'únic que cal és saber nedar, perquè és un bàsic. Però després, tot el que és paddle, surf, kayak, ensenyem nosaltres des de zero.
1: Uh-huh. I les mesures de seguretat és una de les coses que potser preocupa més sempre a les famílies. En aquest sentit, vosaltres quines mesures esteu adaptant doncs, per fer segur el vostre casal?
0: Doncs que no pateixin, perquè això és algo que tenim supercontrolat. Nosaltres sempre donarem armilles, xalecos salvavides a tots els nens i tenim instructors titulats, tècnics de vela, monitors de lleure, o sigui, tot es fa garantint i nosaltres també tenim un pla intern de seguretat que explicarem als instructors i als alumnes que sempre han de seguir.
2: Tenim protocolitzat qualsevol tipus de possible accident perquè no quedi res en l'aire i sobretot, a part de ser monitors titulats, són monitors amb molta experiència, que jo crec que és molt important.
0: Sí, sí, sí.
1: D'això justament és el que us volia preguntar ara. Un casal d'estiu són activitats, però també no seria possible, ni molt menys, sense l'equip de monitors i monitores. En aquest sentit, com heu format aquest equip i doncs, com veieu aquest equip?
0: Ostres, jo la veritat és que és algo amb el que estic supercontenta perquè compartim... Bueno, el nostre coordinador és un noi amb el que jo porto treballant des de que tinc 15 anys a l'escola de vela. Ha sigut coordinador d'un club nàutic, que és un noi amb moltíssima, moltíssima experiència. I jo em vaig encarregar que ell estigués al nostre casal. Jo volia que el casal, si es feia amb aquest coordinador. Llavors, directament va ser parlar amb ell i ja estava l'equip. I després, bueno, els que hem anat agafant, els hi vam fer unes entrevistes. Ara a la Fira del Mar hem fet unes proves per veure com treballar. I la veritat és que són molt professionals, també són instructors de vela i hem pogut comprovar-ho, aquesta Fira del Mar, doncs com treballàvem i la veritat és que està molt
2: sí,
0: bé.
2: Ha sigut un èxit.
0: Sí, sí, sí.
1: Més enllà dels esports, entenem també que hi ha valors. Quan esteu allà al casal, doncs m'imagino que treballaran o en equip en algun moment, aprendran doncs, altres coses que no és el que és l'esport en si. Quins valors voleu transmetre també des del vostre casal?
2: Jo diria que principalment, a part de lo típic que aprenen a qualsevol esplai, que és pues, eso, dinàmiques de grup, saber treballar en equip, el que ens diferencia una mica jo crec que és inculcar una mica el respecte per la platja, pel medi ambient, per la fauna marina. Jo crec que això és el que volem fer bastant èmfasis perquè els nens creixin estimant i sobretot respectant la platja. Però al final els nens d'avui són els adults de demà i crec que és important inculcar aquest tipus de valors a un poble que al final és platja.
1: Recordem que tot i l'èxit de convocatòria encara queden places per inscriure's. Es pot fer a través del seu web waveriders.es. L'entrevista sencera la podeu recuperar al nostre canal de YouTube Calafell Televisió, Calafell Ràdio.
3: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant. Calafell Ràdio. El temps.
4: Avui divendres sol i torna la calor d'estiu. La calor s'anirà intensificant més durant el cap de setmana. Per tant, avui tenim un dia assolellat i de cara al cap de setmana la calor encara s'intensificarà més amb calor d'estiu. Dissabte de sol i diumenge es poden reactivar alguns ruixats de tarda, però cap al Pirineu. A la resta de Catalunya s'espera diumenge un temps de sol i núvols, però amb temperatura i xafogor acusada. Per tant, tenim doncs aquests dies de calor que ja són típiques del mes d'estiu durant aquest mes de juny. Punt i final a l'edició informativa de Calafell Ràdio. Avui és divendres 12 de juny. Als esports, David Burillo, i qui els ha parlat i acompanyat, Mireia Romaguera. Moltíssimes gràcies per la seva atenció. Que passin un molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
3: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: No.
1: No dirás que no.
0: No.
1: Seré tu amante, bandido, bandido. Corazón, corazón.
0: Bona, bona, bona nit! Bacallars, com esteu? Sí! Per fi és divendres. Tornem a ser aquí puntuals des de les 8 i fins les 10, amb dues hores potents de rock and roll aquí a la sintonia de Calafell Ràdio, al 77.9 de la FM. Vinga, després del programa especial, el número 17è bis. Estem a punt de començar aquest 18è programa de la 13a temporada. Vinga, doncs, calafallenques, calafallencs, amics d'altres termes. Aquí comença el 3 sardines i un bacallà.
2: Lieto riconduco l'anima al suol, mio antico porto, tra invisibili notte di...

Doncs amb ells hem començat aquest 18è programa de la 13a temporada amb aquest sextet venecià anomenat Stalco. Aquest és el seu tercer àlbum, editat el 2008. Hem escoltat... L'àlbum es diu Muscle Tough i hem escoltat el tema titulat La Torre. Es diuen Stalco. Vinga, seguim ara amb Rock Ibèric.

I Want to Believe es diu aquest tema, que està inclòs amb el seu segon EP editat el 2019, Trust No One, d'aquest trio psicobili de Zamora. Atomic Megalodon es diuen. Després de l'escapung psicobili, a veure què ve ara. 18è programa de la 13a temporada.

És el seu quart àlbum, Baby Hectic One, d'aquesta banda formada a San Francisco, ara resident a Los Angeles, no han sortit de Califòrnia, Black Rebel Motorcycle Club, amb aquest tema que hem estat escoltant, titulat Weapon of Choice, Black Rebel Motorcycle Club. I de terres californianes anem a Euskadi. 18è programa de la 13a temporada. Calafell Ràdio.

Rock and Roll Batzokian era el 13è tema i el que tancava aquest segon àlbum editat el 1985 d'aquesta banda de Gasteiz, anomenat Erzainak. Els The Clash d'Euskadi els van anomenar amb aquest àlbum, segon àlbum titulat Auden al Datu Nahi Nuke Erzainak. Seguim.

El 2014, amb temes rebutjats dels àlbums, el 2014, com he dit, s'editava aquest Fils Demo amb 11 cançons rebutjades de maquetes gravades en les, als estudis on van gravar els àlbums. Aquest Waiting Room que hem estat escoltant, ells són els Fugazi des de Washington, D.C. Seguim.

Són els Dead Bronco des de Getxo, amb aquest àlbum de Annunciation, que és del 2019. Dead Bronco es diuen, i hem escoltat el tema Wind Sabbath. No se'n anem d'Euskadi.

Tercer àlbum d'aquesta banda anomenada Cortatu. Colpes, Colpes, deia aquest àlbum editat el 1988, on s'incluïa aquest tema, Guernica, 37, 87, 40 anys d'aquell bombardeig alemany en aquesta ciutat biscaïna. Cortatu. Seguim.

Són mestres en barrejar el hardcore metal amb el reggae. Són de Washington DC, es diuen Bad Brains. Aquest és el seu setè àlbum. Aquest tema que hem escoltat, anomenat Race, és el primer tema d'aquest àlbum i el que dona nom amb aquest setè àlbum d'aquesta banda de Washington, Bad Brains.

Es va editar la setmana passada, s'estrena el Tres Sardines i un Bacallà, aquest darrer àlbum dels Blowfuse, d'aquesta banda barcelonina. L'àlbum es diu The Four Wall i hem escoltat Move One, que és el tema, primer tema d'aquest darrer àlbum d'aquesta banda barcelonina, Blowfuse. Seguim en aquest 18è programa de la 13a temporada. Ja saps, estàs al Tres Sardines i un Bacallà. Tots els divendres t'acompanyem de 8 a 10 del vespre aquí a la sintonia de Calafell Ràdio, al 77.1 de la FM. També ens pots escoltar els podcasts Calafell Ràdio, busques Ràdio La Carta, busques el Tres Sardines i un Bacallà i allí tens milers de temes, milers de playlists per gaudir-ne del rock and roll. Vinga, seguim.

Són de Legazpi, es diuen John Dealer and the Coconuts. Aquest Red Light Stories és l'àlbum, darrer àlbum de dos que tenen a la seva discografia. El van editar el 2021. D'aquest àlbum hem escoltat City of Rock and Roll, John Dealer and the Coconuts.

Són els Pixies, del seu àlbum Do Light, el de l'àlbum de l'any 1989, amb estret aquest Wave of Mutilation, Pixies.

Jinger, venen de Zarautz. Aquest és un single editat al 2021 amb aquest tema que hem estat escoltant, titulat Isho. Es diuen Jinger. Seguim!

Són de Suïssa, es diuen The Jackets. Aquest és l'àlbum editat el 2019, titulat Queen of the Pill. Hem escoltat el tema titulat What About You, The Jackets.

Inconfusible la veu d'Evaristo Páramos al capdavant de la Polla Records. Aquest és el seu 11è àlbum titulat Toda la puta vida igual, que van editar el 1999. D'aquest tema, d'aquest àlbum hem estret el tema titulat Ya no quiero ser yo, la Polla Records. Seguim amb aquest 18è programa de 13a temporada aquí al Tres Sardines.

El van titular com el nom de la banda, es diuen Willis Drummond, són de l'Hiperral de Francès. Aquest és un àlbum editat el 2009-2007 a la seva discografia. Hem escoltat el tema titulat Erza i Zango. Seguim.

0: ¿Eres el chico de Wash?
1: Sí, señor. Y papá me ha dicho que dispare a cualquier tío del banco. Pero también debo disparar a quien venga con papeles. Le acerté al tipo del censo.
2: Són els The Dillingers navarresos, no hem sortit d'Euskal Herria, amb aquest àlbum compartit amb els Perlata, àlbum titulat Zarata, de l'any 2022. Perlata i The Dillingers en aquest àlbum. Hem escoltat el tema Rates.

Amil and the Sniffers des de Melbourne, Austràlia, amb aquest àlbum. Donem estrena a aquest tema titulat Comfort to Me del 2021. Hem escoltat el tema titulat Hertz, Amil and the Sniffer. Amb aquest àlbum privat, Practice, de l'any 1978. D'aquest àlbum hem estret aquest Milk and Alcohol, Dr. Feelgood. Vinga, tanquem el xiringuito.

0: Doncs fins aquí, amics, el 18è programa de la 13a temporada. Ens escoltem aquí a la sintonia de Calafell Ràdio divendres que ve. Estarem puntuals a les 8 del vespre. Tingueu un bon cap de setmana. Sigueu feliços. Feu bon dash.
1: Calafell Ràdio. Són les 10.

0: Bon dia, bona hora. Família, 9 en punt del matí. Vinga, som-hi, ja és divendres. Esperadíssim per molts, per moltes. Divendres, dia 12 de juny de 2026. Crec que engeguem una nova edició del Calafell Matí, aquest magazín matinal de Calafell Ràdio, calafell.tv, que com sempre al llarg de 4 hores us acompanyarà fins a arribar a la 1 del migdia amb espais d'actualitat, entreteniment i sempre amb bona música. Soc el Ferran Boquer, un plaer acompanyar-vos, parlar-vos. Al llarg d'aquestes 4 hores i en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible el programa. Doncs vinga, tot a punt també a les portes del cap de setmana per ser la vostra companyia. I engeguem, com sempre, després del sumari, les dades del dia, les efemèrides musicals, les celebracions, però també el temps, amb Josep Miró i l'actualitat de proximitat a través dels diaris digitals comarcals. Els divendres a 9:45 tenim l'espai de veterinària amb l'Esther Fuertes de la Clínica Veterinària Calafell. Parlarem dels nostres peluts, com sempre. A l'actualitat, a partir de les 10, parlarem de la 7a trobada de bandes que celebra demà dissabte aquí a Calafell. Ens acompanyarà el Ferran Cànovas, que és president de la banda de timbals i graies de Calafell, que organitzen aquesta trobada de bandes. Això serà l'actualitat d'aquest divendres, però a partir de 10:45 parlarem del clima, com sempre amb la Júlia Crespin, climatòloga, oceanògrafa calafellenca. A les 11 al temps ens actualitzarem. Pendents de la previsió del cap de setmana, ahir en Josep ja ens avançava que tindrem doncs, un temps gairebé plenament d'estiu aquest cap de setmana i ho celebrem, eh? De seguida escoltem la crònica d'aquí a uns segons. O d'aquí uns minuts. Tot seguit, després del temps, a les 11:05, novetats musicals i discogràfiques, les més destacades de la setmana, i també passarem pel cinema per viure i presentar-vos en pantalla gran les estrenes cinematogràfiques, les més destacades de la setmana. Amb això arribarem a les 12, moment que arribarà la càpsula d'escapades i viatges de la Mireia Romaguera, l'esperit viatger. També l'altaveu jove, la càpsula de l'oficina jove del Consell Comarcal del Baix Penedès. I abans d'arribar a la una, agenda cultural, agenda amb les activitats d'aquesta setmana o el que resta de setmana aquí al nostre municipi. Tot això amb música, de l'actualitat recent i també els clàssics. Tot això amb consells i 4 horetes de ràdio aquí que compartirem junts. Si et quedes aquí amb nosaltres, gràcies com sempre per estar a l'altre costat. Benvinguts, ben trobats, comencem.
1: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Ferran Boquer. Les dades del dia.
0: Doncs vinga, som-hi, 12 de juny de 2026, divendres. Avui es celebra el Dia Mundial contra el Treball Infantil. Una jornada impulsada per la International Labour Organization per denunciar l'explotació laboral infantil arreu del món. Una efemèride que té com a objectiu conscienciar sobre la necessitat d'eliminar el treball infantil que priva milions de nens i nenes el seu dret a l'educació, la salut i un desenvolupament adequat. També promou accions globals per protegir els menors i garantir-los una infància digna i segura. Important el que celebra avui el Dia Mundial contra el Treball Infantil, l'explotació infantil. 12 de juny també per celebrar el Dia Internacional del Doblatge. Una jornada dedicada a reconèixer la feina d'aquests grans professionals que posen veu als personatges de pel·lícules, sèries, videojocs i altres produccions audiovisuals. Una efemèride que vol posar en valor la importància del doblatge dels seus treballadors en la indústria, en l'entreteniment, així com el talent i la creativitat dels actors i actrius de veu que fan possible que les obres arribin a públics d'arreu del món. Doncs felicitats a tots aquells que treballen també en aquestes produccions en el món del doblatge, i aquí tenim uns grans professionals. I després d'aquestes commemoracions, celebracions d'aquest 12 de juny, anem, com sempre, per les efemèrides musicals. Marxem cap a Suècia. Perquè avui fa anys la cantant sueca Robin, nascuda en el 1979 a Estocolm. Després d'iniciar la seva carrera en els anys 90, es va convertir en una figura clau del pop electrònic modern. Temes com el Dancing on My Own, que estem escoltant, l'han consolidada com una artista influent i admirada tant pel públic com per la crítica. Avui fa 47 anys, Robin.

I de Suècia, el panorama musical espanyol. Ella és l'artista d'Albacete, Rosalén, naixent el 1986, un 12 de juny com avui. Una de les cantautores més destacades de l'escena musical espanyola actual, una carrera marcada per la sensibilitat, el compromís social i lletres plenes d'emoció. Una artista que ha conquerit el públic amb cançons com La Puerta Violeta o Comiéndote a Besos. A més, ha estat pionera incorporant la llengua de signes en els seus directes, en els seus concerts. Avui Rosalén fa 40 anys.

botem. Mira que aquesta dona ha fet coses boniques, però aquesta té la lletra impactant, eh? Comiéndote a besos amb Rosalén, que avui està d'aniversari. Avui Rosalén fa 40 anys. I la tercera i última de les efemèrides d'aquest divendres, dia 12 de juny, és per recordar el naixement, l'any 1958, de Meredith Brooks. Cantautora i guitarrista nord-americana, va assolir fama mundial gràcies al seu gran èxit, Beach. Publicada la cançó el 1997, és una cançó, un tema, que es va convertir en tot un himne d'empoderament. Un himne d'empoderament i que encara avui continua sent recordada. Avui, Meredith Brooks fa 68 anys i justament amb aquesta cançó, amb Beach, ens quedem. Per començar el Calafell Matí aquest divendres, vinga, som-hi, que estem a les portes del cap de setmana. Bon dia i bona hora, família.

0: Calafell Ràdio.
1: Ara mateix 9 i 13 minuts.
0: Calafell Matí. El temps.
1: Vinga, anem pel temps, per la previsió meteorològica, el temps que ens espera per aquesta jornada aquest divendres, però també amb la crònica del cap de setmana i amb Josep Miró. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta estable, dominat pel sol. Sí que amb alguns núvols baixos poc destacables ara primer al matí, però que marxaran ràpidament i deixaran un cel clar la resta del dia, amb una temperatura que s'ha mantingut de nit al voltant dels 16 a 17 graus, mentre que la màxima avui pujarà ja d'una manera més clara i s'acostarà als 27, amb una humitat més alta i ambient una mica més xafogós. Vent feble, mestral fins a mig matí, migjorn al migdia i de garbí a la tarda, fent que la mar, que ara està arrissada, augmenti a marejol a partir de migdia. Demà esperem un temps esplèndid i ja de ple estiu, amb sol i cel clar, sí que amb algun nuvolat al final del dia i amb una temperatura que pujarà especialment al centre de la jornada, voltant de 18 a 19 de mínima, pujarà una mica, però encara es mantindrà la nit agradable, mentre que demà ja tindrem un dia de ple estiu amb una màxima llarga de 28 graus, o es podria acostar als 29, amb una humitat alta i amb més xafogor. Bé, fem l'enteral fins a mig matí i marinades a migjorn o garbia la resta del dia, fent que la mar estigui arrissada o amb una mica de marejol a la tarda. Diumenge, dia de rigorós estiu, amb sol i amb bandes de núvols alts pràcticament la major part del dia, sí que amb un cel més clar al final de la jornada i amb una temperatura que pujarà i voltarà els 20 de mínima, mentre que la màxima passarà als 29 i es podria acostar als 30, amb un ambient xafogós, ben feble, amb domini del garbí al centre del dia i amb mar plana o arrissada al matí i amb una mica de marejol a primera hora de la tarda.
1: Gràcies, Josep, per la crònica del temps. Doncs sembla que molts o moltes estrenarem la temporada d'estiu, almenys temporada de piscina aquest cap de setmana. Temps de rigorós estiu, com ens deia el Josep Miró a la seva crònica. Doncs ara mateix, aquí a la zona de l'Estany de Calafell, a la platja de Masbel, on es troba els estudis de la ràdio, tenim una temperatura ambient de 20 graus centígrads. 22, perdó, 22 graus centígrads. 22 i llueix el sol. Vinga, anem per les notícies de proximitat. Donem un cop d'ull, repassem el més destacat de les últimes hores als diferents diaris digitals comarcals. Començarem a diaridetarragona.com, a la secció Costa. Els Beatles també es roden a Calafell. El desplegament de l'equip de rodatge de la pel·lícula de Sam Mendes sorprèn els veïns de Calafell. Feia dies que els cartells advertien de la prohibició d'aparcar en diversos carrers del municipi, especialment al Solar, que hi ha davant de la comissaria de la policia local, i en un tram del passeig marítim. El motiu? Un rodatge. No es tractava d'una filmació qualsevol, atesa la dimensió i la quantitat de camions estacionats, grans vehicles amb espais de descans, autocaravanes, furgonetes per al trajet dels artistes, una zona de càtering i un dispositiu de vigilància que impedia l'accés a l'àrea. Aquest dijous s'hi ha rodat tot eren especulacions entre els veïns davant del secretisme dels equips de filmació a la platja. Una pel·lícula, un anunci. Els darrers dies, Tarragona i Salou també han estat escenari del rodatge del biopic The Beatles del director britànic Sam Mendes, que constarà de 4 pel·lícules sobre la banda de Liverpool, cadascuna explicada des del punt de vista d'un dels seus integrants. A Calafell, les escenes s'han rodat a la platja amb desenes de figurants i un gran desplegament que ha despertat la curiositat de veïns i visitants que no han aconseguit arrencar cap informació a l'equip de rodatge. Repassem altres titulars, altres notícies a eisdiari.cat. A la seva secció comarcal parlen del Vendrell, que farà gratuït el curs P0 de les escoles bressol municipal. L'anunci s'emmarca en el balanç de 3 anys de mandat que el govern municipal destaca, doncs, en un 83% de compromisos complerts, la millora de les situacions financeres i un augment de les inversions en serveis públics. I Llorenç del Penedès incorpora un nou vigilant municipal per reforçar la seguretat i el compliment de les ordenances. El nou professional desenvoluparà la seva tasca en horaris variables i rotatius, incloent-hi torns de matí, tarda i nit i també de caps de setmana. I la construcció de piscines privades creix un 70% aquest any al Baix Penedès. Des del 2021 no s'iniciaven tantes construccions en habitatges particulars segons la COAT. La piscina tipus que es construeix a la regió ronda els 25 metres quadrats i té un cost mitjà d'uns 11.000 euros. El Baix Camp, Tarragonès i el Baix Penedès concentren el 77% de totes les que s'han iniciat enguany. I el Penedès experimenta un repunt de l'activitat immobiliària. El creixement d'habitatges iniciats i acabat el 2025 ha crescut per sobre del 50% a les comarques de la Vegueria. Té un pic especial, un 116%, l'Anoia. I Santo Domingo Forever. Maria Jaume inaugurarà el nou espai Bellesguard dins del Festival Solidari Músic Veu. L'actuació servirà per presentar al públic el darrer treball discogràfic de l'artista Santo Domingo Forever, publicat aquest mateix any. És la cantant mallorquina Maria Jaume, que serà l'encarregada d'inaugurar el nou espai Bellesguard dins de la programació del Festival Solidari Músic Veu. El concert tindrà lloc el 22 de juny a 8:15 del vespre a la finca Bellesguard de l'Arbós, un nou escenari que s'incorpora enguany als espais singulars d'aquest certamen musical. Anem a Diari Més. A la seva secció comarcal parlen de l'incendi de vegetació al Vendrell. Els bombers han intentat protegir cases properes. Els bombers han treballat amb 10 dotacions terrestres i un mitjà aeri. I és que els bombers de la Generalitat han treballat aquest dijous a la tarda en un incendi de vegetació declarat a Coma-ruga, al Vendrell. L'avís s'ha rebut cap a 6:15 de la tarda i el foc es va originar en una zona propera a l'avinguda Brissamar, al costat de les vies del tren. Fins al lloc es van desplaçar 10 dotacions terrestres i un mitjà aeri per provar de controlar les flames. Els efectius van intensificar les tasques d'extinció en ambdós flancs de l'incendi per evitar la seva propagació. Paral·lelament, també es van dur a terme treballs de protecció en els habitatges propers en aquesta zona afectada. Acabarem a laciutat.cat, la ciutat del Penedès. El Vendrell se suma a la commemoració del Dia de l'Orgull LGTBIQ+. El primer dels actes tindrà lloc el dilluns dia 22 de juny a les 7 de la tarda a la plaça del Tívoli amb la gravació en directe de l'últim episodi de la segona temporada del podcast El Safareig. L'Ajuntament del Vendrell, a través de la Regidoria de Feminismes i Drets LGTBIQ+, i amb la col·laboració del col·lectiu El Safareig, ha presentat els actes de commemoració del Dia Internacional de l'Orgull 2026, una programació que combina sensibilització, reflexió, cultura i participació ciutadana, amb l'objectiu de continuar avançant cap a una societat més diversa, respectuosa i també inclusiva. La regidora de Feminismes i Drets LGTBIQ+, la Sílvia Vaquero, ha volgut destacar i agrair la tasca que desenvolupa els membres dels Safareigs, tant per la seva feina de visibilització del col·lectiu com per la seva contribució a construir un municipi basat en el respecte, la convivència i la igualtat de drets. Com ja és habitual, els membres del podcast i el col·lectiu Els Safareigs tornaran a sortir al carrer per apropar a la ciutadania el significat del Dia de l'Orgull, els reptes que encara afronta el col·lectiu LGTBIQ+, i la necessitat de compromís de tota la societat per garantir el lliure exercici dels drets i de les llibertats. I veïns del centre del Vendrell recullen 1.350 signatures per demanar mesures contra l'incivisme i la inseguretat. I és que el grup de veïns d'aquest nucli antic del Vendrell han presentat aquest dimecres a la tarda una instància col·lectiva a l'Ajuntament demanant que es prenguin mesures contra la situació d'incivisme, inseguretat, vandalisme, soroll nocturn i manca de descans, que assegura que fa temps que pateixen els veïns del centre de la ciutat. Han reactivat aquesta associació veïns i veïnes del centre històric i han recollit prop de 1.350 signatures en 15 dies per aquest tema, per aquesta finalitat que han entregat al consistori vendrellet. És l'actualitat de proximitat a través dels diaris digitals comarcals. Les 9 i 22 minuts.
0: Tota l'actualitat al Calafell Matí.
1: I abans d'una pausa, Calvin Harris amb Jessy Reyes. La Jessy Reyes, que per cert avui publica nou treball. Això és Ocean. Bon dia i bona hora.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

0: i els 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
1: Calafell Ràdio. Avanç informatiu.
2: Minut i mig i arribem al punt de 9:15. Anem per l'actualitat del dia en titulars. És l'avanç informatiu amb la Mireia Romaguera i el David Borillo en els esports. Hola, molt bon dia.
3: Molt bon dia. La Festa Major 2026 de Calafell ja té cartell guanyador i estrena programa d'actes. Les festes majors ja comencen a escalfar motors al municipi de Calafell i ja es disposa de la imatge que representa oficialment la celebració de la Festa Major de Calafell en motiu del 24è certamen del concurs de cartells de festes majors. I recordeu que és obert el termini de presentació de propostes per als pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell de cara a l'any 2027, fins al proper 19 de juny. I també parlarem de la setena trobada de bandes de timbals que tindrà lloc demà dissabte, 13 de juny, al municipi de Calafell. El Vendrell farà gratuït el curs de P0 de les escoles bressol municipals. L'anunci s'emmarca en el balanç de 3 anys de mandat, en què el govern destaca un 83% de compromisos complerts. Llorenç del Penedès incorpora un nou vigilant municipal per reforçar la seguretat i el compliment de les ordenances. Un estudi del CREAF avisa que els boscos de l'Espanya peninsular utilitzen un 20% més d'aigua que fa 30 anys. El treball adverteix que cal millorar la gestió forestal per adaptar aquests ecosistemes a un clima cada cop més sec. I la construcció de piscines privades creix un 70% aquest any al Camp de Tarragona, entre elles a la comarca del Baix Penedès.
1: Els esports. Amb David Borillo.
4: Després d'anys oferint activitats aquàtiques a la platja de Calafell, Wave Riders Calafell prepara el seu primer casal d'estiu. Han vingut als estudis la Mar Tena i en Daniel Puig, organitzadors d'aquest casal, a explicar-nos tots els detalls d'aquest projecte.
1: Calafell Ràdio. Avanç informatiu.

0: Ara mateix, 9:31. Ens alegra escoltar aquesta sintonia els divendres a partir d'aquest punt horari, perquè significa que és divendres, portes del cap de setmana, però també alegria perquè està aquí l'Esther Fuertes de la Clínica Veterinària Calafell. Ella somriu, però... Espera, que t'obro micròfon, ara.
1: Moltes gràcies, quina introducció.
0: Has vist, Estem feliços perquè ve l'Esther aquí. Ai,
1: que bé. Jo també sóc molt feliç de venir aquí.
0: També pel significat, no només per la companyia, pel que ens vens a explicar, però també perquè és cap de setmana ja. I això, ets sinònim de cap de setmana.
1: Exacte, de bon temps, a vegades, i ara ja d'estiuet.
0: Ara, aquest cap de setmana ja diuen que farà bo, d'allò plenament. Potser, jo ho deia fa una estona, potser fins i tot estreno temporada de piscina.
1: Mira, veus?
0: Que és que ara posava el peu i dius, encara no.
1: Jo encara no he anat a la platja. Bueno, vaig anar un dia a llegir, però sense
0: remullar-te, Doncs ja, mica en mica, que començarem a patir les calors, Que
1: sí, tampoc vindrà,
0: aquesta part que no ens agrada tant.
1: De moment, molt bé, la temperatura és
0: fantàstica. Sí, de moment sí, es pot dormir bé, exacte. Sí. Vinga, anem a parlar d'animalets.
1: Això.
0: Animalets trobats.
1: La primavera.
0: La primavera, sí, exacte.
1: Sí.
0: Ai, els que ens toca la fibra, els animalets, per sort, la sensibilitat fa que, i malauradament ens trobem moltes vegades animalets, que no estan ni en les condicions que ens agradaria trobar-los, ni on han d'estar.
1: Sí, la veritat és que ara és la primavera, estem acabant ja la primavera, per tant, tot aquest esclat de vida que ha sigut amb el principi de la primavera, doncs està començant a sortir del cau, que dic jo, i això doncs, comporta que trobem gatets, i que trobem ocellets, i que trobem animalons que estan doncs, ja començant a sortir del niu. Això, al final, moltes vegades ens passa a la consulta, no?, que ens porteu gatets que tenen pues, 3 setmanes justes, que tenen un meset, que us els acabeu de trobar, i que moltes vegades dieu, mira, és que la mare els ha abandonat, no? I moltes vegades és així. Però a vegades no és així. Llavors, amb això sempre molta cura amb els animals que agafem, que són petits, que estan en un niu, per exemple, o els ocells que han caigut. I a vegades jo he tingut anècdotes que realment penso, mare de Déu, que som de patidors els humans. Som massa patidors i massa proteccionistes a vegades. Que està bé, Però a vegades ens passem, perquè jo m'he trobat vegades que m'han vingut i m'han portat, me'n recordo fa molts anys, van portar una capsa plena de neguets petits, i em van dir els he rescatat del niu perquè estaven abandonats, i et quedes així com en plan de, mare de Déu, si estaven al niu no els toqueu, sisplau. I clar, des del punt de vista humà estaven sols, la persona que va fer això va ser amb tota la bona intenció del món, va veure aquell niu de neguets, va veure els neguets sols, es va esperar 3 hores a veure si venia la mare.
0: I no va arribar, per això
1: la mare no venia, va començar a angoixar-se i va dir, mira, tinc que anar a rescatar-los perquè es moriran de gana, porten 3 hores sense menjar, la mare no està venint, tal. Bé, sí i no, sí, no. El primer és no toqueu. Si els animals estan en un niu, no els toqueu. Si veieu 5 o 6 gatets abandonats allà en un racó de sota d'un matoll i dieu, mira com miolen i tal, penseu que aquí el depredador sou vosaltres. La mare està a prop, no la veieu, però està. La mare d'aquells aneguets estava a prop segur, però us veia o us olorava o us sentia, encara que estigueu amagats, i ella, per precaució, estava vigilant des de lluny. No s'acosten al niu. Les gates passa 3/4 del mateix moltes vegades. Marxen del niu perquè hi ha un perill, perquè hi ha un perill imminent, van a salvar-se o agafen un gatet i se l'emporten d'allà perquè senten que hi ha un perill imminent, i moltes vegades els humans no som conscients que el perill som nosaltres. El depredador aquí som nosaltres. Per tant, molta cura. Sí que és veritat que a vegades et pots trobar, però després normalment d'una tormenta, és un gatet sol, doncs que, jo què sé, la riada doncs l'ha arrossegat i te'l trobes a prop d'una claveguera i dius, està tot xop, aquí no hi ha ningú, pobret, doncs si no el reculls aquest es morirà. Però si estan 2 o 3 acompanyats, marxeu. Marxeu una estona, ben lluny. O sigui, i després ja tornareu, perquè si no estan en una carretera, si estan en una carretera,
0: els heu d'apartar
1: i posar-los el més a prop possible d'on estaven, però que no estiguin a prop del perill. Igual passa amb els ocells caiguts del niu. Moltes vegades les mares baixen a la nit a alimentar-los, amb els ocells, parlo. Llavors, què passa amb els gatets? També les mares, quan veuen que allà hi ha moviment, busquen un nou lloc, busquen un lloc més tranquil, on no hi hagi ningú, i se'ls van emportant mica en mica. Clar, si nosaltres estem per allà, estem retrasant tot aquest procés i això pot donar complicacions. Llavors, dit això de els humans som el perill principal i a vegades és millor no actuar i mantenir-se a distància, sí que està una mica controlant. Per exemple, cada 3-4 hores pots passar per allà a veure què passa, no? Però deixar un marge que a vegades per nosaltres és com molt intens, aquest marge. No? Aquest marge d'estar una hora i que no vingui la mare allà, és com pot ser els abandonats. Doncs no, igual està caçant o està alimentant-se o us està mirant des de dalt de l'arbre com esteu vosaltres allà mirant. Un cop dit això, si trobem un gatet, per exemple, de 2-3 setmanes, molt petitó, acostumen a pesar entre 500 i 600 grams. Per exemple, després d'una pluja intensa i ens el trobem que està mig miolant, amb un raconet, tal. Doncs el primer de tot és agafar-lo i amb una tovallola aixugar-lo una miqueta i donar-li caloreta. Donar calor pot ser, a vegades no és posar-lo al costat d'un radiador, que sí, també, però és agafar una ampolla d'aigua normal, una font vella, buida, l'ompliu d'aigua calenta d'aixeta, l'emboliqueu bé amb una tovallola i la poseu al costat. Farà la temperatura de la mare, sense risc a que es cremi. L'altra cosa que hauríeu de fer és agafar una miqueta de mel o d'aigua amb sucre i posar 2-3 gotetes sota la llengua. Penseu que dic 2-3 gotetes, és molt poca quantitat, però donar una miqueta d'energia, perquè si és un gatet que està hipotèrmic, que està amb temperatura baixa perquè ha plogut, s'ha mullat, la riada l'ha arrossegat fora del cau i està en molt males condicions, el primer és control de temperatura i control del sucre en sang. A vegades dieu, ai, però s'ha de fer més coses, o té lleganyes, o té mocs. És tan petit, amb 15 dies, 3 setmanes, que moltes vegades només fent això i tocant-lo el mínim, podem salvar-lo. A vegades, menys és molt més i, a més, molt més d'una manera brutal. No? És una cosa que en veterinària a vegades ens porteu aquests gatets així que estan pobrets, que se'ns estan morint, no? I diu, però posa-li catèter i suero, però fes-li una radiografia o fes-li una analítica. No, no, com més manipulem aquest animal, abans tindrem un desenllaç horrible. Per tant, què és el que fem? Primer de tot, augmentar la temperatura corporal. No l'hem de coure, cuidado, no comencem aquí a pujar temperatures i venga, 50 graus, no, no, no, amb el secador, perquè acabarem cremant-lo. Però sí, com si fos una incubadora.
0: Una ampolla d'aigua amb aigua calenta dins, sense que s'arribi a cremar, m'ha semblat una idea molt genial,
1: Exacte, a més, penseu que aquesta és la temperatura màxima que assolirà l'ampolla i mica a mica anirà baixant. No fem com una manta elèctrica, perquè tots molts en dieu, no, però tinc una manta elèctrica que va fantàstic, la de la iaia. Penseu que aquests animalets tenen una sensibilitat molt retardada. I tenen una mobilitat molt retardada. Tu el deixes allà damunt i al final què passa? Que pot ser que acabi cremant-se, sobretot si estan mullats. Per tant, res de mantes elèctriques, l'ideal, una ampolleta d'aigua calenta, quan la noteu ja freda, vinga, una altra, la canviem. O un parell, una manteta, i que estigui en una zona molt tranquil·let. I donar això, 2 o 3 gotetes d'aigua amb sucre o de mel, si no teniu en aquell moment per fer-ho, però és més fàcil aigua amb sucre que la mel, sublingual. És una absorció directa de líquids i d'energia per aquest animalet.
0: I després què?
1: I després què? Després què?
0: Clar, perquè és allò de dir, bueno, és que no me'l puc fer càrrec, compte, perquè a vegades sí, l'estic salvant, però jo no me'l puc quedar.
1: Clar, doncs aquí molta cura. Una opció és, bueno, posar-se en contacte amb els ajuntaments, posar-se en contacte amb les protectores, posar-se en contacte amb els alimentadors o amb les colònies felines.
0: Seria un error tornar-lo al lloc on el vas trobar?
1: A veure, no és un error. Tu el que has fet és solucionar un problema en aquell moment. Tu li estàs donant qualitat de vida en aquell animal, o sigui, li estàs donant l'opció a no morir, que això és superimportant, i després el tornes a la natura. Quin és el problema dels humans? Que ens costa molt tornar a alliberar un animal. Però és veritat que si ens el fem molt nostre, és una responsabilitat, i en aquell moment tu ja tens que prendre la responsabilitat d'adoptar-lo. Què passa moltes vegades? Que això passa al jardí de casa, no? Hi ha molta gent que diu, és que la gata que ve allà, que ve a menjar el pinso que li dono al meu gos o al meu gat, s'ha quedat, ha criat al camp de darrere de casa i allà tenia els gatets, i llavors, i clar, passen totes aquestes històries. Què fer? Doncs quan haguem tret l'animalet del seu estat, doncs el traiem a fora, al jardí, li podem donar de menjar, però que entri i surti i torni a ser un gat de vida lliure. Clar, això és lo natural, diguéssim, aquest animalet estava allà. Què seria lo ideal? Lo ideal seria que ens poguéssim fer càrrec nosaltres, que el deixéssim de vida lliure, també, no? Jo ho trobo bé, però sí que és veritat que llavors hauríem de ser una miqueta responsables i pensar en esterilitzar aquesta gata mare que ha tingut la cadallada d'allà, trucar a l'Ajuntament, als serveis de protecció d'animal, i gestionar una miqueta el tema de la cria i de la reproducció d'aquests animals que estan a l'exterior.
0: Hi ha la creença que quan quan toques un animal, un cadallet en aquest cas, i després torna doncs, amb la seva família, amb la seva mare, els seus germans, aquesta olor pot crear un rebuig de la mare. Això és una creença, no sé si cal desmitificar o sí que és certa.
1: És cert, en part, i és cert en el sentit de que primer, aquests cadallets que hem pogut nosaltres acostar-nos i agafar-los, moltes vegades ja no estan bé. I moltes vegades la mare els abandona. I això és veritat. Les mares, quan, per exemple, senten una amenaça i canvien el niu, sempre n'hi ha un que el deixen. No, bueno, sempre no. Però a vegades pot passar que n'hi hagi un que, ostres, aquest no l'ha vingut a buscar. Mira, jo estava mirant-ho des de casa, no he intervingut. Vull dir, no he ficat la grapa allà, no m'he costat massa i tal. He anat veient la mare que anava i venia i amunt i avall, i ostres, aquest l'ha deixat i l'ha deixat tota la nit i ja no ha tornat a venir a buscar-lo. I aquí ningú ha vingut a ficar-se ni a estressar l'animal ni res. Bé, sí, això passa. I les mares els deixen de costat. I moltes vegades els deixen de costat perquè no estan bé. O sigui, és com... Això ho vam parlar l'altre dia en el programa, no? Aquestes olors de la malaltia, de que poden captar els animals, capten les olors de pues si un és diabètic, si un té càncer, si un està malalt, si ha de tenir un atac epilèptic. Doncs les mares són capaces de detectar que un dels cadells té poca viabilitat. Quan capten que aquest cadell té poca viabilitat, l'esforç en aquest cadell moltes vegades es tanca. O sigui, és, jo tinc 5 gatets per alimentar, això és des del punt de vista de la gata mare, no? N'hi ha un que no s'alimenta bé, no es mou bé, està més fred de lo normal, el deixo a part, no m'esforço i en tinc prou amb els altres 4, vaig tirar endavant aquests 4 i amb aquest no farem un esforç extra. Això que és tan cruel per nosaltres és la llei de la selva. La llei de la natura. La natura fa més fort el fort i el dèbil doncs, se'l treu de sobre i punt. Això no vol dir que nosaltres no puguem tirar endavant aquest animal. Però és veritat que això que dèiem de... I després el torno a la natura perquè hi ha hagut una tormenta, el que sigui, i tal, i l'animalet torna endavant. A vegades això ens genera moltes frustracions als humans. I moltes vegades ens porteu, mira, aquest l'han abandonat, tal, sí, aquest l'ha deixat la mare, fem-ho tot, no va bé, no, no, li dono de menjar i no tira. No tira perquè nosaltres potser no ho sabem. Potser a nivell mèdic, ara mateix amb un cadell de 15 dies, si ens podem atreure-li sang, ens el carregarem. Si comencem a fer radiografies, no veurem absolutament res. Tenen un fetge immadur, tenen un digestiu immadur, o sigui, no estan preparats per anar a fer tot un serial de proves. I totes les proves que surtin no ens ajudaran a dir si aquest animal tirarà endavant o no. El que tirarà endavant o no és les cures que puguem fer nosaltres a nivell d'incubadora, com si fóssim una incubadora, i de l'esforç que hi posem i les ganes, això pot ser que ajudi a que aquest animal tiri endavant. Però hem d'estar molt preparats a que no tiri endavant. Penseu que un cadell que, pel que sigui, ens el trobem d'aquesta manera, és un nadó recent nascut, o inclús podríem parlar d'un nadó prematur, que, per tant, no ha madurat correctament, no surt del cau ell sol, i, per tant, aquí tenim un hàndicap molt gran nosaltres per tirar endavant aquest animalet. Aquí, ara llanço una allò de dir, endavant, o sigui, fem-ho, o sigui, l'hem de tirar endavant, clar que sí. I això no vol dir, doncs, bueno, com que ja l'ha deixat la mare, doncs el deixo aquí i ja està, i que es mori. No, tirem-ho endavant, o sigui, tenim, però hem d'estar preparats pel fracàs. O sigui, no és que haguem fet les coses malament que es morin aquests gatets. No és que nosaltres no sapiguem cuidar-los. No és que... Aviam, sempre hem de mirar, hem d'assessorar-nos, hem de saber què estem fent. Per això fem una miqueta això d'explicar-ho del sucre, lo de la temperatura. Però tenim moltes coses en contra. Per tant, un el que va fer és intentar ajudar aquest animalet. Que no es pot, doncs, ostres, és una llàstima, però ho hem intentat, li hem donat una opció.
0: Hi ha persones que pensen que intervenir en el cicle de la vida, modificar, doncs... Això que pugui passar amb un animal, doncs, no és correcte.
1: Bueno, és com la natura, clar. Sí. O sigui, la natura fa una selecció genètica.
0: Correcte.
1: És duríssima,
0: sí.
1: Però fa una selecció. Els humans anem en contra de la selecció, nosaltres mateixos, que a vegades estem més males, que dic jo, quan naixem. Moltes vegades els naixements són per cesària, que dius, és que no naixeríem. Però, clar, l'altra opció és que hi havia molta mortalitat, tant de les mares com dels nens. Doncs amb els animals passa exactament igual. La natura selecciona els més forts. Això no vol dir que no puguem ajudar-los, però llavors aquí hem de tenir una cosa darrere, i ho hem de ser molt conscients, que hem de ser responsables.
0: Correcte.
1: Per tant, ser responsable què vol dir? Que ens hem d'esforçar, hem de tirar endavant, i que si això costa, doncs, bueno, costa, i és una responsabilitat d'alimentar aquest animal, de cuidar-lo, de curar-lo, si té patologies, i bueno, de tirar endavant.
0: Però sobretot, si intervenim, sapiguem el que fem.
1: Clar.
0: Perquè a vegades tinc coneixement de persones que han recollit algun ocell que ha caigut d'un niu, l'han trobat allà,
1: sí.
0: I no han actuat correctament. Li han donat aigua, i a vegades hi ha coses...
1: Igual és insectívor i li donen farines.
0: Clar, hi ha pràctiques que si són, no desconeixem doncs, quina és la manera d'actuar, doncs no ho fem millor, no?
1: Clar, a vegades és millor no fer res.
0: No intervenir.
1: Res. O a vegades ens passa, mira, m'he trobat aquest gatet, no? Te'l porten al centre veterinari i està molt malament. Cura'l, però jo no vull saber-ne res. Clar, no. Aviam, si tu estàs venint a un centre veterinari, és perquè tu vols fer-te responsable.
0: Clar.
1: Llavors, coses a fer. El primer, tu donar aquesta responsabilitat de donar la temperatura, donar el sucre, alimentar-lo, li compres qualsevol llauna, és igual, el que sigui, mires internet, que hi ha molta informació. No cal que vagis a un centre veterinari. Però pots trucar a l'Ajuntament. Mira, què faig en aquest cas? Pots mirar el GenCat, que també surt moltes coses d'aquestes.
0: Aquí tenim el CREAC, també.
1: Exacte.
0: Que també recomanen trucar primer de tot al 112.
1: Ah, exacte.
0: I ja després, si es necessiten i es creu convenient, s'activen uns protocols, no? Per aquest animal.
1: Penseu que els animals que són fauna silvestre, doncs hi ha tot el que és el Protecció Civil, que hi ha tot el que és el CEPRONA, el DARP, el Departament d'Agricultura, Ramaderia
0: forestals,
1: i Pesca, els forestals...
0: Sí, sí.
1: Hi ha tot uns serveis que serveixen per això. És veritat que no tots els animals poden estar atesos per aquests serveis. Per exemple, i ara posaré un exemple ridícul, perquè clar, a vegades ens porten és un colom. Bueno, doncs és que clar, hi ha tants coloms que tu no pots estar, la Generalitat no pot estar, o els departaments o les autoritats, qui sigui, qui li toqui, no pot estar darrere de tots els coloms. Quan ja és un animal protegit o de fauna silvestre, que estem envaint el seu medi natural, doncs aquí sí que hi ha ara amb les òlibes, amb els mussols, amb els falcons, tots aquests animalets, doncs sí, que el correrol que tenim aquí, no? Les platges que estem fent la protecció, el tema de les tortugues també, doncs hi ha moltes coses que s'estan protegint. Però, per exemple, jo a vegades ho poso l'exemple més bèstia, una formiga, no, clar. Doncs això a vegades passa, i això ens pot saber greu que no ens facin cas. Sí, bueno, però llavors fes-ho tu a la mesura que puguis. Ja està. Si em trobo un colom i no tira, un falciot, i no tira... Bé, els falciots estan protegits, però els coloms, per exemple, no. Doncs si jo vull tirar endavant, doncs mira, a YouTube, al chat GPT, que més o menys t'ajudarà, alguna cosa te dirà que no és correcta, però bueno, podràs ajudar-lo una mica. Doncs fem el que puguem, sense frustrar-nos massa, i intentar ajudar en la

0: Però és la realitat, és així.
1: Però si nosaltres podem ajudar des de la bona
0: fe... En algun moment, doncs fem-ho. Doncs avui parlant d'aquests animalets trobats, La natura, la vida. És això, és la vida.
1: És la vida. Tot el que puguem fer en positiu, els humans som així i ajudem. Cap problema.
0: Esther Fuertes, de la Clínica Veterinària Calafell. Molt bon cap de setmana.
1: A
0: divendres vinent és l'últim divendres de la temporada.
1: Parlem de Sant Joan.
0: Com
1: sempre. Bueno, algo buscarem.
0: I les vacances.
1: I viatge. Ja parlarem d'alguna coseta.
0: Exacte. Que vagi molt bé. Bon cap de setmana. Adéu, Esther. Adéu.

0: Això és Energy. És la nova cançó d'Ava Max, que a més pertany a una col·lecció de cançons que s'han publicat amb motiu del Mundial de Futbol 2026, que per cert, ahir va començar. Així doncs, que els amants del futbol esteu d'enhorabona. Us venen unes setmanes intenses. Els que no ens agrada el futbol, doncs mira, paciència, avui en dia tenim moltes alternatives per no tenir que patir-lo. I vinculat a aquest Mundial, tenim cançons, música com aquesta, Energy. És la Ava Max sonant a Calafell Ràdio. I arriben a les 9:55 minuts. Si us quedeu aquí amb nosaltres, a partir de les 10, espai d'actualitat avui parlant de la setena trobada de bandes que es fa celebra demà dissabte. Ens acompanyarà el Ferran Cànovas de la banda de timbals i graies de Calafell. A partir de 11:15 parlarem del clima com d'acostum els divendres amb la Júlia Crespin, oceanògrafa calafellenca, climatòloga, i avui parlarem de quan el mar de Barcelona deixa de ventilar. Atenció a aquest titular. A les 11 al temps, la previsió amb Josep Miró i tot seguit, novetats musicals i discogràfiques, les més destacades de la setmana. Avui és el dia oficial de la publicació, la presentació d'aquestes cançons. Tindrem les novetats al cinema, les estrenes cinematogràfiques més destacades d'avui divendres. I a l'última hora de programa, l'esperit viatger, la càpsula d'escapades de la Mireia Romaguera, l'altaveu jove de l'oficina jove del Consell Comarcal del Baix Penedès. I abans d'arribar a la una, l'agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. Tot aquí, a Calafell Ràdio, al Calafell Matí.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la

0: Bona cuina. Ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
0: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
2: Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música Es Connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: aquí l'actualitat, aquí l'entreteniment i sempre amb la millor música. Aquí, Calafell Matí. Tota l'actualitat al Calafell Matí.
1: Molt bon dia. Avui parlem de la setena trobada de bandes que tindrà lloc aquí al municipi de Calafell, precisament aquest dissabte, dia 13 de juny. Saludem el Ferran Canovas, de la banda de timbals i gralles de Calafell. Molt bon dia.
2: Molt bon dia a tothom.
1: Què tal? Com porteu els preparatius? Ja falta poquet.
2: Bueno, doncs força bé. De mica en mica ja estem a la setena trobada. Això ja comença a crear una miqueta d'història.
1: I tant que sí.
2: Sí que és un acte que dona molta feina, però molta satisfacció també. No solament a la banda, sinó al poble en general.
1: Explica'ns primer de tot, doncs, com serà, no? Com serà aquest esdeveniment, on comença i què és el que es podrà anar veient al llarg del dia i fins a la mitjanit.
2: Molt bé. Doncs començarà allà a la plaça dels Presidents, allà a l'Estany. Allà ajuntarem aquest any. Serem 6 bandes, 5 de fora, que després els explicaré, i la nostra. I començarem a desfilar pel passeig de Sant Joan de Déu fins a la confradia. Una vegada allà, que estiguem ja totes les bandes, farem una petita exhibició de cada banda, entre 5 i 7 minuts cada banda, i en acabat entregarem un record a cada banda de l'esveniment i farem un toc conjunt.
1: Molt bé.
2: Molt bé. En acabat això, marxarem tots cap a la pista del castell, de hoquei del castell, i allà tenim el sopar preparat.
1: Un sopar de germanor, no?
2: De germanor, entre tots. Un sopar de germanor que faran per la nit una bona paella. N'hi ha gent que no li agrada, però a mi m'agrada molt. I, bueno, i quan ja sigui les 12 de la nit, ajuntarem tots a la plaça Catalunya, a la plaça de l'Ajuntament, i a les 12 en punt, emulant, com sempre, a l'Aragó, trencarem l'hora. I tots els timbals i bombos començarem a tocar tots a la vegada un toc conjunt. És un acte molt, molt, molt xulo, que animo a que la gent puixi a veure'l perquè li agradarà molt.
1: Entre totes les bandes que sou, més la vostra, quantes persones us podeu aplegar, més o menys, aproximadament?
2: Bueno, pues es podem juntar entre 300-350 persones.
1: Molt bé. D'on provenen, d'on són aquestes bandes?
2: Sí, aquestes bandes, mira, t'hi diré, ve una banda de Sant Vicent dels Horts, una banda de cornetes i tambors de Sant Vicent dels Horts, que ja han participat amb nosaltres alguna vegada. Ve també la de Sant Pere Apòstol de Reus, una banda que tenim molt rotllo amb ells, coincidim amb els puestos amb ells, i vindrà també el Sant Crist de Lepant de Valls, que també ha participat amb nosaltres, la banda de tambors i bombos de la vila d'Azanui, això ja sóc clar, cada any... Ara us diré una cosa curiosa. Bueno, fa 4 anys que anem nosaltres a Azanui, sempre invitats, i cada any rifen un pernil per totes les bandes, i cada any ens ha tocat a nosaltres.
1: Ostres!
2: Curiós, oi?
1: Quina casualitat, sí,
2: no? I aquest
1: sí,
2: any
1: no?
2: van rifar dos i es van tocar els dos.
1: Molt bé.
2: No sé, ara direm broma, no? Si fiquen el número, expressament, eh? Però bueno, ho passem molt bé. Després ve la Bombos i Cornetes, també, d'Osca Capital, aquesta és nova. És una banda que van coincidir amb la sectació del bombo de la ciutat de Valls, i li van proposar, bueno, ho va proposar ell. Diu, escolta, què tal si podríamos ir a vuestro pueblo a tocar? Pues encantats de la vida. I vindran. I després ja nosaltres. I serem 5 i la nostra 6.
1: Ja són 7 anys, no? Com va sorgir la idea d'organitzar aquesta trobada?
2: Pues mira, aquesta idea va sortir de que, bueno, que teníem una inquietud de tocar aquí a Calafell, estava molt bé, però volíem ampliar una miqueta i dir, per què no participem o organitzem una trobada de bandes aquí a Calafell, invitem a bandes del voltant en un principi, i va sortir bé. També que es va donar moltes ganes de continuar. Vam tindre també molt recolzament, sempre, de l'Ajuntament, de la Regidoria de Cultura, tinc que destacar una miqueta a Desi, que ja sabeu qui és, que m'ho dona tot pràcticament quasi fet. I, bueno, pues això es va animar i cada any ha anat a més, i, bueno, aquí estem, a la setena.
1: Quantes persones formeu part actualment de la vostra banda d'aquí, del municipi?
2: Sí, de la nostra banda, en aquest moment som 32 persones.
1: Ara t'incrementar any rere any?
2: Sí, sí, cada any, i tenim llista d'espera, a més.
1: Ostres!
2: Sí, el que passa que ara, a partir d'aquest any, poder no m'agrada dir-ho, però tindrem que ser una miqueta selectius, uh-huh, eh? Per agafar gent. Tenim una colla molt maca de gent. Gent més gran, gent no tan gran,
1: petits. Molt variats, no, d'edat?
2: Molt variats, molt variats. I és una colla que ho passem molt bé i cada vegada pues, s'ha anat incrementant. I jo crec que les coses, quan es fan amb ganes, i ho diré, i amb carinyo, pues, ha de sortir bé, i està sortint bé.
1: A banda d'aquesta trobada de bandes que organitzeu per aquest dissabte 13 de juny, també participeu en altres ciutats, pobles, i també aquí al municipi de Calafell, en altres esdeveniments, no?, com a banda.
2: Sí. Compte que nosaltres participem a la ciutat de Reus, anem a Fanui, a Osca, anem a Valls, això no... anem a Sant Boi, de Llobregat, i hi ha més puestos, ara no, però clar, al llarg de tants anys, ja aquest any ja farà 13 anys de banda, llavors hem anat a molts puestos. Sempre amb l'orgull de portar amb el nostre estandard el nom del nostre poble, de Calafell, del nostre municipi. En un principi, com sabeu, la banda es va crear com banda de timbals i gralles de Marromeu. Però bueno, al llarg dels anys vam pensar, tenim que canviar el nom, eh? No va posar-li banda de timbals i gralles de Calafell. Aquesta consulta, fins i tot, li va fer al senyor alcalde, el senyor Ramon. I em va dir que li semblava perfecte, que no era el mateix representar amb una urbanització que representar tot el municipi. I, bueno, pues aquí estem, representant el municipi.
1: Aquí esteu, no?, portant el nom de Calafell a diferents poblacions.
2: Sí, a tot arreu.
1: Ho viviu molt intensament, no? Us agrada moltíssim, no?
2: Molt. Compte que això és un món. Una vegada estàs a dins, veus que n'hi ha, bueno, que n'hi ha una alegria, un companyerisme, una camaraderia, en fi, ho passem molt i molt bé, i la nostra banda és molt estimada allà on va, i la prova és que cada any s'inviten. Primer, perquè som una banda, no diré que... però és una banda que sona bé, i molt original. Per tant, és estimada.
1: Molt bé, això és molt bona notícia, no?, i bons resultats.
2: Molt bona notícia, sí, és veritat.
1: Molt bé, doncs Ferran, per anar acabant, què els diries als nostres oients perquè vinguin a veure-us, no?, en aquesta trobada de bandes d'aquest dissabte?
2: Sí, jo diria que això passa una vegada a l'any, que és un acte guapíssim, curiós, per què? Perquè podem disfrutar d'una sèrie de bandes completament diferents, cada una amb la seva identitat, i tocant el que saben fer, sobretot les bandes de l'Aragó, que fan sonar els timbals i els bombos, que és un espectacle.
1: Ben fort, no?
2: És un espectacle, com toquen i el que toquen. I, bueno, pues animo a tothom que vingui, que ho passaran bé, i nosaltres, de veure a tanta gent, encara ho passarem millor.
1: Molt bé, doncs que vagi molt bé aquest dissabte, i moltíssimes gràcies per venir.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres, perquè sempre hi sou.
1: Gràcies, bon dia.
0: A Calafell Ràdio, Calafell Matí. Aquí també els clàssics. Els essencials de la teva vida, ara

0: Any 1988, l'àlbum Introspective, un dels millors de la història dels Pet Shop Boys, el Chris Lowe, el Neil Tennant, els britànics, els Pet Shop Boys. I això que acabes d'escoltar, It's All Right, perfecte. Una proposta que ens encanta també compartir els clàssics de la història de la música i una de les bandes, un d'aquests duets que ha marcat un moment, una època que encara a dia d'avui continuen donant guerra, eh? Els Pet Shop Boys.
1: Aquí també els clàssics. Els essencials de la teva vida, ara també al Calafell Matí.
0: La guerra en el millor sentit de la paraula, si és que en té d'algú de positiu. Vinga, arriba la Lady Gaga, Stupid Love. Dels seus temes que recuperem també aquí en el Calafell Matí. Bon dia.

0: És la nova cançó ara publicada fa 7 dies enrere, divendres de la setmana passada. La nova dels Búhos Escalafallencs, que a més es deixen acompanyar i per... I molt bé, per cert, de la Leire Martínez, ara ja en solitari. La cançó No hi ha pla B. La que hem d'escoltar aquí a Calafell Ràdio. Ens encanta la nova de Búhos.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, de 9 a 1. I els dissabtes d'11 a 1 amb el més destacat de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
2: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
1: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv, sent Calafell allà on siguis.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
3: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català.
1: A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu.
0: Aquesta temporada tens tota la informació esportiva de Calafell en els blocs d'esports dels informatius de Calafell Ràdio. I en el Calafell Esportiu, els divendres a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda en repetició, amb el més destacat de la setmana i la prèvia del cap de setmana.
1: Els esports, amb la Roser Ribas.
0: Tots els esports, tots els protagonistes, tot l'esport calafellenc es viu a Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44. 10 i 24 minuts. Vinga, en un moment, l'avanç informatiu amb els titulars d'aquest divendres, amb la Mireia i també amb el David. I tot seguit parlem del clima. Serà d'aquí uns minuts amb la Júlia, que ja a punt d'arribar a la ràdio. Amb la Júlia parlarem del clima, com cada divendres. Abans, Estrella. Alfred García i l'Álvaro Soler recordant recuperar aquesta cançó.

0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: Molt bon dia. La Festa Major 2026 de Calafell ja té cartell guanyador i estrena programa d'actes. Les festes majors ja comencen a escalfar motors al municipi de Calafell i ja es disposa de la imatge que representa oficialment la celebració de la Festa Major de Calafell en motiu del 24è certamen del concurs de cartells de festes majors. I recordeu que és obert el termini de presentació de propostes per als pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell de cara a l'any 2027, fins al proper 19 de juny. I també parlarem de la setena trobada de bandes de timbals que tindrà lloc demà dissabte, 13 de juny, al municipi de Calafell. El Vendrell farà gratuït el curs de P0 de les escoles bressol municipals. L'anunci s'emmarca en el balanç de 3 anys de mandat, en què el govern destaca un 83% de compromisos complerts. Llorenç del Penedès incorpora un nou vigilant municipal per reforçar la seguretat i el compliment de les ordenances. Un estudi del CREAF avisa que els boscos de l'Espanya peninsular utilitzen un 20% més d'aigua que fa 30 anys. El treball adverteix que cal millorar la gestió forestal per adaptar aquests ecosistemes a un clima cada cop més sec. I la construcció de piscines privades creix un 70% aquest any al Camp de Tarragona, entre elles a la comarca del Baix Penedès.
0: Els esports. Amb David Burillo.
2: Després d'anys oferint activitats aquàtiques a la platja de Calafell, Wave Riders Calafell prepara el seu primer casal d'estiu. Han vingut als estudis la Mar Tena i en Daniel Puig, organitzadors d'aquest casal, a explicar-nos tots els detalls d'aquest projecte.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Vinga, som-hi ara mateix. Segons ja arribem al punt de 11:15. Amb mitja poma encara a la boca, comencem una nova edició del Parlem del Clima. Molt bon dia, Júlia Crespin.
1: Molt bon dia, Ferran.
0: És que és la meva... Gràcies. És que és la... Saps? Esmorzo molt d'hora.
1: Esclar. I ara a aquestes hores... La ràdio comenceu molt d'hora, sempre.
0: Sí, sí, sí, eren 6:45. Clar, aquestes hores jo...
1: La panxa
0: arribar...
1: fa soroll.
0: Sí, fins a arribar a les dues que vaig a dinar, doncs... I ara una pometa sempre és molt...
1: Home,
0: molt bé.
1: I molt saludable, diuen, eh?
0: Sí.
1: Que va molt bé pels músculs, per la memòria, per un munt de coses.
0: Pel meu trànsit intestinal també.
1: També.
0: Cosa que diuen que lliga molt, doncs a mi em va molt bé.
1: Perfecte.
0: Empelli tot, imagina't.
1: Jo també me la menjo així, eh? A mi no m'agrada tallar-la.
0: No, jo ben
1: jo
0: neta
1: me la menjo i
0: anat a la
1: xeta,
0: le... I està, aquesta està espectacular. Uf, jo no sé si era per la gana o per
1: aquesta...
0: No,
1: no, a mi és que la poma m'encanta.
0: Ja està boníssima. M'has enganxat això, encara amb la poma.
1: Hi ha confiança.
0: Sí, bueno, obrim micròfon, estem com a casa, no?
1: Això és casa.
0: Exacte.
1: A Calafell és casa.
0: Fem ràdio, això, de un tet-a-tet, no sé, una cosa d'estar per casa.
1: Exacte.
0: Doncs els divendres amb la Júlia Crespin, climatòloga, oceanògrafa calafellenca, parlem del clima i avui parlarem... Del mar de Barcelona, a veure...
1: Del mar de Barcelona, de la brisa...
0: Darrere, que havia baixat fins a baix de tot i ara tinc... Déu-n'hi-do, eh? El guió avui te l'has currat, eh? Llarg, llarg. Quan el mar de Barcelona deixa de ventilar. Aquest és el titular.
1: Aquest és el titular.
0: Què vol dir, que deixa de ventilar?
1: Doncs és per un nou estudi que ha fet l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals i la Universitat Autònoma de Barcelona. I ve molt relacionat amb la brisa marina, i és que sovint quan pensem en canvi climàtic, no, pensem farà més calor, més sequeres, més incendis, més temporals, tot això és cert, ja n'hem parlat molt.
0: Sí.
1: Però el canvi climàtic també té efectes que són menys visibles, efectes que passen desapercebuts i sobretot que normalment no apareixen als grans titulars amb aquestes imatges espectaculars. Canvis subtils, com per exemple en els vents, en els corrents atmosfèrics, o, per exemple, en la manera en com es mou l'aire que respirem cada dia, perquè aquí també tenim brisa marina.
0: Sí.
1: I és precisament un d'aquests canvis el que acaba de posar sobre la taula aquest estudi del que parlarem avui. I la conclusió és tan sorprenent com preocupant. I diu que a finals de segle Barcelona podria tenir menys brisa marina. I això significa una cosa molt més concreta, que vol dir més contaminació.
0: Clar.
1: Perquè resulta que el vent que en refresca els dies d'estiu també fa una doble feina. I és una feina que no es veu i que, bé, passa, però bueno, com que passa no me n'adono, i és que ens fa la ventilació de les nostres ciutats costaneres, també, del municipi de Calafell.
0: Exacte.
1: Exacte. Si aquesta ventilació es debilita o no passa, doncs tota la contaminació que ens acumula durant el dia al cel es queda allà. No marxa. Aquí a Calafell no tenim aquest problema, per
0: sort.
1: No
0: tenim contaminació, de moment, per
1: sort. Mira, just veníem al cotxe i he pensat, ho diré a la ràdio, he vist com una boirina per allà.
0: Sospitosa.
1: Sí. No ho sé. Potser, com que estan aquí fent cosetes per aquí a la vora...
0: Què estan fent?
1: No ho sé, hi ha un rodatge, no? Algo?
0: Sí, home, però no crec que crimina ningú en aquest rodatge.
1: No, però saps què penso que era? Perquè ho he vist per la carretera. I l'aparcament que hi ha al costat de la Creu Roja, allà que és de sorra, mons pares viuen per allà, i hi ha hagut molt moviment.
0: Sí, sí,
1: dic
0: sí,
1: que no
0: tenen...
1: sigui que s'ha aixecat una miqueta d'aquesta sorreta en suspensió, però bé,
0: no sé.
1: Res de contaminació,
0: no,
1: no ens preocupem.
0: No, esperem que no alertem a ningú. Sí que és veritat que a vegades la qualitat de l'aire, inclús aquí, va variant i no és tan bona, on hi ha dies que millor. A més, avui en dia, amb les aplicacions que tenim, sempre a mi em xiva. Avui la
1: sí,
0: qualitat de l'aire...
1: Sí, alerta vermella, alerta
0: taronja. No arribem aquí a la vermella, però sempre em diu la qualitat avui és suportable o avui és més bona i tal, i va variant.
1: Sí, aquí, bueno, tenim aquesta sort. Quan fa calor, doncs n'hi ha més.
0: Ara, quan parlaves d'aquesta brisa que tenim, jo no sóc gaire de prendre el sol, però quan m'hi poso, que fa aquella calor, que t'estàs achicharrant, aquella briseta, que agradable és.
1: Menys mal.
0: És
1: sort d'això.
0: Si ens la treuen, malament anem, eh?
1: Doncs per entendre què està passant, hem de començar pel principi. Comencem parlant, doncs, de les brises marines. És un fenomen molt habitual de la costa catalana que durant el dia la terra s'escalfa més ràpid que el mar i llavors l'aire calent puja i l'aire fresc que hi ha sobre el Mediterrani entra cap a la terra, cap a...
0: Terra endins.
1: Terra endins. No? Sí, perquè ara dic terra, que no se'm confongui amb el planeta. Sí, el planeta no, Terra no.
0: Terra endins.
1: Terra endins per ocupar el lloc de l'aire calent. Mm. És un mecanisme natural que es repeteix doncs, pràcticament cada estiu i no cal ser estiu perquè passi. Mm. I té dos efectes molt importants. El primer és que ens modera la temperatura. Per això moltes vegades es diu que una ciutat costanera suporta millor una calorada que un municipi de l'interior. De fet, sempre això, quan fèiem el grau, la carrera, sempre en parlàvem que estem a la mateixa latitud Barcelona que Nova York.
0: Sí, correcte.
1: Però bé, això depèn ja de les corrents i això. Però segurament si mirem una ciutat més endins i una que està a la costa, quan ve una calorada, la brisa marina ens hauria d'ajudar. És cert que aquí tenim una humitat, Ferran...
0: Ah, això, mira, és que m'ho has tret de la llengua.
1: Ja t'ho he vist als ulls.
0: Sí, perquè dic, a veure, sí, però a l'interior puja més el termòmetre, però no tenen la sensació d'humitat de xapó que tenim aquí. No sé què dir-te.
1: És un balanç.
0: Exacte.
1: La segona feina que fa aquesta brisa marina, i és del que se'n parla ben poc, i és que aquest vent també transporta contaminants. Actua com una mena de sistema de ventilació natural que ajuda a dispersar els gasos acumulats sobre les grans àrees urbanes. Doncs, tota aquesta contaminació que potser s'ha acumulat durant el tràfic del dia, per exemple, a la ciutat de Barcelona, amb la brisa doncs, la dispersa. Per tant, no és un impacte tan fort en una zona tan concreta.
0: I segons aquest estudi, què és el que està canviant, Júlia?
1: Doncs el que està canviant és que aquest mecanisme podria començar a funcionar de manera diferent. I els investigadors de l'ICTA UAB han analitzat com podrien evolucionar els vents a mesura que avança l'escalfament global. Les simulacions que han fet mostren aquest canvi tan important i és que, tot i que la brisa marina continuarà existint, tranquils, que no desapareixerà, penetrarà menys cap a l'interior i arribarà més tard, entre una i dues hores més tard en alguns episodis.
0: Vaja.
1: És a dir, que si abans els episodis de brisa marina passaven cap al vespre, doncs potser ara començaran
0: a la nit.
1: Més cap a les 10 o així.
0: Més tard, menys, a més. Durarà menys, també entenem.
1: Què passa? Que com que gran part del vent, a més, diuen que es mourà paral·lel a la costa en lloc d'entrar terra endins. Això pot semblar un detall molt tècnic o que estàs pensant, no, això no té tanta importància, però les conseqüències poden ser molt importants, perquè l'aire contaminat deixarà de dispersar-se amb la mateixa eficàcia i quedarà més temps acumulat primer sobre les zones costaneres, que justament són les més poblades, i després doncs, aquestes zones on s'acumula més contaminació durant el dia, doncs aquest aire arribarà més tard per dispersar-se.
0: I aquelles nits d'estiu que un obre la finestra confiat que corre una miqueta l'aire, que circuli per... Doncs si ens detreuen aquestes corrents d'aire, aquestes brises i aquests airets, doncs malament anem.
1: Malament. Encara superem més tard.
0: Encara més.
1: I aquí apareix l'altre protagonista de la història, i és l'ozó. Quan sentim a parlar d'ozó, sovint pensem en la capa d'ozó, no? Que és aquella capa que tan famosa, que ens protegeix de la radiació ultraviolada. Però l'ozó que ens preocupa avui és un altre, i és l'ozó troposfèric. Aquest ozó es forma a prop del terra i no surt directament ni dels tubs d'escapament ni de les xemeneies, sinó que es forma a l'atmosfera. Quan els òxids de nitrogen procedents del trànsit i de la indústria reaccionen amb el sol, és a dir, normalment una radiació solar intensa i temperatures elevades, es forma doncs, aquest gas que és l'ozó, que és un contaminant. Mm. Per això, els episodis més greus acostumen a produir-se a l'estiu, com et deia. Quan hi ha més contaminació, normalment és a l'estiu, perquè és quan aquestes temperatures elevades reaccionen amb aquestes molècules que venen doncs, de la indústria, del tràfic, etc. Trànsit. Ja m'he equivocat com tres vegades. Ho sé, que ho dic malament, el català correcte, Ferran. Doncs aquestes condicions, que cada cop seran més habituals perquè cada cop fa més calor i durant més temps, doncs bé, més contaminació. Així doncs, l'estudi apunta que l'augment de temperatures no només afavorirà aquesta formació d'ozó, sinó que també dificultarà la seva dispersió amb la brisa marina. Per tant, tenim doble penalització, doble multa. més producció de contaminant i menys capacitat natural per eliminar-lo. Segons els investigadors, durant els episodis de calor més intensos es podrien registrar increments d'entre 5 i 7 parts per bilió de les concentracions d'ozó a la costa central catalana, que sembla una xifra petita, les parts per bilió. Sí. Però quan parlem de qualitat de l'aire, això són quantitats molt grans, són increments molt rellevants, especialment si parlem en períodes llargs d'exposició, és a dir, que no serà que un dia en concret a Barcelona, ostres, avui han superat aquesta quantitat, no, no, com que serà sostingut en el temps, això realment tindrà un impacte en la salut pública.
0: Això anava a dir, perquè si fins ara, doncs, tenint aquests vents, aquestes corrents, doncs ja la contaminació comporta molts problemes de salut per moltes persones, imagina't encara si això s'incrementa, no?
1: Doncs sí, és el que tu deies, si respirar aquest aire contaminat ja té conseqüències,
0: encara
1: s'agreujaran més. Ja sabem les que són, però les repetim. Impacta sobretot en el sistema respiratori cardiovascular, agreuja l'asma, provoca irritació pulmonar, augmenta el risc de problemes respiratoris en infants, persones grans, persones amb malalties prèvies. Tota aquesta població que ja és vulnerable. Doncs bé, tot això ja s'amplifica durant les onades de calor, precisament que és quan el cos ja està sotmès a un estrès extra. Tots els cops de calor que estan donant, l'altre dia hi havia una ambulància per aquí, dic, home, és que amb aquesta calorada...
0: Com no? Ha fet molta calor aquests dies que jo he estat fora?
1: Sí, clar. Sí, sí, sí. Bueno, va ploure una mica, però saps aquella pluja que després puja,
0: sí,
1: una xafogó?
0: Sí, la humitat, sí.
1: Ha estat combinat, ara. Però jo diumenge vaig sortir aquí a la Fira de la Mar a passejar, que vaig fer una xerradeta, i ahir em deien a Esbart, què t'ha tocat el sol? I dic, doncs, com no hagi sigut diumenge, perquè no he sortit de casa, tot el dia asseguda treballant, Ferran. Doncs mira, imagina't si feia sol. Doncs bé, anem tancant, i és que durant anys hem abordat la contaminació com un problema d'emissions, no? Que si els cotxes, que si les fàbriques, els combustibles fòssils, evidentment continua sent així. Però aquest estudi jo crec que ens fa recordar, i és aquí on vull jo remarcar el pes de l'espai, una cosa molt important, i és que el clima no és només el context on es produeix la contaminació, sinó que és una peça activa del problema. Els vents, la temperatura, la circulació atmosfèrica, tot això condiciona la qualitat de l'aire. És a dir, que encara que nosaltres reduïm emissions, el canvi climàtic ens pot modificar quan vulgui les regles del joc i obligar-nos a replantejar, doncs, en aquest cas, com gestionem la salut ambiental de les nostres ciutats. El canvi climàtic no només ens afegeix nous problemes, sinó que també altera aquests mecanismes naturals que fins ara ens ajudaven a mitigar-los. Si teníem aquesta brisa marina que ens ajudava a dispersar els contaminants, precisament aquests contaminants que provoquen l'augment de temperatures, doncs el canvi climàtic també ens fa modificar aquesta brisa marina que no arriba de la mateixa manera per mitigar-la. És com un cercle viciós. La brisa marina era un servei gratuït que ens proporcionava la natura, i ara, doncs, estem descobrint que aquest servei, doncs, també pot veure's alterat.
0: Parles en passat, eh?
1: Parlo en alterat. De moment encara en tenim, de moment encara en tenim. Tot arribarà.
0: No, que no arribi això, però...
1: Bé, doncs, quan això passa, jo crec que hem de ser conscients, ens hem d'adonar fins a quin punt depenem d'equilibris o mecanismes de la natura que sovint donem per fets perquè sempre els hem conegut d'aquesta manera. Anem cap a les conclusions?
0: Ah, això t'anava a dir, és que m'he perdut. M'he perdut, perquè anem tancant. Sí. Dius, venga.
1: Com que m'has dit que era molt llarg, he anat per feina.
0: No, jo he dit Déu-n'hi-do, que t'ho has currat, perquè això és llarg i llarg i llarg. No he dit que fos excessivament llarg, he dit que Déu-n'hi-do.
1: He parlat massa ràpid.
0: No, vas bé. Vinga, per tancar, conclusions.
1: Doncs quan pensem en el canvi climàtic, acostumem a mirar el termòmetre, no? Més calor. Però potser hauríem de començar a pensar en una altra cosa que és molt important. El vent, els vents, les corrents, la brisa. La història que ens explica aquest estudi no ens parla de les temperatures, tot i que estigui relacionat amb el canvi climàtic. Ens parla d'una ciutat que serà més calenta, però també menys ventilada i, per tant, més contaminada. D'un mar que continuarà davant nostre, però que potser ara ja no ens refrescarà ni ens netejarà l'aire de la mateixa manera que ho havia fet fins ara. El canvi climàtic ja ho sabem que és una alteració profunda de molts mecanismes visibles, però també d'altres com aquest invisible, que fan habitable i que fan doncs, que les nostres ciutats, que casa nostra sigui més habitable i que estiguem doncs, més còmodes visquent. I quan aquests mecanismes ens comencin a canviar, doncs es desequilibrarà tot.
0: Estem a temps de revertir-ho?
1: Jo penso que sí, però anem tard. Fiquem-nos les piles.
0: Sempre anem tard.
1: Jo crec, el meu jefe d'abans, el Jordi Soler, si m'està escoltant, que no ho estarà fent, però bueno jo ja li
0: deixo el podcast.
1: La salutació.
0: Li envies el podcast.
1: Ell sempre em feia la comparativa amb l'Imperi Romà. Tu saps que l'Imperi Romà ja havia caigut, però continuava funcionant com si res, perquè encara no ho sabien, però ja havia caigut. Doncs potser ens passarà això.
0: Doncs quan el mar de Barcelona deixa de ventilar, esperem que no deixi de ventilar,
1: esperem
0: perquè
1: no,
0: ni el de Barcelona ni cap.
1: Sempre tot es pot canviar.
0: Esperem que sí.
1: Però cal fer feina.
0: No, exacte, i està bé espais com aquest, que a més doncs planteja les possibilitats i aquests estudis que es fan i es desfan, i a veure si podem revertir això, almenys sabem què és el que està passant, doncs a veure si podem canviar.
1: Si més no, si tenim menys brisa, doncs aviam si podem eliminar o reduir aquesta contaminació, perquè si no la gent de Barcelona, mira, potser els ajudaria i solucionaria una miqueta el tema dels turistes.
0: No, esperem que no, que ni arribem a lo dels turistes ni que tinguem que posar ventiladors perquè corri una miqueta l'aire.
1: Això.
0: Júlia Crespin, que ens acompanya des del Parlem del Clima els divendres. Divendres vinent, últim. La temporada, que ja
1: aviam.
0: Tenim l'estiu aquí.
1: De què parlarem?
0: A veure de què parlarem. Parlarem del clima sempre. Júlia, gràcies. Molt bon cap de setmana.
1: Molt bon cap de setmana.
0: Que vagi bé. Adéu.
1: Adéu.

Com ens agrada aquesta? Una de les de Taylor Swift, això que es diu Cruel Summer, que acabes d'escoltar aquí a Calafell Ràdio. Calafell Matí. 10 minuts i les 11, en un moment, pausa, en un moment el temps i en un moment també novetats musicals i discogràfiques de la setmana, perquè som a divendres. I temps també per escoltar bona música. És una de les grans veus d'Eddie Swims.

0: Així el vam conèixer amb el Luz Control, el gran hit del Teddy Swims, gran veu, gran persona i gran cançó aquesta.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
2: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
3: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
4: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
5: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
6: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
2: Cada dia aprenem coses noves.
7: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
8: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
9: de... El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
2: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
10: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
11: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el cel...
12: A punt de fren amb la Júlia Pont.
13: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
2: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer. L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.

0: dos minuts i escaig, ja arribem al punt de les 11 del matí. Anem pel temps, anem a actualitzar-nos, com sempre, en directe a aquestes hores, amb Josep Miró al telèfon. Josep, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs un dia esplèndid i un cap de setmana, que segons la previsió que ens feies a primera hora, també ho serà, eh?
1: Sí, ho serà, i a més, temperatures que van cap amunt. Fins aquesta nit i matinada podríem dir que han quedat una miqueta frenades. Avui hem tingut fins i tot 17 graus escassos de mínima, s'ha dormit bé, però a partir d'aquest dia això comença a canviar. Avui la temperatura ha de pujar un parell de graus. Si ahir no arribàvem als 25 de màxima, ara els estem fregant ja i hem d'esperar que la màxima avui estigui molt propera als 27, amb una humitat moderada del centre del dia més alta fins a primer del matí i també a partir del vespre. I amb vents en conjunt febles, hem tingut una mica de mestral fins ara, però ara ja comencen a entrar les marinades, que seran de migjorn, ara al migdia, i de garbí a la tarda, fent que a la mar hi hagi una mica de marejol. Per demà esperem que el temps doncs sigui estable, dominat pel sol, amb cel clar la major part del dia, i tan sols apareixeran alguns núvols alts al final de la jornada. Avui el núvol n'hem tingut algun, eh? De tipus baix de primera hora al matí, però ja s'ha desfet totalment i ens quedarà un cel clar la resta del dia. Com dèiem, demà només tindrem algun núvol al final de la jornada i amb unes temperatures que aquesta nit poden pujar una mica i estaran al voltant dels 18 o 19 de mínima, mentre que demà la màxima encara pujarà més i ja podrà estar entre els 28 i 29, amb una humitat que serà alta de nit, moderada de dia, i amb vents febles, amb terrals fins a mig matí, i dominida al migjorn, no? Garbí al centre del dia, fent que la mar estigui plana o arrissada al matí, amb una mica de marejola a la tarda. I de cada diumenge, la temperatura doncs toca sostre, tot i que la setmana que ve es mantindran aquests valors. La nit de dissabte a diumenge ja podrem tornar a tenir una altra nit tropical, estarem al voltant dels 20 de mínima, però compte que amb la màxima diumenge estarà per sobre dels 29 o acostant-se als 30, amb una humitat que serà en conjunt força alta i ambient més fogós. Vents en conjunt doncs febles i variables en domini de les marinades que faran que la mar estigui arrissada al matí amb una mica de marejó a la tarda. Sí que amb domini del sol el diumenge, però amb un cel enteganyinat la major part del dia per núvols prims, tot i que al final de la jornada s'acabarà aclarint i acabarem el diumenge amb sol i cel clar. Per tant, a temps de ple estiu, hem passat aquesta primera meitat de setmana amb unes temperatures normals per les dates i a partir de demà i diumenge ja parlarem de dates més pròpies de final de mes.
0: I temperatures i un estat del temps que continuarà com ens avançaves fa un moment ja al llarg de la setmana vinent,
1: sí. La setmana vinent continuarà exactament igual, almenys la primera meitat de setmana amb temperatures altes que en la costa poden estar entre 29 i 30 i a l'interior de la comarca s'enfilaran fins a 32 o 33.
0: Doncs el temps que sempre el fem amb Josep Miró, el nostre home del temps, el meteoròleg, que ens acompanyarà novament dilluns, després del cap de setmana. A gaudir-lo, a descansar. Gràcies, Josep, i fins dilluns. Bon cap de setmana.
1: Fins dilluns, que vagi molt bé. Bon cap de setmana.
0: Adéu-siau.

En segons, arribem a les 11 del matí, amb 2 minuts. Vinga, és moment de les novetats musicals, les novetats discogràfiques. Som a divendres, ja sabeu que els divendres és el dia oficial de la publicació d'aquestes noves propostes. I aquí, en el Calafell Matí, a Calafell Ràdio, us presentem les novetats més destacades de la setmana. Avui us portem 8 novetats, 8 noves propostes, novetats musicals i discogràfiques de la setmana. Comencem per la primera, amb Jessie Reyes. Avui publica A Little Vengeance. Avui divendres arriba Little Vengeance, el nou disc de Jessie Reyes, cantant canadenca d'arrels colombianes, que presenta el seu quart treball d'estudi després de consolidar-se com una de les veus més personals del R&B actual. D'aquest disc, d'aquest treball, ja hem pogut escoltar alguns avançaments, com aquesta que estem escoltant, Ain't You Tired, amb Mooney Long i NYFF. I tot apunta que continuarà explorant l'estil directe i emocional que l'ha convertit en un artista de referència a la seva generació. Així sona el més nou de Jessie Reyes. Es titula A Little Vengeance.

Tenim molts estils musicals que presentar-vos, molts artistes, moltes novetats. Canviem totalment d'estil per presentar-vos el més nou de Mon Laferte. Femme Fatale, volum número 2. Una de les estrenes destacades és aquest nou treball de la Mon Laferte, cantautora xilena, que recupera cançons nascudes durant el mateix procés creatiu que va donar forma al primer Femme Fatale. Es va publicar l'any passat i ara torna amb aquesta segona edició, segon volum. Amb més de dues dècades de trajectòria i una capacitat única per moure's entre el rock, el bolero, el jazz i el pop, Mon Laferte continua demostrant per què és una de les artistes més inquietes i més respectades de l'escena llatina actual. Guanyadora de diversos premis Grammy i també internacional, s'ha convertit en una de les veus més influents de la música espanyola del segle XXI. O música en espanyol, podríem dir millor. Mon Laferte, això és A pesar de ti i de mi, que trobarem a Femme Fatale, volum número 2.

Això m'agrada, eh? A pesar de ti i de mi, Amon Laferte. I aquest és el Keith Urban. Avui publica Flow State. Keith Urban sorprèn aquesta setmana, aquest divendres, amb Flow State, un disc molt diferent del que ens té acostumats. L'estrella de música country ret homenatge al Yacht Rock, el so sofisticat que va triomfar entre finals dels 70 i principis dels 80, amb 10 versions de clàssics i una única composició nova, We Go Back. Després de més de 30 anys de trajectòria, Keith Urban continua demostrant que no té por a explorar nous territoris musicals. Nascut a Nova Zelanda i establert a Austràlia, abans de triomfar en els Estats Units, Keith Urban és una de les figures més importants del country contemporani. 4 premis Grammy i una carrera de més de 3 dècades. Això és Steal Away, una de les noves cançons del disc Flow State de Keith Urban.

estrella de la música country, però amb aquesta sonoritat no ens ho recorda gens ni mica. I aquesta és la Bibi Rexha. Avui publica Dirty Blonde. I és que Bibi Rexha torna amb Dirty Blonde, el seu quart àlbum treball d'estudi. L'artista nord-americana aposta per un àlbum visual que combina el pop, la música electrònica, també country i també sons urbans. Una fórmula que encaixa perfectament amb una carrera marcada per la barreja d'estils. Després d'haver signat alguns èxits, grans èxits al pop dels últims anys, Bibi Rexha inicia ara una nova etapa amb un dels projectes més personals de la seva trajectòria. També versionant un clàssic dels 90 dels Faithless. Això que es diu New Religion és una de les noves cançons de Bibi Rexha.

Estem repassant les novetats discogràfiques de la setmana, les més destacades. En portem 8, les que es publiquen avui divendres. Està Bebe Rexha amb el Dirty Blonde, aquest nou treball. I aquesta és la Tori Kelly, una de les estrelles del panorama musical estatunidenc. Avui publica God Must Really Love Me. Estrena destacada de la setmana és el cinquè disc d'estudi de Tori Kelly, cantant californiana, coneguda per una de les veus més poderoses de la seva generació. Continua ampliant una carrera que ha combinat el pop, el soul, l'R&B i el gospel. Un nou capítol per un artista que acumula ja 2 premis Grammy i milions d'oients arreu del món. Una de les cançons incloses en aquest God Must Really Love Me és aquest Control, nova cançó de la Tori Kelly.

avui, de les 8 estrenes musicals que us portem, només trobem una veu masculina, la de Kate Urban. La resta, tots són dones. I aquesta és la Kelsey Lo. Avui publica So Help Me God. Molt religiós, tot plegat, eh? 7 anys després del Celebrate Blood, torna Kelsey Lo amb So Help Me God, artista nord-americana reconeguda per la seva formació clàssica i per una proposta que barreja el soul, la música electrònica i l'avant-pop, publica el seu primer àlbum en diversos anys. Una estrena especialment esperada pels seguidors de les propostes més experimentals i també personals de la música contemporània. Així sona So Help Me God de Kelsey Lo. Això és Running to Pain.

Anem per la setena. Aquesta és la Belén Aguilera. Avui publica Mediterrània. És l'artista catalana Belén Aguilera, que publica aquest nou treball, Mediterrània, un nou treball que arriba després d'haver-se consolidat com una de les veus emergents més destacades del pop espanyol. Cantant, pianista, compositora, Aguilera ha anat construint una identitat pròpia basada en l'honestedat emocional de les seves lletres i una clara sensibilitat melòdica. Presenta Mediterrània, un nou pas en l'evolució artística d'aquesta figura destacada del pop estatal. Des de Barcelona. I per qui la vulgui escoltar, un EP de 6 cançons com a Mejores Momentos, que és aquesta que estem escoltant, amb Belén Aguilera, que avui publica Mediterrània.

I l'última, i jo crec que més destacada estrena de la setmana, és el nou treball de l'Olivia Rodrigo. A més, tela, que llarg el títol. You seem pretty sad for a girl so in love. És una de les grans protagonistes, la gran protagonista, diria jo, de la setmana, Olivia Rodrigo, que publica aquest treball, el seu tercer àlbum d'estudi. És cantautora nord-americana i ha mantingut la seva col·laboració amb el productor Dan Nigro i presenta un treball de 13 cançons que, segons ella mateixa, explora la convivència entre l'amor i la melancolia. El disc inclou també una col·laboració molt especial amb Robert Smith de The Cure, un dels moments més comentats d'aquesta nova etapa artística. Des de la seva irrupció amb Driver's License al 2021, Olivia Rodrigo s'ha convertit en una de les artistes més influents de la seva generació, acumulant èxits comercials, reconeixements de la crítica i també diversos premis Grammy. Això que estem escoltant és The Cure, però molta atenció perquè avui, coincidint amb la publicació d'aquest àlbum, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, que a vegades ens costa una miqueta de dir-ho, es publica ja oficialment el que és la nova cançó, el tercer senzill extret. Es titula Stupid Song. Està també rebent molta atenció perquè resumeix força bé el so del projecte, guitarres molt presents, un aire del pop-rock dels 90 i una lletra sobre la confusió emocional que encaixa perfectament amb el fil conductor d'aquest treball, d'aquest àlbum. Doncs ens quedarem amb aquesta nova cançó, tercer senzill oficial de l'Olivia Rodrigo dintre d'aquest tercer àlbum. Es diu Stupid Song, una de les noves cançons de l'Olivia Rodrigo.

0: acabem d'estrenar aquí a Calafell Ràdio. Stupid Song, una de les noves cançons, és el nou senzill oficial de l'Olivia Rodrigo.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé. El Calafell Matí és actualitat, és entreteniment. I sempre amb la millor música. Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. Amb Ferran Boquer.
0: Camí del punt de 11:45, moment que arribaran les estrenes cinematogràfiques de la setmana. Abans tenim El pecat original.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surf

0: Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical al Surfing Safari.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa 977-69-44-44.
2: Que sí, que estem per aquí, eh? No hem marxat. Mm-hmm. 11 i 27 minuts.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
2: És l'actualitat del dia. En titulars, l'avanç informatiu amb les notícies que a partir de 2:15 ens explicaran, ens ampliaran la Mireia Romaguera i el David Burillo en els esforços a l'informatiu migdia de Calafell Ràdio, calafell.tv. Ara, l'avanç informatiu. Els titulars, molt bon dia de nou.
4: Molt bon dia. La Festa Major 2026 de Calafell ja té cartell guanyador i estrena programa d'actes. Les festes majors ja comencen a escalfar motors al municipi de Calafell i ja es disposa de la imatge que representa oficialment la celebració de la Festa Major de Calafell en motiu del 24è certamen del concurs de cartells de festes majors. I recordeu que és obert el termini de presentació de propostes per als pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell de cara a l'any 2027, fins al proper 19 de juny. I també parlarem de la setena trobada de bandes de timbals que tindrà lloc demà dissabte, 13 de juny, al municipi de Calafell. El Vendrell farà gratuït el curs de P0 de les escoles bressol municipals. L'anunci s'emmarca en el balanç de 3 anys de mandat, en què el govern destaca un 83% de compromisos complerts. Llorenç del Penedès incorpora un nou vigilant municipal per reforçar la seguretat i el compliment de les ordenances. Un estudi del CREAF avisa que els boscos de l'Espanya peninsular utilitzen un 20% més d'aigua que fa 30 anys. El treball adverteix que cal millorar la gestió forestal per adaptar aquests ecosistemes a un clima cada cop més sec. I la construcció de piscines privades creix un 70% aquest any al Camp de Tarragona, entre elles a la comarca del Baix Penedès.
3: Els esports. Amb David Burillo.
5: Després d'anys oferint activitats aquàtiques a la platja de Calafell, Wave Riders Calafell prepara el seu primer casal d'estiu. Han vingut als estudis la Mar Tena i en Daniel Puig, organitzadors d'aquest casal, a explicar-nos tots els detalls d'aquest projecte.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Doncs ara mateix, en segons, en 10 segons, 11:45 del matí. Estem en directe, com sempre, a través del 107.9 de la freqüència modulada, també a través de la nostra emissió online. Esteu escoltant l'emissora municipal de Calafell. Som Calafell Ràdio, som calafell.tv i aquest és el magazín que us acompanya tots els matins de dilluns a divendres entre les 9 i la 1. També els dissabtes amb el The Best Moments d'11 a 1, amb l'actualitat, l'entreteniment, la bona música, i els divendres tenim estrenes. Un programa molt cultural, podríem dir. Fa un moment les estrenes musicals, però ara les estrenes cinematogràfiques. Moment d'anar al cinema, moment d'acomodar-nos, si és possible, a la nostra butaca, amb el nostre bol de crispetes, i us portem 5 estrenes cinematogràfiques, molt variades entre elles, molt diferents, i que estan entre les més destacades. Vinga, el primer dels títols, el primer dels tràilers i de les pel·lícules que us presentarem és El dia de la revelació.
1: ¿Qué has robado?
2: Secretos. La gente tiene derecho a saber la verdad.
3: This is a story about us. All of us.
1: Buenos días, Kansas City.
3: Up against the most extraordinary event in human history.
4: ¿Qué me está pasando? Tengo miedo, estoy muerta de miedo.
5: No tienes por qué. Tienes a alguien más.
4: Daniel Kellner.
6: ¿Quién es?
4: No vuelvas a la casa. Te han encontrado. No sé quién eres, pero te van a matar.
5: La humanidad no podría aceptar lo que sabemos. Tenemos que detenerlo como sea.
7: ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo?
5: 79 años de mentiras y ocultación tienen que acabar.
8: Interrumpimos la programación.
9: When Disclosure Day actually happens, we're going to have to accept we haven't been alone since the beginning of time.

0: día de la revelación.
1: Doncs així ens ho ha dit la veu en off. El dia de la revelació és el títol d'aquest tràiler, d'aquesta pel·lícula que s'estrena avui divendres. Hem començat per la més forta, per la que és la gran estrena de la setmana. És la nova cinta de Steven Spielberg, que a més podíem escoltar doncs, també participant d'aquest tràiler amb la seva veu, amb la seva narració. En un futur molt proper, la humanitat està a punt de descobrir una veritat amagada durant dècades, l'existència d'intel·ligència extraterrestre. Mentre s'acosta l'anunci que canviarà la història del planeta, apareixen conspiracions, interessos ocults i preguntes que poden alterar la nostra visió de l'univers i de nosaltres mateixos. És el gran retorn de Steven Spielberg al territori dels ovnis i dels extraterrestres, un tema que ha marcat bona part de la seva carrera amb títols com E.T., Close Encounters of the Third Kind, La crítica nord-americana ja l'ha presentat com un dels grans esdeveniments cinematogràfics de l'estiu. I Steven Spielberg es torna a preguntar-se si estem sols a l'univers, i la resposta, doncs, ho podria canviar tot. Aquesta cinta de ciència-ficció, aquest thriller de Steven Spielberg, El dia de la revelació, que s'estrena avui, i entre el repartiment, Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, F. Hewson o Colman Domingo. Doncs aquesta cinta que de ben segur que ens mantindrà ben enganxats a la nostra butaca durant 145 minuts de durada de la cinta, que no està gens malament. El dia de la revelació. Us portem 5 estrenes. Anem per la segona, totalment diferent. Per un públic més infantil, anem a escoltar el tràiler del Colegio de los Animales Mágicos 4.
2: Me llamo Muriel.
3: Eres tan... tan...
2: mona.
4: Baby, schmelze dein. Das Eis in meinem Drink. Augenfarbe.
5: Soy tu animal mágico. Fitzgerald, el más rápido entre los primates.
6: Eres de los nuestros.
3: Qué bien baila.
2: Ah, como eso de Dios los cría y ellos se juntan.
3: Oye, ¿dónde estabas?
6: Malas noticias. Van a cerrar el colegio.
3: ¿Qué?
6: Hay muy pocos alumnos inscritos en el centro.
3: ¿Qué pasará con nuestros animales mágicos?
7: ¿Qué podemos hacer, pelirroja?
8: ¡Bienvenidos al emocionante concurso de este año!
6: Si ganamos, todos querrán venir aquí.
7: Para el concurso, no olvides a qué colegio perteneces. Asegúrate de que los del Winterstein queden eliminados. Si no, no volverás a verle.
6: Creo que Miri favorece a su instituto. ¡Cállate! ¡Es mi amiga! ¡Yeah! ¿Estás segura de que sigues siendo tú?

0: Demuéstrale que te gusta.
1: Solo espero que sigamos siendo amigos.
0: ¿Cómo se te ocurre decir eso de ser amigos?
2: El Colegio de los Animales Mágicos 4. Els alumnes de l'escola Winterstein tornen a conviure amb els seus inseparables animals màgics, companys capaços de parlar i d'ajudar-los a superar els reptes quotidians. En aquesta quarta aventura, noves amistats, malentesos, misteris i situacions inesperades posaran a prova la confiança entre els joves protagonistes i els seus singulars companys d'animals. Com en les entregues anteriors, la història combina humor, fantasia i valors educatius en una proposta pensada per tota la família, especialment per als espectadors més joves. Una saga que s'ha convertit en un autèntic fenomen del cinema familiar alemany, basada en les populars novel·les infantils de Margit Auer. Cada nova entrega ha aconseguit atraure centenars de milers d'espectadors als cinemes europeus. És una franquícia que ha sabut ocupar l'espai de les grans aventures familiars amb un univers propi ple d'animals parlants, amistats, companyies i missatges positius. El Colegio de los Animales Mágicos 4. Aquesta cinta, aquesta pel·lícula de gènere d'aventures familiars, de fantasia, d'origen alemany, que s'estrena avui en el cinema. Hem començat amb una d'extraterrestres, podríem dir, amb la nova de Steven Spielberg, aquesta més familiar de fantasia, El Colegio de los Animales Mágicos 4. I ara tenim un thriller criminal. El seu títol, Un talento único.
3: Sí, senyora.
4: El váter pierde agua, les daré $100 más.
5: ¿Qué dice?
3: Que si le arreglamos el váter.
5: Somos afinadores, arreglamos pianos.
4: 200.
5: 500 y hablamos. Harry Horowitz, afinador y reparador. Este es Nicky, mi aprendiz. Tiene un problema de oído, pero es un virtuoso.
6: Un virtuoso, ¿eh?
5: Igual tú le inspiras.
3: Vale, gracias, Harry.
6: Cierra los ojos, ¿qué es esto?
3: Do, fa sostenido, mi séptima bemol novena. Fa sostenido, sol, la sostenido, si sobre re sostenido.
6: ¿Nunca te los quitas?
3: No. Tengo hiperacusia, una alergia a los ruidos fuertes. ¿Hola? ¿Cuánto tiempo os queda? Hacéis mucho ruido.
7: Lo que haga falta, a menos que nos abras la caja fuerte. Bueno, si quieres ganar mucha pasta, llámame.
3: Harry Horowitz.
6: El saldo pendiente en esta cuenta es de $36,000.
8: ¿De dónde vas a sacar tanto dinero?
3: Me las apañaré. Te he traído algo.
8: No hagas ninguna tontería. ¿Lo has entendido?
7: ¿Quién eres?
3: ¡No! Olvídalo, lo dejo.
7: Harry era un hombre muy especial. ¿Aquella es tu novia? Unas manos preciosas. ¿Qué te ha pasado, afinador? Abre la caja fuerte. Abre la caja. Abre la caja.
3: Yo solo soy un afinador de pianos.
2: Un talento único, aquesta cinta que s'estrena avui en pantalla gran del gènere del thriller criminal. Un jove afinador de pianos posseix una habilitat extraordinària. És capaç d'identificar mecanismes i combinacions només escoltant els sons. Aquest talent excepcional el converteix en una peça clau dins d'una trama de robatoris i conspiracions. Una pel·lícula que parteix d'una idea molt original i recupera l'essència dels thrillers intel·ligents basats en habilitats insòlites. També destaca la presència de l'actor Dustin Hoffman, una autèntica llegenda del cinema. Doncs un talento único, aquesta cinta de 109 minuts de durada, que s'estrena avui i que arriba des del Canadà, com dèiem, amb el Dustin Hoffman entre el repartiment. No com a protagonista, però sí que és una peça important de l'elenc d'aquest repartiment, d'aquesta cinta, d'aquesta pel·lícula. Encara ens queden dues estrenes cinematogràfiques. El títol que ara escoltarem al tràiler és Joica.
9: Joy Womack, una de las primeras americanas de la historia en ser aceptada en la venerada Academia del Bolsón.

0: és el tràiler de Joica. Basada en una història real, la història de Joy Womack, una jove nord-americana que va desafiar totes les barreres per convertir-se en una de les foques occidentals admeses al prestigiós Ballet Bolshoi de Moscou. La pel·lícula retrata el sacrifici físic i emocional necessari per arribar a l'èlit de la dansa. A l'elit, diguem-ho bé, que en català no és èlit, sinó és l'elit de la dansa. Una història real de superació personal que ha tingut molt bona acollida en festivals internacionals i que connecta amb el públic amant dels biòpics inspiradors. Disciplina, ambició i el preu de perseguir un somni impossible. Joica, aquesta cinta, que acabem d'escoltar el tràiler, i que, a més, és una cinta que arriba des de Nova Zelanda de 110 minuts de durada. Doncs vinga, és la quarta estrena destacada de la setmana. Encara ens queda una altra, una cinquena que en aquest cas és del cinema espanyol, el títol Todos los colores.
1: Elu. Belén. Belén.
2: Madre mía.
1: Está muerta. ¿Qué hacemos? ¿Llamamos a su madre?
2: Ni de coña.
1: Qué fuerte.
3: Vacilas al profesorado, pues te juegas la asignatura. En el polideportivo hay un equipo de atletismo con silla de ruedas.
4: O entrenas con ellos y participas en el torneo de fin de curso, o suspendes.
5: ¿Correr?
6: ¿Pero sí. ¿Cómo vas a correr tú?
5: Belén Bolt. ¿Me has oído? ¿Y os vais a llevar? Genial, ya verás.
7: ¡Ayúdame!
8: Hey, que aprenda a pedirlo bien.
9: ¡Telita con Laurita, no!
10: ¡Total!
11: ¿Qué es esta noche?
12: ¿Te gusta?
13: Yo no sé si eso es para mí.
12: ¿Pero por qué no?
14: ¡Belén!
15: ¿Y quién es este chico?
16: Nadie. Mamá, que no es nada.
17: ¿Y hago la zona del ano?
18: No quiero que mi primera vez sea en una piscina.
19: ¿Qué has pensado?
18: No sé.
19: ¿Qué?
18: Ups.
20: Ya verás, como un día de repente dices que quiero estar en los Juegos Paralímpicos.
21: Ya es lunes.
22: Llevo un mes entrenado a tope y a lo mejor esto me gusta y me importa, ¿no? Igual deberíais apoyarme.
23: Es que tampoco somos adivinas.
24: ¡Dale, Verstappen!
25: ¡Es el de la foto!
26: ¿Qué foto?
25: La del móvil.
26: ¿Qué móvil?
24: Que no, vamos.
27: ¿Estás menopáusica o qué?
0: Doncs escoltàvem el tràiler d'aquesta última proposta que us presentem i estrenem avui, Todos los colores. Cinta espanyola que parla de Belén, una noia de 17 anys que es mou en cadira de rodes, afronta l'últim curs de batxillerat mentre veu com les seves amigues comencen a emprendre camins diferents. Obligada a practicar atletisme adaptat, descobrirà noves amistats, els primers enamoraments i una manera diferent d'entendre el seu futur. És una de les apostes destacades del cinema espanyol d'aquesta setmana, una cinta que aborda la diversitat funcional des d'una mirada optimista, juvenil i també inclusiva. Una història sobre créixer, estimar i trobar el propi lloc al món. Todos los colores, aquesta cinta, de 93 minuts de durada, cinta espanyola, dirigida per Beatriz de Silva, que tracta aquest drama juvenil espanyol, i entre el repartiment trobarem a Mafalda Carbonell i a la Sílvia Abril. Todos los colores. Doncs ja les tenim presentades, són les 5 estrenes cinematogràfiques les més destacades de la setmana, aquí en aquest espai del Calafell Matí de Calafell Ràdio. I sens dubte, la gran estrena de la setmana és, sense discussió, El dia de la revelació, és el retorn de Steven Spielberg a la ciència-ficció extraterrestre, una pel·lícula que arriba amb vocació d'esdeveniment cinematogràfic mundial. És la gran recomanació cinematogràfica de la setmana.

0: És una de les noves cançons de la Bibi Rexha, també inclosa en el Dirty Blonde, el seu nou treball, i aquesta és la col·laboració amb el gran David Guetta. Sad Girls, aquestes noies tristes, que també acabem d'escoltar aquí en el Calafell Matí, la nostra selecció musical, música de l'actualitat. Tenim música força recent i clàssics de la història de la música. És la nostra selecció musical cada dia en el Calafell Matí.
1: Aquí l'actualitat, aquí l'entreteniment, i sempre amb la millor música. Aquí, Calafell Matí.

0: Ep, no badis, vin a Electroprics i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprics t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprics. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
3: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
1: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. Arribem al punt de les

12 del migdia, en directe a Calafell Ràdio, divendres, dia 12 de juny de 2026. Fins la 1 amb el Calafell Matí. En un moment encetem nova hora, la última, la quarta d'avui, amb la càpsula d'escapades i viatges de l'esferit viatger i amb l'altaveu jove. I sempre aquí, amb la millor música. Recordant, recuperant temacles que formen part de la història de la música i també de les nostres vides. Kane, amb això, Everybody's Changing. Gran cançó per recordar en aquest matí, ja migdia del divendres. Vinga, ànims, que estem a les portes de començar junts el cap de setmana.

0: els clàssics. La música de la teva vida en el Calafell Matí. Amb Ferran Boquer.
1: Hola, què tal? Com esteu? Ha arribat el moment de viatjar. Avui anem al Pirineu Català, una de les millors opcions per gaudir de la natura, el patrimoni romànic i la bona gastronomia. Aquesta serralada ofereix paisatges espectaculars, pics de més de 3.000 metres i pobles de pedra idíl·lics. Entre els espais naturals imprescindibles trobem el Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici, l'únic parc nacional de Catalunya famós pels seus més de 200 llacs glacials i els pics dels Encantats. Vall de Núria, una vall alpina on només es pot accedir a peu o amb exclusiu tren cremallera des de Queralbs. El Pedraforca, una de les muntanyes més emblemàtiques de Catalunya, ideal per l'excursionisme. Parc Natural del Cadí-Moixeró, un entorn perfecte per fer rutes de senderisme i gaudir de vistes panoràmiques imponents. També tenim pobles amb encant i cultura. Vall de Boí, destaca pel seu conjunt d'esglésies romàniques, declarades Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Viella i la Vall d'Aran, pobles d'arquitectura aranesa tradicional, amb teulades de pissarra i una forta personalitat cultural. Castellar de Nuc, conegut pels seus carrers empedrats i per acollir el naixement del riu Llobregat. Camprodon i Beget, racons històrics del Ripollès, amb ponts medievals i molta tradició. I podeu gaudir de diferents activitats segons l'estació de l'any. A l'estiu hi podeu fer senderisme d'alta muntanya, rutes familiars, caiac i esports d'aventura com el ràfting. A l'hivern, esquí alpí i de fons, estacions com Baqueira i Beret, la Molina o la Masella.

És un gran viatge descobrir el Pirineu català, els seus pobles, els seus llocs increïbles, les seves muntanyes. Conèixer el millor patrimoni romànic de Catalunya, per exemple, les terres de l'Alt Urgell i la Cerdanya. Pujar en el famós telecabina del Cadí Moixeró, gaudir de les panoràmiques de la serralada del Cadí. Passejar per pobles medievals de muntanya del Pirineu, que encara conserven la seva fesomia original. Allotjar-te en un hotel, per exemple, a Bellver de Cerdanya, o gaudir de diferents racons, escollir a l'hotel que més t'agradi al Pirineu català.

I és que tenim molt per descobrir al Pirineu i hi ha moltíssimes rutes, per exemple, i podeu trobar a través d'internet la pàgina web rutespirineus.cat. Si sou amants de les rutes, allà trobareu sortides i excursions guiades, rutes autoguiades, també establiments recomanats i moltes sorpreses, moltes sortides guiades amb places disponibles que pots fer a través d'aquesta pàgina web. Si prefereixes viatjar a la Vall d'Aran, aquesta opció també és molt bona, també sobretot durant l'estiu. La Vall d'Aran és un territori únic als Pirineus de Catalunya, destacat per la seva orientació atlàntica, la seva cultura d'arrels occitanes i l'ús de la seva pròpia llengua oficial, l'aranès. És un destí de muntanya espectacular per gaudir tant dels esports d'hivern com de la natura verda a l'estiu. Allà hi podem veure Viella, la capital de la comarca, ideal com a base gràcies a la seva oferta de restauració, botigues i patrimoni històric. Arties, Salardú i Bagergue, pobles de postal, que destaquen per la seva arquitectura de pedra, fusta, pissarra, decorats amb flors a l'estiu. Baqueira Baret, una de les estacions d'esquí més prestigioses. El Cir de Colomers, una ruta de senderisme imprescindible que permet descobrir desenes de llacs d'origen glacial. I no pots marxar d'allà sense gaudir de la gastronomia aranesa, tastar la cuina local en els tradicionals bordes convertides en restaurants. El plat estrella és l'olla aranesa, un bullit tradicional molt complet, ideal per recuperar forces. Esperem que t'hagin agradat les nostres propostes d'avui. Hem parlat àmpliament del Pirineu català i també de Viella, de la Vall d'Aran.

0: Altaveu Jove. Notícies de l'Oficina Jove del Consell Comarcal del Baix Penedès pels joves de la comarca. L'horari d'atenció al públic de l'Oficina Jove del Baix Penedès és de dilluns a divendres de 10 a 2 del matí i els dijous a la tarda de 5 a 7. Podeu demanar hora trucant al 977 157 157, al WhatsApp 616 917 318 o enviant un correu electrònic a baixpenedès@oficinajove.cat. I recorda que pots formar part del grup de difusió de WhatsApp al número 616 917 318.
1: Us recordem tots els serveis que podeu trobar a l'Oficina Jove del Baix Penedès: assessorament laboral i acadèmic, orientació per la mobilitat internacional, assessorament a associacions juvenils, aparador jove, bossa de recursos, bossa de talleristes, tramitació de carnets, student, teacher, alberguista, informació d'interès juvenil, com salut, formació, habitatge, oci. Demana cita prèvia a l'Oficina Jove trucant al 977 157 157 o al WhatsApp 616 97 318.
2: I comencem les ofertes de feina d'aquesta setmana. El Som l'Arbós està cercant ajudants de sala de control i operaris de manteniment mecànic i elèctric. L'Eina, el servei d'ocupació del Vendrell, cerca ajudants de dependenta, mosso de magatzems i mecànics. Calafell Treball està cercant tècnic o tècnica d'acollida, conserge recepcionista per horari de vespre a nit a Calafell i ajudant de cambrera a Calafell. El servei d'ocupació de Cunit està cercant administratius per una obra, repartidors de pizzas i ajudants de cuina. La Fundació Santa Teresa està cercant un monitor o monitora per casal d'estiu a la Cine a Calafell, un casal inclusiu. Requisits: titulació de monitor a lleure o inscripció al RUPEC, el Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya. Capacitat de treball en equip i responsabilitat i actitud proactiva. Per més informació o si esteu interessats en aquesta oferta de feina, podeu enviar el currículum a clara.montes@fundaciosantateresa.org. El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya ha publicat el calendari de prescripcions pels estudis postobligatoris pel curs 2026-2027. Actualment està obert el període de prescripció dels cicles d'arts escèniques del 7 d'abril al 26 de juny. Per més informació també podeu entrar al web de triaeducativa.gencat.cat o bé preguntar-nos a l'Oficina Jove del Baix Penedès.
1: El Casal Cívic i Comunitari del Vendrell organitza activitats i xerrades durant els mesos de juny i juliol per a joves d'entre 12 i 29 anys, com per exemple ball reggaeton, defensa personal i una xerrada de ciberassetjament. Demana més informació al telèfon 977 66 70 88. Coneixes les bonificacions al transport públic per aquest any 2026? Doncs el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible presenta descomptes i ajuts per fomentar l'ús del transport públic en autobusos estatals, Renfe, transport urbà i metropolità. Pots trobar descomptes i també gratuïtats. Informa-te'n al web del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible. Continua el cicle d'activitats d'introducció a la nostra sexualitat organitzat per l'Ajuntament de Santa Oliva i Bifreies Educa. Es realitzen a l'Espai Jove, al Cau de l'Oliva. Activitats properes: el dimarts 16 de juny, realisme i respecte, i el dijous 18 de juny, ens cuidem millor. Si vols més informació, entra al web d'Ajuntament de Santa Oliva. Aquest dissabte, 13 de juny per la tarda, a Sant Jaume dels Domenys, primera trobada de gitanes, organitzada pel Ball de Gitanes de Sant Jaume dels Domenys. També hi actuaran les gitanes de Sant Martí Sarroca i les de Bonastre, a partir de les 6 de la tarda. I després, un bon tardeo, música en directe amb Sam Royce. La Sala d'Art Jove de la Direcció General de Joventut obre la convocatòria Art Jove Creació 2027, impulsada per l'Agència Catalana de la Joventut per donar suport a 18 projectes de creació artística en arts visuals. La convocatòria està adreçada a artistes joves i vol acompanyar projectes vinculats a la producció, investigació, edició, educació o intervenció en el territori des d'una mirada crítica i contemporània. Cada projecte seleccionat rebrà una dotació econòmica de 1.500 euros i comptarà amb l'acompanyament durant el desenvolupament del projecte. Tens temps de presentar-t'hi fins al 2 de juliol. Més informació al web saladartjove.cat. Genescat ofereix el programa Colònies d'Estiu en Família, adreçat a famílies amb fills i filles menors d'edat als albergs de la xarxa Genescat. Durant l'estada s'organitzen activitats lúdiques per infants, joves i famílies, amb propostes al matí, activitats compartides a la tarda i animació a la nit. Les inscripcions per l'estiu 2026 estan obertes a partir del 26 de maig. Per més informació, calendaris, preus i inscripcions, consulteu el web de Genescat.
3: El Carnet Jove obre la convocatòria del 22 Jurat Carnet Jove de Sitges 2026, una oportunitat per a joves interessats i interessades en el cinema fantàstic que vulguin formar part del jurat del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, que es celebrarà del 8 al 18 d'octubre del 2026. Les candidatures es poden presentar del 28 de maig al 2 de juliol. Per participar-hi cal tenir el Carnet Jove de la Generalitat de Catalunya en actiu i estar registrat o registrada al portal del programa Connecta't. Per a més informació, requisits i presentació de candidatures, podeu consultar el web del Carnet Jove. La Vibra Intercultural busca participants per a dues formacions internacionals Erasmus+, adreçades a persones majors de 18 anys que treballin o facin voluntariat en l'àmbit de la joventut, educació i inclusió social. La segona formació és a Noruega del 25 d'agost al 3 de setembre i tractarà sobre l'educació a l'aire lliure i ecoteràpia en el treball amb persones amb perfils vulnerables. Es busquen tres participants i el termini d'inscripció finalitza el 15 de juny. Les dues formacions tenen l'anglès com a llengua vehicular i estan 100% subvencionades per Erasmus+, amb una única quota de participació de 50 euros. Per a més informació i inscripcions podeu consultar la web de la Vibra Intercultural. A la Bisbal del Penedès també hi haurà activitats per a joves aquest mes de juny. D'una banda, el 12 de juny es farà un torneig de futbol sala amateur a la pista de futbol organitzat conjuntament amb el barri de Baix. Les persones interessades ja es poden apuntar. D'altra banda, el 27 de juny es celebrarà el Corre Barri, una altra proposta festiva per gaudir del municipi i participar en les activitats locals. Per a més informació, podeu contactar amb l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès o consultar els canals habituals de difusió. Cunit acull la tercera edició del Festival Jove de Curtometratges Films Cunit. L'activitat tindrà lloc el 27 de juny a les 10 de la nit a la plaça Jaume Vidal. A més, s'ha ampliat el termini d'inscripcions fins al 14 de juny, així que encara hi ha temps per participar. Per a més informació i inscripcions podeu contactar al compte d'Instagram @filmscunit o contactar amb l'organització. El Vendrell ja té a punt les seves activitats d'estiu Jove Vendrell. Es tracta d'activitats gratuïtes adreçades a joves de 12 a 20 anys que es faran del 25 de juny al 24 de juliol. Les inscripcions estan obertes del 9 al 19 de juny. Per a més informació i inscripcions podeu contactar a través del WhatsApp al 659-101-925 o adreçar-vos a l'Avinguda Jaume Carné, número 1. Si ets jove i estàs pensant en estudiar, treballar o fer un voluntariat a l'estranger, recorda que pots demanar cita amb el Servei de Mobilitat Internacional de l'Oficina Jove del Baix Penedès. És un servei pensat per informar-te i orientar-te abans de marxar, perquè puguis conèixer totes les opcions disponibles i preparar bé la teva experiència internacional. La propera atenció serà el pròxim dijous 18 de juny de 5 a 7 de la tarda. Pots demanar cita trucant o enviant un WhatsApp al 616-917-318 o al 977-157-157. També escrivint al correu baixpenedès@oficinajove.cat o enviant un missatge directe a les xarxes socials de l'Oficina Jove.
0: I aquestes han estat les notícies que us hem preparat per aquesta setmana. Per a més informació, us podeu adreçar a l'Oficina Jove del Baix Penedès o als punts d'informació juvenil de la comarca.

0: Que sí, no necessita presentació ninguna. I és l'australiana Sia, ja la coneixeu, eh? Aquest és el seu Chandelier per arribar a les 12:24.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
3: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
4: Calafell Ràdio. Sent Calafell allà on siguis. Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: Molt bon dia. La Festa Major 2026 de Calafell ja té cartell guanyador i estrena programa d'actes. Les festes majors ja comencen a escalfar motors al municipi de Calafell i ja es disposa de la imatge que representa oficialment la celebració de la Festa Major de Calafell en motiu del 24è certamen del concurs de cartells de festes majors. I recordeu que és obert el termini de presentació de propostes per als pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell de cara a l'any 2027, fins al proper 19 de juny. I també parlarem de la setena trobada de bandes de timbals que tindrà lloc demà dissabte, 13 de juny, al municipi de Calafell. El Vendrell farà gratuït el curs de P0 de les escoles bressol municipals. L'anunci s'emmarca en el balanç de 3 anys de mandat, en què el govern destaca un 83% de compromisos complerts. Llorenç del Penedès incorpora un nou vigilant municipal per reforçar la seguretat i el compliment de les ordenances. Un estudi del CREAF avisa que els boscos de l'Espanya peninsular utilitzen un 20% més d'aigua que fa 30 anys. El treball adverteix que cal millorar la gestió forestal per adaptar aquests ecosistemes a un clima cada cop més sec. I la construcció de piscines privades creix un 70% aquest any al Camp de Tarragona, entre elles a la comarca del Baix Penedès.
4: Els esports. Amb David Burillo.
5: Després d'anys oferint activitats aquàtiques a la platja de Calafell, Wave Riders Calafell prepara el seu primer casal d'estiu. Han vingut als estudis la Mar Tena i en Daniel Puig, organitzadors d'aquest casal, a explicar-nos tots els detalls d'aquest projecte.
4: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: flow amb un feeling d'aquests que no te l'acabaries. Cançons que acaben en les nostres mans, a vegades per incident, per accident, i que ens encanta compartir al teu costat. És Antonin Herbeck. La veritat és que no tenim ni idea qui és aquest senyor. La qüestió és que té entre mans un projecte musical que ens encanta. Això que acabes d'escoltar, She is the one I don't need. Una cançó amb un rotllo d'aquests que et fa ballar, et fa aixecar de la cadira i posar-te a moure els peus desesperadament.
1: Aquí escoltes tots els èxits del pop, totes les novetats i les cançons més recents. El Calafell Matí.
0: I això que a mi no m'agrada ballar, eh? Però sempre et fa moure els peus.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
0: Vinga, anem per l'agenda cultural. Les activitats programades per aquest cap de setmana, també per avui divendres, aquí al municipi de Calafell. Parlem un cop més del taller de cuina, taller gastronòmic, amb la Coca de Sant Joan com a protagonista. Es farà aquesta tarda en el Centre Cívic Cinema Iris a partir de 6:45 de la tarda amb la cuinera de Segur de Calafell, del Petit Bistró de Segur, la Mari Herrera. Aprendrem ingredients bàsics i el procés pas a pas per preparar una coca de Sant Joan casolana amb els trucs perquè quedi esponjosa, sabrosa, perfecta per convertir durant la revetlla i si queda bé, escolta'm, en qualsevol moment, eh? Cal fer reserva prèvia. Atenció perquè la prioritat és pels joves entre 12 i 35 anys. Més info a www.joventut.calafell.cat. joventut.calafell.cat, taller de cuina, coca de Sant Joan, amb la Mari, la Mari Herrera. Aquesta tarda, a partir de 6:45, i serà en el Centre Cívic Cinema Iris del carrer Vilamar 21 de Calafell Platja. Aquest cap de setmana celebra les Jornades Europees d'Arqueologia amb jornada de portes obertes a la Ciutadella Ibèrica. L'horari serà aquest dissabte, dia 13, demà, entre les 10 i les 2, i entre les 4 i les 7 de la tarda, diumenge entre les 10 i les 2. Atenció perquè l'accés al jaciment a la Ciutadella serà permès durant fins als 30 minuts abans del tancament. Així doncs, recordeu, podeu visitar gratuïtament Jornada de Portes Obertes la Ciutadella Ibèrica aquest cap de setmana amb motiu de les Jornades Europees d'Arqueologia. I també demà dissabte, per la tarda a partir de les 7, ruta patrimonial Races i Rabasses, quan el vi es feia a les cases, una sortida, una ruta patrimonial d'una hora i mitja de durada, aproximadament, amb el punt de trobada a la Vila Romana del Vilarenc i acabarà a la plaça Mariano Soler del nucli del poble de Calafell, un itinerari comentat sobre la cultura del vi a Calafell des de l'antiguitat fins al segle XX. La ruta transcorre per vinyes en alguns trams. Es recomana calçat còmode. És una activitat gratuïta, però cal fer reserva prèvia al telèfon 977-69-46-83, 977-69-46-83, o a calafellhistoric@calafell.cat, calafellhistoric@calafell.cat. Si us poseu en contacte, us diran si encara hi ha places disponibles. I per últim us parlem de la setena trobada de bandes que es farà aquest dissabte, dia 13 de juny, amb inici a les 7 de la tarda, una cercavila que començarà en el passeig marítim de la platja, justament des de l'Estany, i que anirà fins a la plaça del Manila, a la confraria de pescadors. I a les 12 de la mitjanit, trencada de la nit, plaça de Catalunya, amb totes les bandes que s'hi vulguin afegir. No, amb totes les bandes participants i qui s'hi vulgui afegir, que és molt diferent, eh? Es poden portar timbals, bombos o qualsevol cosa per fer soroll. A veure si us podem dir les bandes participants. Tenim la banda de majorets de Sant Vicenç dels Horts, l'Hermandat del Santo Cristo de Lepanto i la Virgen del Rosario de Valls, la cofradía Cristo de la Esperanza, grupo de bombos, tambores, cornetas y trompetas, Fernando Laguna a Osca, la cofradía Santiago Apóstol de Granyén, a Huesca, a Osca. Evidentment, la banda de timbals i gralles de Calafell, que són els anfitrions, i tenim aquí la banda Sant Pere Apòstol de Reus i la banda de bombos i tampores de Villa de Azanoya, Osca. Doncs déu-n'hi-do, a veure si no em foten malament els comptes, són 6 bandes més l'anfitriona, són 7 bandes, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 les participants en aquesta trobada, la setena ja de trobada de bandes que es farà demà per la tarda amb aquesta cercavila A partir de les 7 i a la mitjanit per trencar la nit, a la plaça de Catalunya, al nucli del poble de Calafell. Espectacular, el rebombori sonor que s'organitza amb aquesta trencada de la nit. No us ho perdeu. Doncs aquesta és l'agenda cultural, les activitats per aquest cap de setmana, per avui divendres també, a Calafell.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
0: Vinga, arriba Dràcula, amb tots els seus ullals preparats per xupar-te la sang. Amb Tame Impala.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Primera llista. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda amb Marc Clapés a Calafell Ràdio. Primera llista. Una producció de Primera Fila. El portal de música en català.
1: Cada dissabte a 9:15 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents. Mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 9:15 del matí a Calafell Ràdio.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

Una de les cançons més comercials del Rau Alejandro, que ja publicava ja fa algun temps, uns anyets. Todo de ti. 12:48, anem tancant edició del Calafell Matí d'aquest divendres, avui 12 de juny de 2026, a les portes del cap de setmana, sí. Us recordo que demà dissabte, entre les 11 i la 1, tindrem el The Best Moments, dues horetes per tornar a repetir, tornar a escoltar algunes de les, alguns dels espais amb els que us hem acompanyat al llarg de la setmana aquí en el Calafell Matí, el programa magazín matinal de Calafell Ràdio. Marxem amb la cançó oficial del Mundial de Futbol 2026, que ja ha començat oficialment, eh? La cançó de la Shakira amb Burna Boy i, cada més, l'Ed Sheeran està entre els compositors, la cançó Die Die. Salutacions del Ferran Boquer, en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible el programa. Molt bon cap de setmana. Demà tenim The Best Moments i ara a la Shakira. Bon cap de setmana, que vagi molt bé. Fins dilluns.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Així sona cada tarda al Surfing Safari.